0: 37, un grup que buscava preservar la identitat catalana en temps de repressió franquista.
1: Bé, el periodisme a mi és una cosa que la portava dins. Un dels meus primers consells als joves periodistes era que la vocació literària era imprescindible per ser un bon periodista. No es pot anar al periodisme de la mateixa manera que un està perit agrònom. És una altra cosa. Llavors, la vocació literària jo la sentia, el que passa que ser literat no tothom té la sort o la voluntat que has tingut tu per ser un literat i trobes un recurs fàcil en el periodisme. Ara bé, dins del periodisme he procurat mantenir una certa qualitat literària. Ara bé, el periodisme és molt més que això. És aquesta inquietud, és aquest desig de saber, és aquest tenir l'ànima xafarder.
0: En aquests anys de franquisme, Ibáñez Escofet va haver de navegar per un panorama complicat amb ministres d'Informació i Turisme que complien el seu paper en un règim basat en la feblesa humana, l'ambició i la vanitat. Ell va conèixer superficialment a tots ells, incloent Manuel Fraga, l'únic que mostrava una certa inquietud intel·lectual. Va criticar la feblesa dels periodistes de l'època, que vivien amb por, tot i que ell mateix va evitar ser capturat gràcies a un joc d'intel·ligència, encara que va patir crides al jutjat i expedients. Malgrat tot, creia que un periodista intel·ligent podia sobreviure sense perdre l'honestedat, sempre que no traís les seves conviccions. Va conèixer censors que seguien consignes estrictes sota amenaces de sancions i va descriure'ls com a persones terroritzades en un sistema casernari. El 1968 va assumir la direcció de Teleexpress, un diari de tarda, que va transformar en una publicació viva i compromesa amb els problemes del país. Va incorporar col·laboradors com Montserrat Roig, Terenci Moix, Jaume Perich, Josep Maria Huertas Claveria, Joan Fuster o Manuel Vázquez Montalbán. I va buscar connectar amb la joventut en un moment de revoltes estudiantils i canvis socials com el maig del 68 a França o la revolta a la Universitat de Barcelona. Aquest període va ser intens, amb una redacció jove que el va seguir, però també ple de trasbalsos que van culminar amb un atac de cor al 1975, després de l'empresonament de Huertas Claveria per un article sobre la prostitució. Aquest incident el va deixar ensorrat, pensant que no es recuperaria mai més.
1: Bé, l'intent de fer una cosa que agradés a un públic determinat. Veuràs, jo crec que no es pot ser periodista en abstracte. És a dir, el periodista necessita comunicar-se i ha de conèixer el rostre del seu lector. Aleshores, a Telexpress vàrem fer un intent, potser no vàrem reeixir, però la voluntat hi era, de contactar amb la joventut. La joventut no tenia diari en aquell moment. Aleshores, nosaltres vàrem creure que la joventut, que era molt nombrosa, activa en aquell moment, dinàmica, pensa que a mi em fan director del Telexpress l'any 68, l'any del maig francès, l'any de la revolta estudiantil aquí, l'any de la boix divin. Hi ha una sèrie de factors que vigoritzen la societat catalana, sobretot en el seu aspecte jove. Aleshores, nosaltres diem hem de treballar aquesta gent, no treballar-los amb un afany comercial, sinó donar-los allò que demanen, és a dir, establir una comunicació. Vaig tenir la sort de tenir una redacció molt jove que em va seguir en aquella idea i crec que l'intent, si bé no ha reeixit, és dels que s'ha de notar com una de les coses que van tenir una certa entitat en el temps del franquisme.
0: Ibáñez Escofet va ser considerat mig pare per a molts periodistes joves, els quals va ensenyar a estimar la llibertat i Catalunya. No tenia deixebles concrets, sinó que despertava inquietuds en ells, fomentant l'honestedat, la humilitat i el bon escriure. Criticava el nou periodisme per la seva tendència a la demagògia i al catastrofisme, defensant una moderació i un ordre mental. Creia que l'accentuació del dolor només augmentava la inseguretat de la gent i advocava per un món moral nou, on se substituís l'alegria de gastar per l'alegria de viure, repartint la pobresa amb alegria.
1: Em sap greu dir noms perquè sempre em deixaré a part, i alguna vegada he dit, els que considerava que eren uns grans periodistes. Jo diria que no tinc deixebles. El que, si vaig saber despertar alguna inquietud, ja estic pagat. Tothom que ha seguit aquesta inquietud, per mi és el meu exemple. I en aquell moment hi havia dues inquietuds que em preocupaven per damunt de tot, deixant a part del fet contingent que era la joventut de la nostra, del nostre lector, era que estimessin la llibertat i Catalunya. Jo sóc responsable de que molt

0: periodistes haguessin començat a entendre Catalunya. Jo sóc responsable de que molts periodistes haguessin començat a entendre què volia dir el mot llibertat.
1: Després de l'atac de cor, el 1976 va incorporar-se a La Vanguardia com a director adjunt, un diari més conservador on va coordinar suplements i va escriure columnes com A Punta Seca, firmades amb dos asteriscos, plens d'ironia i humor. Va ser assessor informatiu dels presidents de la Generalitat Josep Tarradellas i Jordi Pujol, amb qui tenia una llarga amistat, i va dirigir programes de televisió espanyola a Catalunya com Les Nostres Coses, Desperta Ferro i La Nostra Gent. En aquesta etapa va adoptar un rol més serè, rebutjant fer política activa per raons de salut i higiene mental. Va patir més problemes de salut, un càncer de pulmó que el va portar a cirurgia i els últims anys se sotmetia a diàlisi 3 vegades per setmana.
0: No crec en la facultat de Ciències de la Informació. Crec, a més, que és una de les estafes col·lectives més considerables que hi ha. Accepten 5 o 6.000 alumnes a les facultats quan les necessitats del seu creixement vegetatiu, imagino que deuen ser de l'ordre de la 50ena o la 60ena anual. Aleshores, no es pot enganyar la gent. A més, la gent va estudiar periodisme sense tenir exacta idea del que és el periodisme. Li falta d'entrada aquella vocació literària que dèiem, li falta la humilitat i li falta la curiositat. Jo sóc partidari del Sindicat Professional de Periodistes. I quan parlo del Sindicat Professional de Periodistes, vaig molt més enllà que el sindicat tal com el tenim tipificat ara. Un sindicat que sigui el que dona el dret a exercir el títol de periodista, la professió de periodista. I aquest dret a exercir ve del treball. I naturalment serà bon periodista i serà acceptat pel sindicat perquè l'empresa que sigui, que no cal que sigui capitalista, pot ser un diari de sindicats, pot ser un diari de partit, tot, ja es preocuparà de tenir el millor, l'home més preparat, l'home més llegit, l'home que escrigui millor, l'home que tingui una cultura més extensa. O sigui, fer-ne una carrera de la curiositat i del saber literari em sembla un absurd. No s'aprèn a ser curiós a cap aula de facultat, per important que sigui el mestre. No s'aprèn a escriure amb gràcia, per molt que s'esforci un gran professor. Això es porta. I el periodisme es porta. Ara bé, el periodisme és una professió. I en tant que professió és sagrada. I qui ha de vetllar perquè sigui sagrada ha de ser aquest sindicat professional. Aquesta és la idea meva de com els periodistes han d'anar a parar en els diaris, en les emissores de ràdio o en els estudis de televisió. Després d'aquest procés, mai perquè porten només un títol. El títol només serveix per crear mediocres.
1: En la seva visió del periodisme, Ibáñez Escofet defensava que l'objectivitat era impossible, ja que l'home és un subjecte amb una visió personal dels fets, influenciada per condicionants socials i interessos de grup. Va enfatitzar durant la seva carrera l'honestedat com un valor inherent, independent de les circumstàncies, i la recerca constant de la veritat, tot i que dubtava de posseir-la sempre. El seu caràcter era canviant, dolç i paternal en moments, però capaç de bronques descomunals quan lluitava contra pressions de l'Estat, l'empresa i la redacció.
0: L'objectivitat és impossible. L'objectivitat no existeix, perquè l'home és un subjecte. I sense voler, per molt que es desencarni, no pot renunciar a una visió personal dels fets. Això en el millor dels casos. Després hi ha una sèrie de condicionants socials que fan que l'objectivitat sigui impossible. Això que tu expliques, recordo que era una lliçó meva quan donava classes de periodisme a l'escola, de periodisme a l'església, de la que un dia se n'haurà de parlar pel molt que ha fet per aquest país enfront de l'escola oficial, que deia que, per explicar la impossible objectivitat, deia que imaginem que el món estava dividit, o una ciutat estava dividit, entre els que tenien cotxe i els que anaven a peu. L'associació de propietaris de vehicles i l'associació de peatons. Dic, hi ha un atropell. Hi ha un sol fet. Un cotxe o un senyor ha quedat sota les rodes d'un cotxe. Un diari, el dels propietaris de vehicles, titularà: fins a quan els peatons se'ns posaran entre les rodes? El diari dels peatons dirà: fins a quan aquests criminals del carrer ens atropellaran? El fet és un. Ara cadascú el veurà d'una manera diferent, perquè és impossible deslligar-se de la interpretació personal. I repeteixo, la interpretació personal és condescendent i generosa. Després ve la interpretació d'interessos de grup, d'interessos de sector, que encara és més complexa i més lleig que la interpretació personal.
1: Ibáñez Escofet estimava profundament Catalunya, comparant-la amb l'amor irracional a una mare que ha plorat massa. Acceptaria catalans amb idees diferents si sentien el pes del país sobre les espatlles. Admirava polítics com Prat de la Riba, Tarradellas, Jordi Pujol i Josep Pallach per la seva vocació de govern i capacitat per crear coses, criticant els somiadors en favor dels treballadors. Va escriure llibres com Kubala, un barceloní de Budapest, de l'any 62, sobre el seu amor pel Barça, reculls d'articles com La corda fluixa del 1971 i Les arrels i les fulles del 85 i les memòries La memòria és un gran cementiri de l'any 90, que repassaven més de mig segle de vida catalana i li van valer el Premi Crítica Serra d'Or del 91. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 1983 i el Premi Ciutat de Barcelona de Periodisme del 86. El seu fons personal, amb correspondència, manuscrits i documents, va ingressar a l'Arxiu Nacional de Catalunya el 2022, preservant d'aquesta manera el seu llegat. Va morir el 15 de desembre del 1990 d'un infart, deixant un buit en el periodisme català, on va ser un mestre que va modernitzar el sector i va defensar la curiositat, la humilitat i l'amor a la llibertat. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: Els temps que estem vivint tenen coses que ens poden semblar sorprenentment negatives i d'altres que són molt positives. I entre les que tindríem tots clar que són més positives és que li hem donat la importància que es mereix al benestar de la salut mental. En som molt més conscients, s'ha desestigmatitzat molt i, a més, d'aquesta manera hem fet que sigui una eina per poder sentir-nos tots millors i que ja deixi de ser tabú moltíssims temes que tenen a veure, doncs això, no?, amb el benestar de la nostra salut mental. Però clar, és un camp tan ampli, amb tantes vessants, amb tantes dificultats, amb tantes peculiaritats, que tota eina que es pugui emprar per poder, doncs, solucionar o millorar, sobretot, la vida de les persones, doncs sempre li hem de donar ressò aquí al programa. I avui parlarem concretament d'una manera d'encaminar tot això que té a veure amb l'art. I això ho volem fer amb el Salvador Simó, que és doctor en educació inclusiva, màster en la direcció d'empreses, director adjunt de la Càtedra de Salut Mental de la UBIC-UCC, que és importantíssim en aquest aspecte, i investigador de grup de recerca d'innovació en salut mental i benestar social. Salvador, gràcies per passar pel programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
0: En aquest cas, la importància de sempre buscar nous camins que puguin millorar, no parlem des del punt de vista de curar, no m'agrada fer servir aquesta paraula, sinó més de millorar la vida de les persones, no?, en les diferents dificultats, anem a dir. I l'art és una eina fantàstica, que sí?
1: Sí, bàsicament, com tu dius, a més, l'evidència científica ha posat de manifest aquest fet, precisament al Congrés Internacional sobre Art i Humanitats pel Benestar i la Inclusió que vam celebrar a Vic el passat 7 de novembre, una de les ponents va ser Daisy Fancourt, que va ser l'autor d'un estudi que es va fer per l'Organització Mundial de la Salut, on una revisió sistemàtica de més de 3.000 estudis van evidenciar el que tu comentes ara mateix, que l'art és una poderosa eina tant per la prevenció i la promoció de la salut com pel tractament de la malaltia.
0: I és que tots podríem entendre que l'art és d'aquelles diguem-ne aspectes de la vida, de la creativitat, que és allò de que tots imaginem, doncs, unint neurones, no? És a dir, allò de connectant, no?, l'emoció amb la tècnica, amb la representació, amb la interpretació. Al final, tot això fa actiu el cervell en molts aspectes, no?
1: Sí, bàsicament, pensa que l'ésser humà, bàsicament, el David Bueno, que va ser un dels nostres ponents també, diu que l'art és un dels trets fonamentals de l'ésser humà. Pensa que ja tenim primeres expressions artístiques de la història de la humanitat que remunten a l'època del Paleolític. I vull dir, com molt bé dius, per exemple, és fascinant veure com els estudis de Seidel, en casos com la demència, s'ha pogut comprovar que la part del cervell que

0: s'afecta a l'últim terme, és aquell que ens permet gaudir de l'art i crear art. Jo, per exemple, vaig poder disfrutar, bueno, vivenciar amb el meu pare, que va tindre Alzheimer, i quan jo estava davant seu, que quasi que plorant li preguntava, papa, com em dic qui sóc, en canvi l'agafava de la mà i ell cantava perfectament les cancions de Los Panchos de pe a pa, les sabia totes. I ja no podia dir que, bueno, que el meu nom és Salvador i que era el seu fill. I és això, i l'evidència científica ha demostrat, no?, com el cervell té aquesta capacitat de poder remandre aquesta apreciació i gaudir de l'art.
1: Mm-hmm. Hi ha molts casos en què la gent de la psicologia ens parla de com, i la neurociència, sobretot, Salvador, ens diu que tot aquests records que tenim a la vida, a vegades diem, no?, per què recordem aquesta tonteria i no una altra que potser era més, teòricament era més important o era més de coneixement, no? I sempre ens diuen que és perquè hi havia una emoció. Quan hi ha una emoció, digue-li, per molts factors, no, possiblement allò queda més, com més connectat, com més arrelat, o si més no, tenim després més eines per poder tornar a aquest record, no? Com pot ser una música, com pot ser un aroma, com pot ser, doncs, també una imatge, no? I també l'art com a unió de tota aquesta creativitat. Ens pot portar unes emocions que ens facin recordar, doncs, on érem tal dia o érem tan situació. I amb això que ens explicaves d'aquesta vivència és claríssim, no?
0: Sí, sí, hi ha un vincle fonamental entre benestar emocional i art. Nosaltres, per exemple, ara que fem un treball molt important de promoció de la salut mental i benestar emocional tant a les escoles com a instituts com a universitats, per exemple, quan anem a instituts de secundària fem servir llenguatges urbans com el rap, amb artistes com el Rapsus Clay, i a partir de fer servir l'art fem aquesta educació emocional on els joves aprenen primer a rapejar, perquè els estem, bueno, és una forma d'art contemporani, i com a partir d'aquest rap es poden expressar el seu malestar. I hem fet vídeos, que si els pots buscar a YouTube, amb l'Escola del Congost, on parlen, doncs, de racisme, de masclisme, de pobresa. Llavors, aquest lligam entre art i emocions és fonamental.
1: Que interessant això, perquè just et volia preguntar que, clar, de la importància de tot el que esteu fent, no només en el treball universitari, Salvador, sinó també des d'aquest punt de vista de les escoles, dels instituts, perquè aquí estarem formant no només, és a dir, a qui pugui necessitar, anem a dir, algun tipus de teràpia, sigui a través de l'art o a través de qualsevol altre mètode, sinó que també estarem conscienciant a tota la població, a tota la futura població, de tenir més cintura, tenir més empatia amb tot això, oi que sí?
0: Sí, l'art i la cultura realment són per totes i per tots. Vull dir, jo sempre dic que és el llenguatge de l'esperit humà. Nosaltres hem tingut la gran sort de poder fer recerca i intervencions, perquè des de la meva càtedra de salut mental, que es ubica al Talla, sempre ens interessa generar un coneixement al mateix temps que donem servei a les comunitats, i hem tingut la gran sort de poder treballar, doncs, des del 2015, vam treballar amb el Centre Cultura Contemporània a Barcelona, amb persones amb demència Alzheimer, l'any següent amb l'Auditori i l'Orquestra Nacional de Catalunya, amb persones amb diversitat intel·lectual i un altre cop amb demència Alzheimer. Amb salut mental hem treballat tant al Museu Thyssen de Madrid, a la Fundació Serralves, i aquí a Vic hem fet el millor projecte des del 2018. Tenim tota la ciutat inclusiva, des de l'art i la cultura, per tots els col·lectius. I la recerca que hem fet, hem vist que tant a nivell de salut com de participació social, amb tots aquests col·lectius, persones amb demència Alzheimer, els seus cuidadors i familiars, gent amb diversitat intel·lectual, gent amb problemes de salut mental, l'art té un gran impacte, molt positiu, però el que dius tu m'agrada molt. No és únicament per persones amb situació de malaltia.
1: Sí, sí.
0: Totes i tots necessitem art i cultura a la nostra vida. I més sobretot en aquesta època, que jo dic que és una mica trista, una mica fosca, jo crec que jo sempre dic que igual que viu un temps de guerra, i malauradament doncs està a Ucrània, està a Palestina, dic l'art i la cultura són armes de construcció massiva.
1: Oh, que bona.
0: Per reconstruir una societat basada, doncs, en la sostenibilitat, la inclusió. I també crec que és molt important que l'art i la cultura són motors d'esperança. I com diu el filòsof coreà, que està molt en boga, el Byung-Chul Han, Certament, en aquesta època necessitem recobrar aquesta esperança.
1: Aquesta esperança que la podem anar... És a dir, com tota esperança, no és allò de dir aviam si ens cau del cel, no? Allò una, que tot es solucioni. No, s'ha de fer activament, s'ha de fer, per això el que dèiem, no? A les universitats, a les escoles, no? Conscienciant que tota la població pugui entendre de què estem parlant i de tot el que ens està dient el Salvador Simó. També crec que és molt important el fet de que si ens diuen, per exemple, des del punt de vista de psicologia, qui porta l'adolescència, les criatures, no? Tot el que té a veure doncs, amb el procés d'aprenentatge d'una criatura, que és molt important establir aquests vincles des de la pràctica, és a dir, des del fet de dir doncs, fer un joc junts, organitzar qualsevol cosa amb les criatures, etc, perquè estableixes aquests vincles que després seran necessaris en èpoques més difícils, com és, per exemple, l'adolescència. Doncs de tot això que ens estaves explicant, crec que doncs això, no? La gent que desgraciadament doncs, pateix Alzheimer i que esperem que en els propers anys tot apunta que sigui així, doncs es pot anar avançant molt ràpid en les investigacions, però mentrestant les persones que aquí segueixen i que han de cuidar d'ells, els familiars, com explicaves el teu cas, Salvador, doncs crec que és molt important que puguin establir aquests vincles, no? amb aquestes persones que pateixen, per exemple, demència o Alzheimer, perquè crearan aquests vincles, encara que l'altra persona potser no et reconegui, no? Però per tu serà important, no?
0: A més, el més important en relació al que comentes és que quan van fer la recerca, per exemple, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, van fer la recerca l'impacte del projecte CCC Alzheimer, però no únicament per als usuaris, persones amb demència, sinó tot també pels cuidadors i pels familiars. I la recerca va demostrar d'una forma científica que també tenia un impacte molt important al benestar tant dels cuidadors com dels familiars, però inclús més enllà dels propis educadors i que està transformant la pròpia mentalitat del museu. Vull dir que quan fem projectes d'art i cultura estem treballant des de l'evidència científica, estem fent realitat l'article 27 de la Declaració dels Drets Humans, que diu que tota persona té dret a gaudir de l'art i la cultura, ja es parla molt dels drets culturals, però és que, a més, l'impacte que té és multinivell. És per la persona, però també per cuidadors, familiars, i té la capacitat de transformar inclús les institucions, com el CCCB.
1: Que interessant i que absolutament... que és absolutament necessari que així sigui i que se li pugui donar aquesta veu. I una última pregunta, Salvador, perquè crec que és molt important, perquè aquí estem parlant doncs, això, no? de demències, d'Alzheimer, de tot el que pot semblar doncs, és un punt de vista degeneratiu i amb avançades edats, però aquí també podríem, i crec que és important que entenguem que la creativitat des d'edats molt, molt joves, molt primerenques, pot ajudar també a que el desenvolupament, no? d'aquesta salut mental, d'aquesta bona salut mental en els nostres joves, oi?
0: Sí, com t'he comentat abans, és fonamental. Ja estem cometent un gran error com a societat, que és treure l'art i les humanitats dels currículums educatius.
1: Totalment d'acord.
0: Els hem anat traient quan l'evidència científica ens està dient que necessitem per aquesta educació emocional i perquè també, per exemple, es parla molt de la generació de vidre. Realment no estem educant els nostres joves i adolescents per afrontar la vida i les seves dificultats i l'art i la cultura és una forma de poder fer que és molt important. Aleshores, és molt important aquesta tasca de donar oportunitats artístiques i culturals als nens, als infants, però també als adolescents. I com t'he comentat abans, nosaltres ho estem fent tant amb els adolescents amb el tema del rap, amb el hip-hop, com els nens més petits, doncs ho hem fet servir els contes, hem fet servir el teatre, hem fet servir el dibuix. Fixa't, jo que he treballat des de projectes de prevenció de trauma de guerra amb art i cultura a Kosovo, a Bòsnia i a Guatemala, com ho estem fent servir a les escoles de Vic per la promoció de la salut mental. Vull dir que jo sempre dic que l'art i la cultura són un llenguatge universal, transcultural, i que és el llenguatge de l'esperit humà. I és molt important recuperar el seu rol capdalt, com tu molt bé dius, a l'educació tant dels infants com dels adolescents.
1: Totalment. I aquí és on clar, quan per exemple les televisions, els que tenim una edat, que vèiem el que ens deia la televisió, doncs allà es podia vehicular molt més que hi haguessin més programes que parlessin d'aquesta via, no? Com per exemple va ser programes doncs, que intentaven introduir l'art i la creativitat i moltes històries en el jovent històricament. Clar, ara que cada criatura veu una mica el que vol, no? I això és el perillós de les xarxes socials, els TikToks, etc. Doncs cal que des de les escoles, i com molt bé ens explicava el Salvador, doncs per exemple a través del rap, doncs aconseguim ja anar-los i creant aquest coquet de que el rap segueixi per expressar

0: aquest tipus de patiments, empatitzar amb el dels altres, i aquí ja estarem creant una cosa, doncs, dels temps d'ara, que, com bé diu el Salvador, ho hem d'adaptar, així que ho adaptem literal, i que no es rente, encara diuen aquestes coses els jovent, i ens hem d'anar adaptant. Ha estat un plaer poder escoltar el Salvador Simó, moltíssimes gràcies i fins la propera.
1: Moltes gràcies a vosaltres, merci.

Prepareu-vos perquè us caigui una llagrimeta, no de tristor, però de nostàlgia. Perquè avui ens endinsem en un clàssic que va fer que les tardes dels 70 fossin sinònim de globus voladors, contes màgics i una bona dosi d'imaginació. I una cançoneta que tots recordareu. Un globo, dos globos, tres globos... Ai, com eren aquells programes amb un plató ple de nens amb els ulls com a plats, una presentadora amb veu de dida màgica i un poeta que feia que les cançons semblessin poemes disfressats de cançó infantil. Tot això en una època on la tele era l'únic Netflix que teníem. I els especials eren els globus que et feien volar sense sortir de casa. Aquest programa no era només un contenidor per a nens, era una màquina del temps educativa barrejant contes, dibuixos i concursos amb un toc surrealista. Amb un humor blanc i valors com la creativitat i l'amistat, va captivar generacions, tot i que avui amb pantalles tàctils ens fa somriure una mica amb una mica d'ironia, oi? Com podíem estar una hora sencera mirant sense fer zapping?

0: néixer el 1974 a Televisió Espanyola, concretament a la primera cadena, i va durar fins al 1979 amb una emissió diària de dilluns a divendres entre les 7 de la tarda i les 8. Per aquell moment en què els nens ja havien tornat de l'escola amb la motxilla plena de deures i la ment buida de preocupacions. Escrita per Lolo Rico, la productora que després va fer història amb La Cometa Blanca, era un contenidor d'una hora dividit en tres parts. Els primers 10 minuts per als més petits, amb jocs, senzills i cançons, un segment central d'espectacle amb actuacions i marionetes, i una part final per als més grans, amb reportatges i concursos que et feien sentir com un explorador de saló. El produïa Televisió Espanyola amb un pressupost molt modest per a l'estàndard de l'època, cap a 100.000 pessetes per capítol, més o menys, invertides en decorats casolans i col·laboracions locals. Es gravava als estudis de Prado del Rey a Madrid, amb equips reduïts que incluïen directors com José Luis Hernández Batalla o Josefina Molina, pioners en ficció infantil. La música de la sintonia, composta per Toni Luz i interpretada amb un toc alegre que recordava una caravana de circ, era el ganxo perfecte, molt enganxadissa, i gravada en sessions ràpides on els nens del plató feien els cors com si fos una festa d'aniversari col·lectiva. El rodatge era un equilibri precari entre educació i entreteniment, com un malabarista amb llibres de text en lloc de boles. Es feia setmanalment amb gravacions en directe parcial per capturar l'energia dels nens, uns 50 més o menys per emissió, escollits d'escoles properes, i tècniques bàsiques de vídeo humàtic quan el color encara era un luxe per a molts televisors. El programa va néixer com una resposta a la demanda de continguts infantils després del boom de Barri Sèsam, però Lolo Rico va insistir en un format més espanyol, amb contes locals i marionetes fetes a mà per Alejandro Milán, que creava personatges com el conill entremaliat o l'os somiador amb materials reciclats. Deia que era com fer teatre de paper, però amb càmeres. Ironia del destí. En una època de censura franquista residual, el programa va passar filtres estrictes per ser inofensiu, però va colar missatges subtils de llibertat a través de globus que volaven lliures, com si digués als nens: el món és vostre, no us limiteu al pati de l'escola.
1: En el Japón antiguo era muy conocido este cuento que os contaremos hoy y que ha llegado hasta nuestros días. Ya entonces decía que había sucedido hacía mucho tiempo en un Japón mucho más antiguo todavía. Pues en aquellos lejanos tiempos vivían en una bonita casita rodeada de un pequeño jardín tres hermanos con su madre, a quien querían muchísimo. Le regalaban flores, le traían las golosinas más apreciadas, hacían los trabajos más difíciles, la rodeaban de cariño y cuidados. La madre no quería menos a aquellos tres hijos tan buenos. Les cortaba preciosos trajes, les bordaba ricos kimonos, les hacía exquisitas comidas. Todo fue así hasta que un día la madre cayó enferma. Los tres hermanos la cuidaron lo mejor que supieron. Le trajeron las medicinas mejores. No se apartaban de ella ni un momento. Pero la madre cada vez estaba más enferma. Se iba debilitando, debilitando.
0: Pel que fa al repartiment, era una barreja perfecta de talents emergents i veterans de la tele pública. La estrella era María Luisa Seco, la presentadora principal des del 1974. Una mestra reconvertida en narradora amb una veu càlida que feia que els contes semblessin confidències de la iaia. Va narrar i escriure molts dels relats, com El globus que van a l'escola, inspirats en la seva pròpia experiència com a educadora. Al seu costat, Manolo Portillo, conegut per La Mansión de los Plaf i La Casa del Reloj, aportava un toc còmic amb els seus personatges una mica maldestres, com el senyor Globus, que sempre perdia els seus globus. Portillo, amb el seu bigot inconfusible, improvisava diàlegs que feien riure els nens del plató, convertint errors en oportunitats. Des del 1976, Pepa Palau es va unir com a copresentadora amb un estil més dinàmic que per al segment de jocs, i Verónica Forqué va debutar aquí, als 23 anys, com a actriu convidada, fent papers secundaris en sketchos que la van llançar a la fama. Imagineu Forqué abans de Kika, cantant cançons infantils amb un somriure que amagava el seu futur com una icona del cinema independent. I no podem oblidar un altre dels grans personatges, Gloria Fuertes, la poeta que no només va escriure la sintonia, aquell Un globo, dos globos, tres globos, la luna és un globo que se m'escapó, sinó que va aparèixer recitant poemes amb el seu ull de vellut i vestits excèntrics, com una àvia roquera que feia que la poesia sonés com un joc. El càsting era un calidoscopi. Nens locals, com Carles Balat o Margarida Minguillón, feien d'exploradors en reportatges.

0: rodatges aprenent lliçons sobre la natura o història mentre rodaven. I Milan amb les seves marionetes donava vida en un univers paral·lel on els ninots eren més expressius que alguns adults. El rodatge tenia també els seus drames i les seves curiositats, com qualsevol producció que dura 5 anys amb nens i globus a l'aire. Per exemple, la sintonia de Fuertes va néixer d'una tarda de cafè amb Lolo Rico. La poeta, que vivia a Madrid amb els seus gats i una màquina d'escriure vella, va improvisar la lletra en 10 minuts, dient que la tele és com una amiga solitària, sempre allà per qui té por del silenci. Una reflexió que amagava la seva pròpia soledat, ja que Fuertes va utilitzar el programa per arribar a la gent de veritat, no als crítics snobs que la veien com un poeta menor. Una anècdota divertida durant una gravació d'un segment amb globus reals, on va esclatar just quan Seco narrava un conte sobre amors volàtils. Tots els nens van començar a riure i, finalment, va quedar en el muntatge final com si fos un efecte especial involuntari. Portillo va dir que això és el que passa quan els globus s'enamoren. Ironia. Fuertes, feminista, avant la letra, va escriure versos que parlaven de llibertat. La Terra és un globus on jo hi visc. Però en una entrevista del 1997 va confessar que la tele l'ajudava a combatre la soledat com una aliada que la feia sentir menys invisible. L'any 79, també, quan el programa va acabar per fer lloc a la primera etapa de Barri Sèsam, amb Caponata, Seco va plorar els passadissos dient que havien perdut un tros de somnis infantils. Però Lolo Rico va aprofitar l'experiència per crear La Cometa Blanca, on va col·laborar amb UNICEF i va portar nens de 17 països al plató, un salt que va fer que un globus semblés un assaig general.
1: Hola, chicos. El concurso Los Mejores, este año de 1976, empieza. Ya sabéis que la Feria Internacional del Juguete, Televisión Española y la revista Teleradio convocan este concurso, Los Mejores, de 1976. Consiste en una votación realizada por los niños españoles para que vosotros elijáis a las personas más destacadas en el mundo artístico, cultural y deportivo, así también como los programas, revistas, personajes e instituciones más populares entre los niños.
0: Els episodis eren un festival de varietat, contes narrats per Seco amb il·lustracions en viu, com el viatge del globus perdut on un nen troba amics inesperats. Dibuixos animats importats com fragments de La caça de Mickey Mouse o concursos on nens competien per volar, responent preguntes sobre ciència bàsica o història, amb premis com llibres de Gloria Fuertes o globus gegants. Els reportatges eren pioners, amb càmeres portàtils filmant granges o museus i nens com Balat, que recorden, corre darrere un tractor per explicar doncs, com funciona el tema de la llet a les granges, aprenent mentre rodaven. Cap al final van afegir segments amb marionetes de Milan que dialogaven amb Fuertes, com los que preguntava «Poeta, per què la lluna no cau?» i ella responia amb versos que feien plorar i riure alhora. Un toc emocional que va fer que el programa fos més que entreteniment. L'acollida va ser dolça però efímera. Va ser un èxit moderat a Televisió Espanyola amb audiències que tocaven els 2 milions d'espectadors diaris, gairebé un 40% del share en una època sense competència. I va guanyar elogis per ser el primer espai infantil espanyol modern, segons crítics de l'època. L'any 79, un article del País va destacar el seu encant ingenu, però va criticar la manca de pressupost per més animació, dient que els globus volen, però els dibuixos són plans. Culturalment va ser un far. Va il·luminar i va introduir la poesia de Fuertes a milers de nens, fent que frases com «La lluna és un globus que se'n va escapar» es convertissin en himnes de pati d'escola i va influir en programes posteriors com La Cometa Blanca o Los Elefantes no se olviden.
2: I Carlos en la misma raya. Muy bien, Carlos. Carlos es el que queda
3: sin tu foto. Carlos es el ganador.
2: Ganador del todo. Enhorabuena. Lo hemos pasado mi vida jugando con los tacones de goma. Esto tiene una ventaja y es que como los tacones son de goma, si jugáis en casa, pues entonces los vecinos de abajo no se enteran que estáis jugando al tacón porque no hacen ruido. Y si la raya en vez de señalarla con una tiza, la señaláis con una cinta o con una cosa así, pues entonces podéis jugar en casa tranquilamente porque el tacón es de goma y no se oye. Vale, probad.
3: Y otra vez.
0: Entre les anècdotes més rellevants hi ha la de Forqué, que als 23 anys va entrar com a convidada recitant un conte de Fuertes. I la poeta li va dir «Noia, tu ets un globus que esclataran estrelles». Va ser profètic perquè es va convertir en una llegenda del cinema espanyol. També Fuertes, en una aparició del 77, va recitar un poema sobre globus tristos que va fer plorar una nena del plató i Seco la va consolar amb una abraçada en directe, un moment humà que va humanitzar més la tele, recordant que darrere dels globus hi havia cors reals. Un globus, dos globus, tres globus, un globo, dos globos, tres globos, va ser més que un programa. Va ser imaginació per als nens dels 70. Anècdotes com la lletra improvisada de Fuertes o l'esclat de globus en directe que encara ens fan pensar i ens fan recordar aquells moments. Va marcar una època amb la seva màgia senzilla, tot i les limitacions de pressupost que la van fer més autèntica.

0: És evident i és una gran sort que tota la societat, o almenys la gran majoria, està bastant conscienciada de que no només hem d'intentar doncs, portar una vida més o menys saludable per nosaltres mateixos, sinó també envers del planeta i envers de la resta de la societat i que sigui sostenible. Però què és sostenible quan parlem d'alimentació? Tots els aliments són igual de fàcils de produir? Tenen el mateix impacte en els gasos que s'emeten, en si estan les condicions adequades? Això no és tan senzill, i més quan hi ha, al final, tota una indústria al darrere. Per això en volem parlar avui amb la Míriam Torres Moreno, que és doctora en nutrició i metabolisme, coordinadora del màster d'alimentació i sostenibilitat i professora de la Facultat de Ciències de la Salut i Benestar de la UBIC, la UCC. Míriam, gràcies per passar pel programa.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: En primer, el que caldria és, perquè segur que molts oients han escoltat, jo mateix també em passa, el terme de... Bueno, el fet de que l'alimentació sigui sostenible, però millor que ens ho expliquis tu perquè puguem entendre de què estem parlant realment.
1: Doncs sí, com bé dius, la relació, no, entre alimentació i salut és quelcom que ja tenim com molt integrat, no? Uh-huh. I que tothom és molt conscient d'aquesta relació que hi ha molt íntima entre el que mengem i el grau de salut que tenim, uh-huh, entre altres coses, no, que influencien en la nostra salut. Però sí que és veritat que en els últims anys hi ha aparegut aquest nou element, no, que és aquesta alimentació sostenible o aquesta dieta sostenible. I, en definitiva, quan parlem d'alimentació sostenible, és un concepte que encara és molt més ampli del que veníem parlant ara de dieta saludable. Uh-huh. I, per definició, diem que és aquella dieta que té un impacte a nivell mediambiental que és baix i que contribueix a la seguretat nutricional i alimentària i a una vida saludable per les generacions actuals, és a dir, per la població que tenim a dia d'avui, però també per les generacions futures. Val. O sigui, que té aquesta mirada futur. I sobretot es parla que aquesta alimentació és un model alimentari que ha de conviure en un context de sistema alimentari també sostenible, que ha de ser respectuós i ha de protegir la biodiversitat, els ecosistemes, i que a més ha de tenir aliments com que ha de ser culturalment acceptable, no? Aquest, mm-hmm, factor cultural, mm-hmm, ha de ser accessible a la població, ha de ser justa i assequible econòmicament, és a dir, tothom ha de tenir accés i, mm-hmm, ha de poder comprar els aliments, adequat nutricionalment, també ha de ser segur i saludable i optimitzant tot el que són els recursos naturals i humans. Mm-hmm. O sigui que ja veus que quan parlem de, sí, sostenibilitat, sí, estem parlant de moltes dimensions i de molts elements.
0: De molts factors. I és que, clar, ja la gent ja, doncs, ja ha assumit bastant bé, doncs, els problemes que podia portar la indústria alimentària sobre la salut o l'alimentació de nosaltres, mm-hmm, com a individus, com podria ser els termes com ultraprocessats, no? Que com a mínim ja hem entès que, mira, de tant en tant no et dic que no, però que no pot ser un fet habitual aquest tipus d'aliments. Però, clar, aquí entre aquests factors que ens explicava la Míriam, doncs el tema de com està produït, no? De com està fet, on està fet i de quina manera tota aquesta alimentació, que ens pot semblar més saludable, per posar un exemple, doncs una carn ens pot semblar més saludable que un ultraprocessat, però, clar, el cost de generar aquesta carn té molts més aspectes, no?
1: Sí, està clar. Quan parlem de lo que és la sostenibilitat de l'alimentació, com a consumidors visualitzem molt el que acabem consumint en última instància.
0: Sí.
1: Però quan parlem d'aquesta
0: alimentació... Si té productes químics o si té coses d'aquestes, no?
1: Exacte. Mm-hmm. Per tant, hem de posar la mirada com amb una amplitud més gran per entendre'ns. I per això és molt interessant parlar des de la mirada de lo que en diem el sistema alimentari. Mm-hmm. Que al final el que vol dir és que el que nosaltres mengem, no, ve d'un entorn, ve d'una producció, per tant parlem d'allò que ve des del camp fins a la taula, des, sí, del sector primari fins al consumidor. I aquí hi ha com molts esllavons dins d'aquesta cadena alimentària i el conjunt d'aquestes etapes, sí, no, sí, és el que acaba fent que un aliment sigui més o menys sostenible. Val. El fet de que s'hagi produït, no, per part del sector primari, no, que sigui un aliment vegetal que pot ser molt saludable, però que en canvi vingui de l'altra punta del món, doncs això impacta negativament amb la sostenibilitat.
0: Tot el que suposa el transport,
1: si...
0: eh?
1: Exacte. Mm-hmm. A diferència de si triem un producte que ve de l'hort, no?, del costat, o ve del poble veí.
0: Clar, clar. Per aquí, pensar... Sí, perdona, estaríem pensant que, bueno, si per exemple és verdura, doncs fantàstic, no? Bueno, però si és una verdura que s'ha produït aquí al costat, i tota la vida, per exemple, doncs no estem trencant cap fet que no hagi sigut, hagi pogut ser sostenible en el temps, com ens deies, no? Mentre que si ara de cop i volta demanem doncs un tipus de verdura doncs que es fa a l'altra banda del món, s'ha de transportar, s'ha de conservar i tot això té molt més impacte, eh?
1: Mm. Per això, quan parlem d'aquesta dieta saludable, estem parlant com d'una, bueno, d'un conjunt d'elements que són com multifactorials i que tenen dimensions pues, de calat amb qüestions de salut, culturals, socials, econòmiques, mediambientals, i que és important tenir-ho tot en compte a l'hora, no?, de com a consumidors, per exemple, que va triant aquests aliments, no? Però sense oblidar totes aquestes dimensions.
0: Mm-hmm. Es parla molt del tema de la carn, no? Abans ho apuntava una mica, perquè, clar, sempre hem pensat, bueno, però, escolta, vols dir que generen tants gasos o que hi ha... Clar, estem fins i tot per la nostra salut interna, s'està demostrant que una mica és bona, però que molta pot ser perillosa, no?, també.
1: Mm. Bueno, la qüestió amb la carn, que genera molta controvèrsia,
0: sí,
1: no?, que
0: sí,
1: està com en el focus, en el punt de mira, el problema està en que en els darrers anys, no?, a mesura que els països, sobretot del nord global, s'han anat desenvolupant, un dels aliments que més ha incorporat o més ha incrementat el seu consum és tot el que en diem la carn, no?, la proteïna que ve de la carn, i tot el que són els productes derivats. I això ha fet, no?, que la balança una mica es mogués en pro d'aquests productes i en detriment d'altres que havien estat típicament consumits, com els cereals, les verdures, bueno, més productes tipus fruites, llavors, etc. I llavors, per tant, ens hem passat com de frenada perquè de cop i volta hem augmentat moltíssim el consum de carn. I clar, aquesta carn, al produir tanta carn per tanta població, perquè cada vegada som més persones vivint al món, no?
0: Sí, sí.
1: El que repercuteix és negativament en tots els impactes que té aquesta carn.
0: Yeah, yeah.
1: Des del punt de vista mediambiental, no? Com deies, l'emissió d'aquests gasos d'efecte hivernacle, tota aquesta producció de carn requereix molts consum de recursos hídrics, no?
0: Clar,
1: perquè els animals necessiten aigua, s'ha de netejar les granges, no? Etcètera. S'han de produir molts recursos, no?, alimentaris, perquè al final aquests animals s'han d'alimentar i per tant estem destinant recursos a l'alimentació d'aquests animals.
0: Hem de produir per nosaltres i per ells, per tant...
1: Exacte.
0: Sí, sí, sí, clar.
1: I llavors, si fem una mica de balanç, el que observem és que produir un quilo de carn, no?, de proteïna que vingui de la carn, té uns impactes molt grans per un costat amb clau mediambiental, perquè hi ha molts impactes generats a aquesta producció, però alhora el consumidor ha de pagar molts diners per un quilo de proteïna càrnica.
0: Clar.
1: En canvi, la proteïna de cereals, de fruites o verdures, és molt més barata des del punt de vista econòmic, però alhora té moltes més avantatges o menys impactes des del punt de vista mediambiental. Per això cada vegada més es parla d'aquest model que diem de dieta de salut planetària, que és una mica un model que el que parla és de com podem transitar cap a aquesta dieta més sostenible, i al final el que acaba una mica proposant és que la dieta ha de tenir un major pes dels aliments vegetals, com ha sigut més la nostra dieta tradicional, en pro de reduir sobretot el consum de carn, especialment la carn vermella i els productes derivats i més processats que venen de la carn.
0: Sí, sí, embotits, però no vol
1: dir, exacte, però no vol dir que de cop tots ens haguem de convertir en vegetarians,
0: correcte,
1: o vegans,
0: correcte, correcte,
1: sinó que el que hem d'aconseguir és que aquesta carn que mengem, que sí que és veritat que ha de ser menys de la que mengem actualment, però la que prenem, ha de ser una carn de major qualitat. I aquí hi entra, no?, una producció més sostenible,

0: sostenible, més respectuosa amb el medi ambient, sigui una granja més extensiva, producció més extensiva, alimentades, no?, amb animals amb menys pinso, menys recursos d'aquests que dèiem abans, i amb més tot el que són espècies, no?, que siguin herbes, per exemple, del camp, que siguin més espècies autòctones pròpies de l'entorn i no espècies que venen d'altres llocs perquè són més productives. Llavors, això són elements importants també a l'hora d'anar, no?, a comprar carn, doncs tenir en compte d'on ve aquesta carn. No només fixar-nos en el factor preu, que segurament està molt més associat amb carns menys sostenibles.
1: I un dels elements que ens comentes i que forma part d'aquesta sostenibilitat és el fet de que sigui accessible, no?, l'alimentació. Dèieu que tot això també implica, doncs, que el cost de producció, per tant, el cost al final en supermercat o en mercat, doncs, sigui accessible per tothom. Això també implica aquesta proximitat i aquesta racionalitat, no?, en l'alimentació.
0: Sí, això és un element molt important perquè ja podem parlar de models dietètics, no?, que són respectuosos amb el medi ambient, que promouen la salut de les persones, però si la gent no té capacitat d'anar al supermercat i comprar aquesta carn que és més sostenible, doncs difícilment podrà fer el canvi de model alimentari.
1: Clar.
0: Llavors, aquí hi ha una qüestió amb clau de sistema, de que el propi sistema ha de fer canvis i ha d'aplicar polítiques i reglamentacions que afavoreixin el consum dels aliments estigui molt més assequible i estigui més democratitzat per tota la població. Però alhora també hem de fer canvis com a consumidors, perquè l'alimentació ha passat té com un rol més secundari.
1: Sí,
0: abans els diners que destinàvem del pressupost familiar a la compra, no?, d'aliments era un percentatge molt més gran. A dia d'avui tenim altres prioritats, no?, pues com l'oci, com la cultura, com, jo què sé, les xarxes socials i totes les connexions. Paguem a final de mes, no?, coses que fa uns anys no pagàvem. Per exemple, la connexió al wifi, no?, poder tenir wifi a casa és un cost que abans no teníem, pagar línies mòbils. Llavors s'han afegit tota una sèrie d'elements en el pressupost familiar que han desplaçat l'alimentació. Llavors estem acostumats, o hem començat a integrar, que anar al supermercat i pagar segons quins preus pues no hauria de ser. Doncs sí, potser hauríem de pagar certs preus també per reconèixer que és un producte de qualitat, que estem recompensant a la gent que l'està produint, a tot el sistema agroalimentari que hi ha al darrere d'aquest producte i tota aquesta història, no?, que té aquest producte que ens estan posant a disposició en el que és l'establiment on el comprem.
1: Aquí, Míriam, seria molt important que hi hagi, doncs, vulguis o no, les enganxines, que dic jo, no?, els segells de qualitat, no?, segells de proximitat, de sostenibilitat, etcètera, no?
0: Sí, jo crec que un element és que cada vegada la població sigui més conscient de tots aquests elements, no? Però alhora, per tant, hi ha un paper d'educació molt important i de transformació de la gent per posar en valor tots aquests elements i després amb què també pugui haver-hi, no?, polítiques que ajudin i afavoreixin a que aquests aliments no es vagin encarint al llarg del sistema, no?, de valor, perquè moltes vegades, contra més intermediaris hi ha pel mig, no?, sabem que el producte s'acaba encarint molt més.
1: Totalment. I aquí és on també, si diem, no?, que demanem al consumidor que demani, no?, que exigeixi, no?, en el seu supermercat, en la seva botiga de confiança, doncs que li porti productes que tinguin aquest segell, que compleixin aquestes normatives, però normatives per posar sobre paper allò que estem comentant, la sostenibilitat. Doncs si hem de facilitar que això pugui passar, també és molt important que la gent prengui consciència de la estacionalitat, no? És a dir, de tornar al que els que ja tenim uns anys, doncs quan érem petits ens explicaven, no?, les frites, les verdures, tot en quins mesos de l'any, no?, els podíem tenir.
0: Exacte. El que és l'estacionalitat és un dels elements claus de la sostenibilitat i ens hem d'acostumar a que els aliments no es produeixen a tota hora, no?, i en qualsevol estació de l'any, sinó que, no?, la pròpia natura té uns cicles i els aliments es produeixen en funció d'uns moments. Llavors, estem acostumats, no?, cada cop hem vingut en aquest món de l'opulència, no?, on ho trobem tot a qualsevol moment i a qualsevol lloc, però sí que la realitat és un altre nivell de la producció d'aliments. I tot allò que no és propi de la nostra temporada i d'aquesta estació són aliments que venen de llocs molt llunyans, no?, o que s'han produït amb tècniques que una mica el que estan forçant és aquesta producció més intensiva. Llavors, aquesta estacionalitat, no? Aprendre quina és la diversitat pròpia del nostre entorn,

0: quan es produeixen, quan arriben els aliments al mercat, no? I quan els podem consumir. També per gaudir-ne més de totes les seves propietats, sobretot la part més organolèptica, perquè les coses en el moment just, no? On en la seva temporada estan més bones.
1: Efectivament.
0: I sobretot també són més assequibles, perquè si comprem maduixes quan no és l'època de l'any o cireres, el preu es multiplica. En canvi, si ho comprem en el moment, no, òptim de lo que és la seva estacionalitat, el preu també és molt més racional.
1: Sí, sí, perquè a més, clar, se li ha de donar vida, se li ha de donar venda a tot això, perquè si no es fa malbé també, no?
0: Clar.
1: És a dir, que tots són factors que van en la lògica de que n'hi hagi molt en un determinat moment i n'hi hagi zero en un altre, que és lo lògic. Sí. És sentit comú, però Míriam, el sentit comú necessitem que ens el aneu explicant als professionals de la nutrició, de l'alimentació, i que entre tots puguem fer, com molt bé explicaves al principi, crec que ajuda molt, molt, molt a entendre del que estem parlant, el fet de que sigui sostenible ara perquè sigui sostenible en el futur, que és el món que deixarem als nostres fills, nets, i el Jordi Hurtado, que és una mica el que sempre comentem aquí al programa. Míriam, un plaer poder-te escoltar i fins ben aviat.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: setmana més a Nits de Ràdio, que tenim ganes és que ens facin propostes, que ens diguin què tal alguna d'aquestes sèries que van arribant setmana rere setmana a totes les plataformes i que aquí ho comentem amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Bueno, escolta, amb un mes de novembre, almenys aquest dilluns ha estat, i el diumenge també ho va ser, que et dius, a veure, podria ser estiu perfectament.
1: Perfectament, sobretot diumenge. Jo diumenge estava al carrer amb samarreta, amb màniga curta.
0: Sí. Feia...
1: És veritat que després, a partir de la tarda, fa fresqueta.
0: Sí.
1: Però al migdia podria ser perfectament. Potser no d'estiu, però un dia primaveral, perfectament.
0: Et dic jo que les plantes de casa meva estan... Me miren cada dia com un dir, què fem? Recollim les flors, ja les deixem ja per l'any que ve, què està passant aquí, perquè clar, això és una...
1: No, és que també, clar, és que estem a novembre i no saps què posar-te cada dia.
0: No, és...
1: Has de mirar l'aplicació del mòbil, a veure el temps, a veure com es planteja aquesta setmana i més o menys puc albirar que em puc posar, perquè
0: sí,
1: no
0: sí,
1: ho saps.
0: Sí. No, és que és així. És com coses que costa d'entendre perquè van d'una manera i que una altra. Deixa'm dir-te, Òscar, que per exemple, de les sèries que són imprescindibles en la meva vida, com Doctor Who, estem una mica trasbalsats tots, perquè després de que Disney Plus va voler apostar, diguem-ne, per la franquícia, hi ha apostat 2 anys i ara ha dit, mira, us la torno. Sí, i ha dit que hasta que hemos llegado, amb el dubte de si Russell T. Davies seguirà sent el showrunner, si no ho serà, com a mínim ha confirmat que hi haurà un especial de Nadal, però per l'any vinent, no per aquest, amb la qual queda el dubte de si després seguirà com a showrunner o serà alguna altra persona amb el desgavell que això porta i amb el gran error que està cometent aquesta sèrie de no tenir clar si vol seguir satisfent el fan de tota la vida, incorporar-ne de nou o ni una cosa ni l'altra, que és el que passa molts cops amb això.
1: Al final, en darrera instància, és una qüestió financera.
0: Sí.
1: Perquè és una qüestió financera. L'associació que ha tingut la BBC amb Disney Plus era sobretot perquè necessiten capital, perquè ja hi ha retallades en la producció audiovisual a Regne Unit. És que les televisions públiques estan passant, no només a Regne Unit, aquí a Espanya en general, a tota Europa estan passant per moments complicats. I l'associació, el partnership amb grans plataformes, com en aquest cas Disney+, que a més, Doctor Who és una sèrie que perfectament podria estar al catàleg.
0: Absolutament, a mi m'encaixava totalment, sí.
1: És a dir, que no és una qüestió de que no sigui la plataforma adequada, és que és la plataforma adequada.
0: Per mi sí, o sigui, el que no tindria sentit és a Netflix o a qualsevol altra.
1: Exacte.
0: A Disney Plus sí la tenia, evidentment.
1: El problema és que suposo que deu ser una qüestió financera, deu ser una qüestió de que deu ser una sèrie molt cara. Disney Plus, doncs clar, també estan replantejant-se també una miqueta les seves produccions de ciència-ficció, tot l'univers Star Wars, després d'alguna...

0: més fallides que han tingut, sí, l'acòlito, per exemple,
1: sí.
0: Doncs això suposo que ha sigut un toque d'atenció. I, de fet, pensem que la pel·lícula de Mandalorian encara trigarà.
1: Uh-huh.
0: I altres apostes estan esperant també a després de l'estrena de Mandalorian, de la pel·lícula que se suposa que posarà fi o no sé què serà en realitat, perquè bueno, tot això va una mica així de dia en dia, és a dir, que veurem què passarà. I, clar, altres produccions i, a més, les diverses fusions que ha tingut Disney Plus en les seves adquisicions de segons quins canals, pensem que ara a Espanya ja no tenim Star, ara és Hulu.
1: Mm-hmm.
0: I això també a nivell global, això és una cosa que ja havia passat als Estats Units i a Amèrica Llatina, i ara ha arribat aquí a Espanya. Espanya ha sigut dels darrers països que ha fet el canvi d'Star Plus a Hulu. I veurem, perquè les plataformes estan en general totes en un moment que s'estan posant molt conservadores.
1: Mm-hmm.
0: Veurem. Bueno, és un problema que ja es veia venir de lluny. Ara, el pastís no dona per a tothom.
1: Ah, clar.
0: Això és evident.
1: Mm.
0: I les plataformes, ara, que moltes d'elles ja... De fet, mira, Disney Plus ja aquest novembre pugen tarifes.
1: Mm.
0: Ja vaig rebre el correu.
1: Sí, sí, sí.
0: De que ja pugen... Jo em vaig passar des de la quota anual, que la quota anual ja era una pujada que en dos anys es va duplicar de preu, ara estic a la mensual i em pugen un euro a partir de novembre, de 9,99 a 10,99.
1: Mm-hmm.
0: Ja és la cinquena pujada de preu des de que va sortir Disney Plus, que no sí, porta sí. ni 6 anys.
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, i Netflix, i de moment Disney Plus no ha dit res de moment del tema dels comptes compartits.
1: Mm-hmm.
0: Algun globus sonda, però de moment no han dit res. Però no t'estranyi que el dia menys pensat, o posar publicitat també, com estan fent la resta de plataformes. Llavors, clar, Doctor Who, doncs sí, el partnership amb Disney Plus era beneficiós per tots dos, era un win-win,
1: sí.
0: evidentment, sobretot per la BBC, sí. especialment per la BBC, sí. que necessiten cash.
1: Mm.
0: I veurem el futur de Doctor Who i d'altres, suposo que també franquícies i altres projectes que poguessin tenir. Però veurem, perquè el món serial ha estat molt revolucionari en els darrers anys, però ara jo tinc la sensació que ha entrat en una deriva més aviat conservadora.
1: Sí,
0: de veure, de nedar i guardar la roba.
1: Totalment d'acord. Bé, anem mirant de moment les coses que sí tenim, les coses que sí podem veure. Quina és la primera recomanació d'aquesta setmana, Òscar?
0: Doncs mira, la primera és una aposta espanyola de Movistar Plus, que quan Movistar Plus es posa a fer ficció serial i de qualitat, i sobretot dramàtica, darrerament ho fa, en els darrers anys ho està fent molt bé. Ara també al novembre tindrem un parell d'estrenes, per exemple, Anatomia d'un instante, l'adaptació cinematogràfica de la novel·la de Javier Cercas sobre el cop d'estat del 23F. Ara que darrerament semblava que Tejeros moria i al final no.
1: Sí, sí.
0: Doncs, a més, el personatge de Tejero en aquesta minissèrie que arribarà en novembre l'interpreta un actor de la sèrie que ara parlarem.
1: Mm.
0: Un actor que és d'aquells secundaris que, com el Luis Zahera, que parlàvem fa una setmana,
1: sí.
0: doncs sempre estan allà, però sembla que fins que no fan una sèrie o dos que tenen un cert èxit, és com si no existissin.
1: Mm.
0: Però de tant en tant surten i cada cop estan més valorats. La sèrie, la minissèrie, a priori minissèrie, no sé jo si tindrà continuació, que podria tenir-la, és una sèrie que va sobre els serveis de, diguéssim, espionatge espanyols. El CNI.
1: Mm.
0: Una sèrie que té un títol que tampoc enganya. Un títol molt senzill. El Centro.
2: Ayúdame a atrapar a Volkov.
3: No lo cojas.
2: Necesito un análisis actualizado de todas las infraestructuras susceptibles de ser atacadas por Rusia.
3: Han ido por mí.
2: Habla también con los servicios de El Salvador, así empezamos ya la colaboración con ellos. Creo que por fin tenemos un nexo entre Adaro y Volkov.
4: Когда ты будешь в Мадриде?
5: Какой я закончу я с тобой.
6: Я больше не хочу никаких задержек.
2: Sabemos que has encontrado algunas cosas que no te va a resultar fácil publicarlas. Adaro es un hombre muy importante.
7: ¿Creéis que me callo?
1: Home, dona el pego, almenys el trailer, d'aquí ja aquí ja calés, aquí, això s'ha fet bé, eh?
0: Ja calés, i aquí es nota que gent del CNI ha col·laborat en aquesta sèrie.
1: Mm-hmm.
0: Es nota. Es nota molt, perquè es nota que hi ha caler, es nota que hi ha documentació, es nota que hi ha informació, es nota que que hi ha gent de dins que ha col·laborat en aquesta sèrie i això és beneficiós perquè al final ha sortit una molt bona sèrie d'espionatge que no té gaire

0: pas gaire coses que han ballat altres produccions, especialment nord-americanes.
1: De fet, li vaig escoltar en una entrevista al protagonista que deia que el que més li va sorprendre de quan es documentava pel paper és el fet de que ja la gent real, els agents reals del CNI, fins i tot de vegades els hi han d'ocultar la seva família, que ho són. O sigui, és una cosa molt, molt, molt potent el tema.
0: Sí, és que al final, clar, estem parlant d'un sector que és perillós. És perillós, perquè al final... I a més, el que parla aquesta sèrie, en aquesta, no sé si única temporada, ja veurem, és que parla també del problema de topos, d'infiltrats, d'espionatge rus, per exemple. És a dir, en aquest sentit, una cosa que fins ara veiem els periòdics i els informatius que tenien que veure, per exemple, eleccions nord-americanes, eleccions britàniques, franceses, italianes, aquesta infiltració, aquesta intervenció digital de potències estrangeres com, per exemple, Rússia, doncs en el centre també es parla d'això, es parla de la possibilitat que hi hagi topos i es parla sobretot de cercar i capturar espies estrangers que estan operant a territori espanyol. O que tinguin a veure sobretot amb interessos espanyols. I, de fet, en aquest sentit, quan estàvem escoltant aquí el tràiler, sí, hem de capturar Volkov justament és un fictici per un espia rus que està intervenint, està infiltrant-se en els interessos espanyols, no només aquí a Espanya, sinó també a Llatinoamèrica, per exemple. O també es parla d'un personatge que es diu Adara, que també és un personatge fictici, un personatge que interpreta el Tristan Ulloa, i que és un empresari que treballa per espies internacionals, en aquest cas russos. És a dir, hi ha col·laboracions il·legals dins del món empresarial espanyol, doncs amb espies, en aquest cas, a la intel·ligència russa. A priori, quan veus que a més una sèrie protagonitzada per Juan Diego Botto, a priori podries pensar, no dona el paper, no dona la talla. Podries pensar. Però la veritat és que ho fa molt bé. Fa el cap d'una unitat dins del CNI que està justament investigant i cercant tot el que té a veure amb aquest Volkov, aquest espia rus que intenten capturar, i dirigeix un equip en el qual participa un personatge que interpreta el David Lorente. David Lorente és justament el que interpretarà a Tejero o interpreta a Tejero en aquesta adaptació de l'Anatomia d'un Instante, i que a més la curiositat és que Juan Diego Botto i ell ja havien col·laborat junts en aquella sèrie que va fer el Diego San José, en el qual el Juan Diego Botto es treia el carnet de conduir, i el professor de l'autoescola, el peculiaríssim professor de l'autoescola, l'interpretava el David Lorente. És a dir, que allà el veiem en clau d'humor, i aquí els veiem a tots dos col·laborant tet a tet en clau dramàtica.
1: Molt bé.
0: La veritat és que una sèrie curteta, són 6 episodis, i que a mi particularment m'ha convençut.
1: Molt bé. Molt bé.
0: I això ja és important, perquè potser podries pensar, és que les sèries espanyoles quan es posen així una mica dramàtiques, una mica intenses, potser de vegades és un quiero y no puedo. Doncs aquí sí que volen i aquí sí que poden. En aquest sentit es nota que han comptat no només amb la confiança de Movistar, òbviament, sinó, com dèiem, amb la col·laboració més o menys velada dels serveis propis interns del CNI. Que, com deien també els personatges d'aquesta sèrie, el que significa lidiar, el que fa col·laborar dins del CNI, i el que significa doncs, conciliar la vida professional amb la vida familiar, que és el que comentàvem fa una estoneta.
1: Doncs
0: aquí es nota en aquesta sèrie. Que significa, doncs, com expliques a la teva família aquest dedic?
1: Sí, com afecta a la teva vida privada, és a dir, no només a la trama internacional, diguem-ne, sinó també la trama personal de cada un, no?
0: Perquè més o menys les famílies poden imaginar que et dediques a alguna cosa més o menys d'aquest terreny, però no saben exactament què és.
1: Sí, o en quins països estàs més involucrat.
0: Saben que la teva agenda és 24/7, això és evident, que potser et perdràs moltes celebracions familiars, que estàs viatjant moltíssim, i més o menys les famílies poden intuir, els matrimonis, els fills, sobretot si són petits, que el pare o la mare està col·laborant en una agència de la qual no explica massa, però que més o menys et fas una idea. I en aquest sentit, el que significa treballar en aquesta unitat dins del CNI, doncs la veritat està molt ben explicat. O sigui, aquí es nota que ja han tingut informació reservada. Sai millor dit. Han tingut aquí informació interna del CNI. Els actors han parlat amb agents de veritat, perquè els expliquin com és el seu dia a dia, com treballen, com són les seves reunions, quins codis utilitzen, com concilien la vida professional i la vida familiar. És a dir, que aquí

0: es nota que hi ha hagut un treball molt directe amb el propi CNI i es nota que el guió està molt ben construït.
1: Que bo. Doncs aquesta és la primera de les propostes. L'altra, tinc moltes ganes de que ens diguis què tal, perquè n'he anat llegint des de fa temps moltes coses, tant de la ficció com diguem-ne, de la realitat que intenta transmetre. Per això és d'aquelles que segur que no deixa indiferent.
0: Doncs no deixa indiferent, perquè a més és un tracte sobre un personatge que en si mateix, bueno, era un guionista i també actor, que en si mateix era un personatge que jo particularment no recordo, no, jo no vaig veure les sèries que va crear aquest personatge.
1: No, és molt del món sud-americà, evidentment.
0: Exacte. Sí, jo coneixo gent que sí que els ha vist, no sé si aquí es van estrenar, suposo quan arriba directament a cadena privada, perquè estem parlant de sèries dels 70, que segurament a l'època no arribaven aquí a Espanya.
1: No, segur.
0: Suposo que molta gent les ha vist sobretot a través de YouTube o de plataformes similars. Jo particularment no les he vistes, però bueno. Però si parlem, per exemple, de sèries com el Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho, segurament molts oients diran, ah, sí, és veritat, sí, no podien con mi astucia, aquella frase que sempre deia el personatge.
1: Sí.
0: La sèrie que estem parlant avui és sobre el seu creador. Un guionista que va començar així a poc i que de sobte es va convertir en el guionista més important que va tenir Mèxic durant les dècades dels anys 60, 70 i molt avançat als 80. El títol de la sèrie, suposo que la frase, el subtítol, molta gent també la coneixerà. És Chespirito sin querer queriendo.
2: Nervios de punta, Ñeca, pero es la primera vez que tengo miedo de fracasar. Se me tiene que ocurrir la idea del siglo.
3: No pasa nada. Lo vamos a arreglar, como lo hemos hecho siempre.
2: Ahora sí voy a hacer la comedia que a mí me gusta. No quiero hacer comedia que mi familia no entienda. Lo único que le pido es que lea lo que traigo aquí.
4: No, don Genial, no me convenciste.
2: Este programa vale la pena. Es un tipo torpe, medio menso, pero se cree superhéroe.
3: Una parodia.
2: No contabas con mi astucia. Esto no es para niños. Y le va a gustar a toda la familia. El Chavo del Ocho. El punto es que no vamos a contratar a ningún niño. Y necesitamos grandes actores. ¿Cómo se llamaba la actriz que estaba en tu foro el otro día? Luego vi que usted tiene todo lo que necesito. Me parece que esto puede ser el inicio de una larga amistad.
1: Amb totes les implicacions personals que va tenir entre tot aquest elenco que feia aquesta sèrie, Òscar.
0: Sí, perquè aquesta sèrie és una mena de biòpic del creador d'aquesta sèrie. Qui hi ha al darrere de Chespirito? És a dir, Roberto Gómez Bolaños, que és el gran creador d'aquestes sèries. De fet, és un biòpic, mai m'he dit una biografia del personatge des que era petit i des que va començar ja a oferir-se com a guionista per diversos canals mexicans als anys 50-60 i parla justament de les seves creacions. Clar, és una sèrie que la podeu veure a HBO Max, que es va emetre el passat estiu. És una sèrie que també s'explica també que el que volen explicar és, diguéssim, la versió oficial. Perquè el creador d'aquesta sèrie és el propi fill del Chespirito, Roberto Gómez Fernández, que també va ser productor associat de les sèries del seu pare, va començar a treballar molt jove dins de l'estaf del seu pare, en la qual cosa, si és una sèrie creada pel fill del protagonista, ja et pots imaginar que no t'explicaran la part dolenta. Encara que val a dir que no amaga tampoc doncs, la vida personal que va tenir el seu pare, les infidelitats matrimonials, és a dir, en aquest sentit, és una sèrie que és la versió oficial, més o menys adulcorada, però que tampoc es talla en explicar, diguéssim, el que hi havia al darrere, la vida privada de Roberto Gómez Bolaños. És a dir, que explica això, la infidelitat que va acabar amb el matrimoni amb la seva mare, els problemes interns que de manera periòdica tenia el propi Chespirito amb les cadenes en les quals va col·laborar i sobretot el desgastament, per dir-ho d'alguna manera, de tot l'equip que hi va formar, que van començar a El Chapulín Colorado, van continuar El Chavo del Ocho, van fer altres produccions, però tot aquest equip creatiu, doncs, a mesura que passaven els anys,

0: també es creaven unes certes, diguéssim, divergències, uns certs roces. I alguns dels sectors que van participar en aquestes sèries finalment van abandonar. Van abandonar
1: Hi havia molts problemes, perquè he anat seguint una mica les biografies d'alguns dels que apareixien, per exemple, el que anava més com de nen, així, amb els mofletes i tot això, que volia ser... Bueno, de fet, segueix fent el personatge ara amb 90 i pico d'anys, perquè li ha donat la vida i hi havia temes de drets, de si ho podia fer, si era...
0: Sí, és curiosa aquesta història, perquè sí. A la sèrie s'explica, però no acaben d'explicar-ho del tot.
1: Clar.
0: Aquest actor, que era un diguéssim, de la trupa habitual de la sèrie del Chespirito, clar, ell es va arribar a creure de veritat que la propietat intel·lectual del personatge era seva.
1: Clar.
0: Perquè l'interpretava.
1: Clar, el que passa és que aquí hi ha molt... Per exemple, et poso un antecedent que per mi és clau. No? És a dir, a la sèrie Friends fan una bíblia dels personatges, defineixen més o menys com diran, i a partir de que ja és un indissoluble entre l'actor, actriu i el personatge, l'actor, actriu va afegint coses al personatge que el guionista... Friends era un dels primers casos en què cada personatge tenia un guionista exclusiu, perquè sabia com pensava o com actuava cada personatge, no? Però era molt indissoluble de l'actor-actriu. Per tant, hi ha un punt en què sí que ha d'haver certs drets de creació en el propi actor-actriu. És que és un tema molt interessant, aquest, Òscar.
0: Clar, però en els casos dels Estats Units, on està tot molt legislat en aquest sentit, no hi ha buits legals. És a dir, per exemple, Matthew Perry no podia dir «és que jo sóc el creador de Chandler». No. Jo l'he millorat? Sí. Li has donat segons quines capes? Sí. Però tu no ets el creador del personatge. La propietat intel·lectual del personatge no és teva. O del personatge de la Rachel amb la Jennifer Aniston. No. Ella li podia donar capes interpretatives. Però en tot cas era del creador de la sèrie. Doncs l'actor que interpretava un dels personatges de tanto del Chavo del Ocho com del Chupo, especialment del Chavo del Ocho, doncs és que ell va plantejar directament al creador dient-li no, és que en realitat jo sóc el creador d'aquesta... Tinc la propietat intel·lectual del personatge i saps què? Vull acabar la relació comercial amb tu aquí a Mèxic i vull anar a altres països fent el mateix personatge. I a partir, clar, el Gómez Bolaños li va dir això no ho pots fer, perquè el personatge és meu. Jo l'he creat. Tu l'interpretes, però jo l'he creat. I a partir d'aquí es va generar tota una odissea judicial en la qual finalment es va arribar a un cert acord en què a Mèxic l'actor no podia interpretar pel seu compte el personatge, però altres països, com Argentina, per exemple, sí que podia fer-ho. Que és una qüestió molt curiosa.
1: Molt.
0: I coses així, la sèrie ho explica, no acaba d'entrar en tot el detall perquè deu ser una cosa molt més complexa, perquè la sèrie té un to amable, òbviament. Sí, no intenten deixar més o menys malament a ningú. Sí que s'expliquen alguns roces, s'expliquen algunes, diguéssim, enemistats o diguéssim, divergències o separacions. Al final, la sèrie el que planteja és que la trup, a poc a poc, la major part es va anar dissolvent, alguns van quedar continuant treballant al servei de Roberto Gómez Bolaños, però altres van començar a fer una carrera independent. I diguéssim que la trup, que durant dues dècades havien fet diverses sèries, doncs es va anar disgregant. I explica més o menys com tot això, a finals de 70 especialment, ja era molt palès, que ja la mateixa cadena de televisió era conscient de que, diguéssim, la gallina dels ous durats s'estava acabant.
1: Evident, sí.
0: Llavors, la sèrie ho explica, però la sèrie sobretot explica el nivell de creació que tenia en Chespirito.
1: Sobretot com... aquesta idea, no?, que ja transmeten en el tràiler, de que era una sèrie que no era precisament per nens, però no. que com que agradaria a tota la família, això tindria molt d'èxit. Una mica com el que passa per avui en dia, que ho comentem amb el Pablo Mérida, amb el que seria amb els Gru, no? Mi villano favorito, que pots pensar que és per nens i quasi a vegades gaudim més els pares que els fills.
0: En aquest sentit, Chespirito s'avança una miqueta amb aquesta idea de que hi ha productes que semblen per tota la família, però que a poc, diguéssim, els que entronquen més amb aquestes produccions són la gent gran, són els adults més que els nens. Els nens es poden quedar, per exemple, amb els colors, segons quines trames, segons quines coses, però el llenguatge intertextual moltes vegades arriba més als adults.
1: Sí, totalment.
0: I el Chespirito, en aquest sentit, que tampoc ho va inventar, òbviament, però sí que ho potència. Ell tenia clar que volia fer sèries per la família, per tota la família. Ja fos el nen petit o ja fos l'àvia gran. Que tots et poguessin seguir. Que fos una sèrie amable, que fos una sèrie que entretingués a la gent i que sobretot fos una sèrie blanca que servís per explicar coses del seu voltant. Que la gent se sentís reconeguda amb els personatges. No tant en les seves, diguéssim, experiències quotidianes,

0: quotidianes, sinó en tot el món que l'envolta. De fet, la sèrie explica, doncs, perquè, per exemple, per crear el Chavo del Ocho, doncs, aquella, diguéssim, aquella escala, aquella casa, aquell edifici, doncs ell, per cada personatge, es va inspirar més o menys en vivències pròpies que havia tingut quan era petit. Mm. Això s'explica un dels episodis, per exemple. I més o menys ell estava molt interessat en que el que fessin els actors i el que fessin amb els guions arribés a la gent i se sentissin identificats i veiessin un producte que era familiar, que era blanc, però que podia veure tothom i que tothom ho podia valorar. Mm-hmm. Era un producte fet especialment pel fan. Mm. I en aquest sentit, la sèrie parla d'això, parla dels nivells de creació, els diversos nivells de creació que tenia el mateix Gómez Bolaños, que ell protagonitzava les seves sèries, era tant el Chapulín Colorado com era el Chavo del Ocho,
1: sí, sí, sí,
0: altres productes, com també van començar a introduir música, cançons, mm-hmm, a fer concerts, a fer gires, mm-hmm, gires fins i tot internacionals amb els personatges barra actors de les seves sèries, que als anys 70 eren brutals, aquestes gires.
1: Sí, sí, econòmicament estem parlant d'un fenomen tipus que es podria ser un parxís, per entendre'ns, eh?
0: Ah, exacte, però multiplica-ho encara més.
1: Sí, sí, sí.
0: Estem parlant de Mèxic, Argentina, estem parlant, sí, sí, d'Amèrica Llatina, Brasil, sí, sí, és a dir, mercat, és un mercat molt gran.
1: Mm-hmm. Molts diners, aquí, i van molts diners aquí en joc. Sí.
0: Són molts diners, és a dir, llavors, Chespirito és una sèrie que encara que no hagis vist ni el Chavo del Ocho ni el Chapulín Colorado, com és el meu cas, pots entrar-hi fàcilment, perquè sí, t'explica això.
1: Perquè ja el context de que com a mínim sabràs més o menys de què et parla, encara que no ho hagis
0: sona,
1: vist,
0: sona,
1: et sona.
0: Encara que no ho hagis vist, sí, sí, sí, et sona, fins i tot les frases, tanto el, sí, sí, el sin querer queriendo o no contaban con mi astucia, les has sentit moltes vegades. Uh-huh. Llavors, potser no has vist les sèries i potser ni les coneixes, però aquest món et sona. D'una manera o altra, els que ja tenim una certa edat, sobretot a través de xarxes socials, uh-huh, i de plataformes com YouTube, doncs ens sona d'una manera. Llavors, ens explica d'una manera amable, una manera divertida fins i tot, és una mica dramèdia, perquè també parla molt de tota la rerefons dramàtica que hi havia a la família del propi Gómez Bolaños, doncs s'explica com es podien fer aquest tipus de productes audiovisuals, de programes familiars, i com, d'una cosa molt senzilla, que semblava que ningú havia pensat, que les cadenes al principi no estaven interessats, es va convertir en fenomen global, perquè sí, sí, Chespirito i totes les sèries, el Chavo del Ocho i el Chapulín Colorado, són fenòmens globals.
1: Sí, sí, totalment, totalment.
0: I en aquest sentit és una sèrie molt, molt interessant. Aquesta sí que és minissèrie tancada, uh-huh, que explica més o menys gairebé tota la vida del Gómez Bolaños i d'alguns dels personatges de la troupe. I, de fet, és fàcil que puguis indagar una miqueta en aquests actors i actrius que han continuat. De fet, molts d'ells han estat, per bé, perquè ells ho accepten molt bé, encasellats dins dels personatges de les sèries del Gómez Bolaños. Ells no reneguen del que han fet, perquè han treballat tants anys i, de fet, d'una manera o altra, els supervivents encara continuen treballant d'aquesta manera, i perquè ells consideren que fer el Chavo del Ocho o fer el Chapulín Colorado per ell és un honor, no és una feina més. Mm-hmm. Una feina en la qual hagin estat encasellats, que en darrera instància estan encasellats, òbviament. Mm-hmm. Però aquestes de les poques vegades en què els actors ho veuen bé.
1: Mm, totalment. Doncs és molt, molt, molt interessant, i aquestes són les dues propostes que ens ha fet l'Òscar. Una per conèixer una mica més com va el CNI i l'altra com va anar la creació d'unes sèries absolutament i uns personatges absolutament mítics. Doncs aquestes són les recomanacions. Òscar, com sempre, t'agraïm que ens portis dues com els Petit Suís, i t'esperem la propera setmana. Fins la propera
0: setmana més. Ha ha ha.

A la imatge clàssica del pirata, el que fa un joc de mirada amb el mar, no pot faltar el seu icònic pegat a l'ull. Alguns el fan servir per amagar les seqüeles d'una batalla, altres el consideren un element decoratiu, però i si us digués que el misteriós pegat

tenia una funció molt més pràctica, potser fins i tot revolucionària en la seva època. Des de petits ens imaginem els pirates com a personatges fascinants, amb la seva perruca canosa, una espasa a la mà i un garfi a l'altre. Però el que potser no sabíem és que el famós Pegat podria ser l'ancoratge d'un truc de màgia òptica per a les seves incursions nocturnes. Sí, el Pegat no era només per fer por al veïnat, sinó que formava part d'una estratègia sorprenent i certament enginyosa.

0: Segurament heu sentit mil vegades que els pirates tenien un ull perdut després d'una ferotge baralla o un accident desafortunat. Si ens creiem aquesta història, podríem pensar que la majoria de pirates devien ser una colla de persones amb una visió bastant reduïda. Tanmateix, la realitat podria ser molt diferent. En lloc d'una campanya de terror ocular, el pegat podria ser una eina de guerra intel·ligent, gairebé com un visor de visió nocturna primitiu.
1: La vida pirata, la vida!

La teoria més fascinant és que el pegat no servia per ocultar una deficiència, sinó que era un sofisticat sistema per adaptar-se a les condicions de llum canviants durant les batalles. Els pirates, amb la seva astúcia característica, utilitzaven el pegat com un truc de màgia òptica. Mantenien un ull adaptat a la foscor, mentre l'altre estava exposat a la llum. Quan la batalla es traslladava a les bodegues fosques del vaixell enemic, simplement canviaven el pegat d'ull i, com per art de màgia, l'ull adaptat a la foscor estava llest per a l'acció. La ciència darrere d'aquesta estratègia és força fascinant. El nostre sistema visual és prou bo per adaptar-se als canvis de llum, però aquest procés no és immediat. Pot trigar entre 4 i 6 minuts per passar d'un ambient il·luminat a un de fosc i fins a 25 minuts perquè l'adaptació sigui completa. Imagineu estar enmig d'una batalla, allò enmig de la mar, i haver d'esperar aquest temps mentre el teu enemic et desafia en la penombra. El pegat permetia als pirates evitar aquesta espera i tenir un ull ja preparat per a la foscor quan entraven en les bodegues o en altres espais poc il·luminats del vaixell.

Potser si preguntéssim als grans pirates com Francis Drake o Barba Negra, ens explicarien amb una rialla esfereïdora que el seu estil de vestir tenia un toc de funcionalitat. Imaginem-los explicant als novells. No només és per fer por, sinó que si el boig de la tripulació decideix enlluernar-nos amb una foguera, tenim un ull preparat per al joc. I si alguna vegada heu vist una pel·lícula de pirates on el pagat es canvia constantment d'un ull a l'altre, això no és només un error de decoració. Potser els directors volien captar el veritable esperit d'estratègia i versatilitat dels pirates, o potser simplement volien afegir una mica de diversió visual. En qualsevol cas, l'ús del pagat per millorar la visió nocturna potser va ser una de les tècniques més innovadores de l'època que ara ens fa somriure amb un toc d'admiració i divertiment.

no és només una història divertida. El programa de televisió Los Cazadores de Mitos va fer un experiment que confirmava la teoria. Els participants, després de passar mitja hora amb un ull cobert, van demostrar que el pegat efectivament ajudava a adaptar-se més ràpidament a la foscor. El resultat? El mite és plausible. Els pirates haurien estat satisfets de veure la seva tècnica validada per la ciència moderna, probablement amb un grunyit satisfet i un cop de peu sobre la taula.

Així, malgrat la popular creença que els pirates han pagat eren el resultat d'accidents o baralles ferotges, el veritable ús del pagat potser era un avançat sistema per millorar les seves habilitats en combats nocturns. Amb el temps, la història i la ciència han confluït per oferir una visió més clara de com els pirates realment utilitzaven els seus pagats. En el fons, el món dels pirates és ple de misteris i llegendes, i el pagat a l'ull és només una part d'aquesta fascinant narrativa. Potser no podem contactar amb els antics corsaris per confirmar-ho tot, però el coneixement modern i els experiments ens ofereixen una perspectiva interessant.

Si alguna vegada us trobeu amb un pirata, potser li podeu preguntar sobre el seu pecat i riure amb ell sobre aquest toc científic de l'antiga guerra naval. En resum, la història del pecat dels pirates no és només un tòpic romàntic de les llegendes de la mar. És també una divertida demostració de com la necessitat impulsa la innovació, fins i tot en els temps més inversemblants. Potser, a l'última frontera del mar, els pirates van dominar no només l'art de la batalla, sinó també el de la visió nocturna. Qui ho hauria dit?

0: Doncs tenim moltes ganes de noves recomanacions. Sé que a vegades ni tan sols el temps que tenim ni els pressupostos ens arriben per totes les propostes que fem aquí, però bueno, com a mínim que ho sapiguem, el saber no ocupa lugar. Després els objectes, els mangas, les figuretes sí van ocupant lugar, però bueno, aquest ja seria un altre debat que debatrem un altre dia amb la Selene Corp, clar que sí, vamos!
1: Hola, bona nit.
0: Les figuretes sí ocupen lugar, oi?
1: No, ocupen molt de lloc, però el problema també és que agafen molt de pols si no les tens ben posades en una vitrina. I si ets com servidora, que té... Bueno, si un dia les... És que no les he comptat mai, però...
0: Un dia les has de comptar. Anava a dir que un dia hem de fer especial figuretes, com es netegen.
1: Vora 200, potser, tinc.
0: Mare meva!
1: I estic tirant cap avall, perquè les tinc de tots tamanys, de les més grans, de les més petites, i bàsicament és tot Sailor Moon. Clar. Sailor Moon i alguna altra cosa, mira, de la meva joventut, però uf! Digue-li al meu marit, que està content amb les figuretes.
0: Podríem dir que les estanteries, unes estan més a baix i l'altres estan més Sailor Moon? Jo ja m'aniria a marxar.
1: Podríem dir-ho, que ja comencem el programa amb un gran gag.
0: Me'n vaig de seguida, però sí.
1: Sí, no, ho sé. És com aquelles patologies que jo sé que és inherent a tu.
0: No, és que si no exploto. Si no exploto, vaig aguantant, vaig bufant... I exploto en qualsevol moment.
1: I clar, ha de sortir per alguna banda, si no surt per dins, surt per una altra banda, i això malament.
0: Bueno, també ja em coneixeu, els col·laboradors i els oients ja saben i diuen, bueno, va, li perdonem. Però va, escolta, que
1: home,
0: tenim moltes...
1: De merchandatge algun dia farem un especial, perquè també parlarem de com ha evolucionat el merchandatge i de com s'han disparat els preus.
0: Això t'anava a dir,
1: amb el merchandatge.
0: A mi sempre m'ha semblat fantàstic com determinades coses amb el temps poden guanyar preu i que diguin, ostres, va molt sobrada, i d'altres que potser a un li podria semblar que amb el temps puguin ser més estranyes, més difícils de trobar i que no valguin res. Això és un tema també. Però què passa? Que n'hi ha que sí i n'hi ha que no?
1: Bueno, depèn, perquè, per exemple, les figures que van sortir, per exemple, als 90 i als 2000, s'han revaloritzat moltíssim perquè no es poden trobar. Et parlo en el cas de Sailor Moon, però també d'altres mangas, i passa, perquè són molt complicades de trobar. Mm-hmm. I igual una figura que en aquell moment et va costar, si és als 90, 5.000 peles, 10.000 peles, tirant cap al l'oal... Ara potser s'està venent entre 300, 600, 900 euros. Depèn del que és. El que passa és que els bons col·leccionistes no venem les nostres col·leccions.
0: Vigilen sus guardillas, que diria el clàssic.
1: Sí, no. A mi, a veure, no vull que m'entren a robar mai, perquè això és... Però sé que per lo primer que patiria seria per les meves figures.
0: Efectivament.
1: Les meves figures i per tota la meva relació.
0: Després ja preguntaríem...
1: Perquè és una construcció molt forta.
0: Sí. Després preguntaríem si el marit està bé, però el primer seria això, no ho entenc.
1: Home, no. Donant a entendre que ni el marit ni la bossa hi són.
0: Ah, exactament.
1: Per suposar, saps?
0: S'entén perfectament...
1: Però si em trobessin un anell, a veure, no s'ha de robar, perquè estem normalitzant tant els robatoris que fa.
0: Sí, aquest ja seria un altre tema que a mi em té...
1: Aquest seria un altre tema, que el dia que el discuteixis estaré encantada de parlar-ne.
0: No, sí, no et preocupis, que quan hagi acabat jo de dir el que penso, portarem mitja hora de programa, perquè dic, mare meva.
1: Exacte, perquè és brutal. Però, per exemple, hi ha figures que, per exemple, ara no te les permets. Podia accedir a algunes figures i potser la seva figura més cara, et parlo dels 2000, 2010 fins i tot, valia 200 i pico d'euros, que ja és molt, de 300, però és que ara, per exemple, una última figura de Sailor Moon que ha sortit aquest any, se'n va a 600 euros.
0: Ostres.
1: I és, a més, una figura, limitada, seriada, però continua dins dels límits de Bandai i dins de la marca comercial. Vull dir que n'hi ha alguna part del col·leccionisme que s'ha disparat moltíssim.
0: I això que també hi ha, moltíssima qualitat, que les veus i encara que no

0: no siguis seguidor de les sèries o el que sigui, dius, carai, és que això està molt ben fet, és que semblen de veritat, eh?
1: I mira, fem un apunt, perquè si està bé parlar d'aquest tema, també. Hi ha molta gent que es dedica a fer les figures. Avui en dia n'hi ha artistes. Ja portaré noms un altre dia, si us interessa realment el col·leccionisme. Artistes que es dediquen a fer aquestes figures amb porcellana,
0: wow.
1: O les fan, les modelen ells, les fan en 3D, llavors venen dues versions. Les venen pintades o sense pintar. Mm-hmm. Clar, sense pintar és més econòmica, però la feina per pintar-les és molt dura.
0: Clar.
1: I aleshores són figures que se'n poden anar ben bé a 2.000-3.000 euros pintades, perquè hi ha una artesania, està fet tot a mà, i no està sota la marca oficial, però diria que fins i tot són molt més boniques que la marca oficial, però només estan doncs, a prop de persones que viuen per això i no es dediquen a res més, treballen i viuen per comprar col·leccionisme, perquè se'n va completament de la resta. Però aquestes, veus, les que són fetes per persones que són artistes, jo entenc que tenen un valor i un preu, i aquestes s'han de pagar.
0: Sí, sí.
1: Però les que estan fetes, manufacturades per una empresa, com pot ser Bandai, com pot ser qualsevol d'aquestes que es dedica a la distribució de figures, jo crec que aquí sí que s'ha anat una mica de les mans.
0: Mm.
1: Acostava el col·leccionisme d'una forma més senzilla a tothom, i jo crec que aquí, entre les edicions limitades, les deluxe, i que a més en treuen moltes cada any.
0: Clar.
1: I aleshores, si no ets molt selectiu,
0: sí, aquí és on pot entrar el factor especulació en general, eh? I que hi hagi un mercat,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I llavors que el mercat s'hagi de mantenir actiu fent aparèixer noves col·leccions i noves edicions. En fi, en parlarem
1: però
0: un dia.
1: Però en coses tan senzilles com, parlem un moment, fa un parell de setmanes es va llançar tres setmanes, estic parlant de mitjans, finals d'octubre, es va llançar una edició especial, Monster High, que ha tornat ara amb força.
0: Mm-hmm.
1: Es va llançar una edició especial perquè tenen com algunes, que són, pues, no sé, alguna de les nines principals, es converteix en, i són com les deluxe, igual que les Barbies, que tenen diferents etiquetes. La que això va amb les números de les Barbies són la d'or, la de plata i tot això, segons el número de unitats que es fan.
0: Mm-hmm.
1: I d'aquí ve el seu valor. Doncs van llançar una figura de la Monster High ambientada completament amb Alien.
0: Val.
1: Una passada. No era massa cara per lo que podria haver estat. Eren 100 i pico d'euros. Es va esgotar el mateix dia, però clar, el mateix dia ja te la trobaves a qualsevol portal de segona mà o de col·leccionisme, doncs el triple de preu. Per què?
0: Imagina't.
1: Perquè d'aquesta no en faran més.
0: Imagina't.
1: Llavors, hi ha també tot un seguit de mercat que compra per especular. I això fa molt col·leccionistes que no poden accedir a allò que sempre els ha agradat.
0: Estic totalment d'acord.
1: Però bueno, és un tema una mica. Digues.
0: Que és un tema interessant i que està bé que n'anem parlant, perquè va molt associat amb tota aquesta cultura i és bo que en sapiguem. Què ens recomanes aquesta setmana? A veure.
1: Mira, aquesta setmana he buscat títols romàntics.
0: Vinga.
1: Alguns són de fa temps. Ja saps que a mi m'agrada molt buscar coses que igual quan vas a la botiga de manga no ho trobes a primera vista, però que per mi han estat títols molt importants. I alguns són més... N'hi ha un que, per exemple, és molt recent. Si no m'equivoco, és de l'any passat. Per tant, dins de la selecció que us he portat, és molt recent i és molt bonic.
0: Molt bé.
1: Us vull aportar històries, sobretot d'institut, d'universitat, de nanos que es desenvolupen i tenen les típiques històries, doncs, xo-xo. Quines us he portat?
0: A veure.
1: Mireu, per mi una de les que és... s'ha de donar-li una oportunitat. Si us agraden els mangas romàntics,
0: sí.
1: Crec que, i amb el nom t'ho dic tot, Platonic Venus.
0: Val.
1: Es va acabar de publicar el 2006. Per ara no se n'han fet noves versions. És de la Yuki Nakaji. Té 14 tomo, 12 tomos. Sabia que eren 12, 14. Mm-hmm. I a l'editorial japonesa és Hakuensha i ho va editar Panini Manga. Aquesta sèrie està molt bé. Si us agrada les històries d'enredos, si us agraden les històries d'amor, i a més amb un fons universitari, aquesta és la vostra.
0: El dibuix és molt bonic, no? El dibuix és molt...
1: Sí, és el típic d'ulls grans, sí, sí. Molt dolç, i a més amb aquelles coses de... Ai, ho passarem malament, però al final acabarà triomfant.
0: Bueno, ja em quedo més tranquil sabent això.
1: I això és una de les coses boniques, que per molt que a vegades no pensem que les coses han de sortir com nosaltres inicialment volem, doncs acaba un bon final i ens deixa un bon gust de boca. Avui us he portat, gairebé totes deixen un bon gust de boca, les que us he portat. Platonic Venus, de què va? La Susuna és una noia que acaba d'ingressar a la universitat i finalment veu el seu somni complert, que és viure sola. És molt típic que quan van a la universitat, com estan a les principals capitals, doncs acabin a residències o compartint pis d'estudiant. Somia en fer molts amics i trobar l'amor de la seva vida.
0: Val.
1: Que se n'adona que el món no és el que ella es pensava que seria i que les coses són més dures i a més no sempre funcionen com un conte de fades. Per veí li ha tocat un poca vergonya, que és l'Eiki, que és un company de classe i que sempre s'està ficant amb ella i rient-se d'ella i tot. Però el que li agrada a ella és l'amic d'aquest, de l'Eiki. O sigui, el suporta una mica perquè el seu millor amic és el noi que li agrada, el Fukami.
0: Val.
1: A partir d'aquí comença tot els embolics, perquè ella, la Suzuka, farà qualsevol cosa per acostar-se a ella.
0: Clar.
1: I a ell. I llavors, entre altres coses, doncs s'apuntarà a l'equip de tennis.
0: Bueno.
1: Aquí tornem a trobar els esports.
0: Sí,
1: els esports són molt importants i en els mangas així d'amor són molt presents. No en tots, perquè, per exemple, Prince of Tennis seria una altra cosa. I a partir d'aquí comença tota la història.
0: Molt bé.
1: Llavors,
0: molt bé.
1: Ella i la seva millor amiga s'apunten a tennis i surten bastant amb aquests dos nois.
0: Ara seria molt el pàdel, eh? Ara segur que en farien un de pàdel, però bueno, sí.
1: Ara segurament en farien molt de pàdel. No, bueno, sí. No creguis, com altres vegades ja hem parlat, a Àsia aposta molt per educar els nanos amb els esports i donar moltes beques
0: perquè
1: són realment esportistes. De fet, tenen currículums especials a la secundària només per guiar-los si realment són bons dins del seu esport. Però estem parlant de tots els esports, que aquí sembla que només existeix el futbol.
0: Això és l'ingredient més important per després fer bé els Jocs Olímpics. És així de senzill, però fa falta que la gent ho vulgui, però és així de senzill.
1: Estem parlant de Xina, estem parlant de Corea, estem parlant de Japó.
0: Sí.
1: Són potser els que més inverteixen en la carrera dels seus atletes, sigui l'especialitat que sigui.
0: Sí.
1: A més, els recolza. Sí que hi ha clubs que serveixen pues, d'esbarjo, però n'hi ha alguns que són realment per entrenar. I a més, els esportistes són molt seguits, són coneguts. Tota la nació els dona molt de suport cada cop que van a córrer.
0: Doncs...
1: Què he d'explicar? Tenim mangas amb què surt atletisme, tenim mangas que surt el tennis, surt moltes vegades el vòlei. El voleibol, parlem d'una altra manga que té el voleibol com a protagonista, el beisbol, el tir amb arc. És molt ric veure com en altres països s'aposta molt per la joventut perquè pugui desenvolupar la seva habilitat.
0: Formi part de la vida social i de l'admiració al fet de que algú destaqui en aquests aspectes. És molt important perquè són referents, al final són els referents.
1: I a totes les... en els mangas veus de quina manera tan delicada els tracten, els porten, això sí, han de complir unes normes, uns mínims, si volen seguir amb la seva carrera esportiva i la seva beca esportiva. I és molt important, tant a la secundària, com et dic, des d'infantil, però sobretot secundària, i després temps de universitat.
0: Està
1: i això
0: fantàstic.
1: Està molt bé. Doncs aquí a Platonic diríem que el tennis és una cosa més residual, no és per anar a les Olimpiades, però bueno, serveix com a lloc de trobada per començar a veure què surt i cap a on dirigirà les... els darts de l'amor Cupido, no?
0: Molt
1: una
0: bé.
1: Mica.
0: Sí.
1: Platonic Venus, per mi, és un dels mangas romàntics més bonics. Avui no parlarem d'aquelles autores que són les autores de manga romàntic. Un altre dia ho farem. Igual que un altre dia dedicarem un especial a l'Esclam.
0: Sí.
1: Però jo crec que avui Platonic Venus, per mi, busqueu-lo, recupereu-lo, perquè val molt la pena.
0: Anotadíssim.
1: Després de Platònic Venus, ens anem a un que és més...

0: és més actual, Viviendo con Matsunaga. Vale. Llavors, Viviendo con Matsunaga, espera que he perdut els apunts, un segon, què ens porta? Aquí ja és Arechimanga, aquest és molt més... s'ha publicat l'agost d'aquest any. Mm-hmm. Llavors, el número 9, perdona, s'ha publicat a l'agost d'aquest any, està encara en publicació.
1: Val.
0: Es tracta de la Miko, que és una estudiant de batxillerat, que viu en una casa compartida i està enamorada del Matsunaga, un dissenyador més gran que ella. Això és una de les coses que més els agrada en els shoujos, fer aquest amor entre professor o dissenyador, persona gran i persona de batxillerat, perquè naturalment es veu com que una persona més gran no pot sortir amb algú menor d'edat. Mm-hmm. I llavors això és una de les coses amb les que juguen moltíssimes autores i autors. Mm-hmm. Llavors és més gran que ella i viu a la mateixa casa que ella. Tenen una cita durant el Nadal i ell li confessa que sent el mateix que ella, que està enamorat d'ella, però li sembla que quan estan a punt de començar a sortir junts, també li diu que prefereix esperar fins que ella arribi a la graduació.
1: Val.
0: I llavors, clar, podrà esperar fins a la graduació.
1: Ja, no, sí, és
0: que encara li queda. A més, els seus amics, en Rion, Ken i Asako, també pateixen els seus problemes amorosos. Llavors, a partir d'aquí, hi ha tota una mena d'embolic d'amors, de gent que es creua i d'una casa compartida que vius amb la persona que t'agrada però amb la que no pots estar. Ostres. Perquè vol esperar-se fins que tu et graduïs. Podràs esperar-te fins aleshores o coneixeràs algú?
1: Clar.
0: Viviendo con Matsunaga. Està en publicació per Arechimanga i jo crec que val la pena que ho descobriu. És un manga molt simpàtic i divertit.
1: Molt bé. Escolta, pinta molt bé aquest. Què més tenim? A veure... M'he notat els dos, de moment. A veure, què més?
0: A la teva filla, igual. Li
1: sí, sí, sí, per això ja vaig fent llista. Sí, sí.
0: Mira, n'hi ha una autora que no deixo de reivindicar, que és l'Anna Oncina, que és la croqueta i empanadilla i los fucking 30. Sí, la veritat és que per mi és una crack. I té un estil molt kawaii, molt oriental. Ella és una fanàtica de Corea i Japó. Fins i tot té un llibre publicat explicant el seu viatge a Corea i a Japó. El manga que us parlo és un tomo únic, va rebre el Premi Plata en la 17a edició del Dia Internacional Manga organitzat pel Ministeri d'Assumptes Exteriors de Japó, vull dir que no és poca cosa, i està publicat dintre de la sèrie Univers Planeta, que busca autors d'aquí, o buscar temes una mica més adults. Llavors, de què ens tracta? Ens presenta una adolescent, que és l'Erika, que és una adolescent molt solitària. Uh-huh. Li agrada estar molt tranquil·la, dedicant-se a les coses que li agraden, llegir, escoltar música. Però la seva mare, aquest final d'estiu, té uns altres plans per ella perquè intenti ser més extrovertida. Uh-huh. I l'ha apuntat a un campament d'estiu al costat de molts altres adolescents. Uh-huh. Allà coneixerà a la Emi i, bueno, pues passarà una atracció entre elles i hi haurà un primer moment i un primer petó de, com dir-te, saps el primer amor aquest en uns campaments?
1: Sí, sí, sí. Doncs sí.
0: Vindria això així.
1: Tot és molt intens, és com Gran Hermano, todo se magnifica.
0: Ah, exacte. Llavors, tot i que han passat els quilòmetres, les separes, ha passat molt temps, i han passat més de 10 anys, sempre intenten trobar un moment per veure's. Mm. És un manga autoconclusiu, està molt ben dibuixat, la Nonfina té un estil espectacular i ens porta una visió una mica més adulta del que és enamorar-se i de que a vegades les coses no siguin fàcils. Mm-hmm. Tot i així, és un manga amable i que us recomano perquè, ja us dic, a vegades els tomos únics molta gent li fa cosa perquè, i en un tomo no s'explica.
1: I que la que t'enganxis als personatges, doncs que els trobaràs a faltar després.
0: Els trobaràs molt a faltar, però sempre està l'elecció de rellegir-ho.
1: Sí,
0: i exactament. Jo crec que aquestes dues noies us agradaran i, a més, us enamoraran. Per tant, Just Friends, que és aquest manga que publicava l'Anna Oncina ara fa uns anys, jo crec que sempre és un bon moment per tornar-hi a ell.
1: I preciosa la portada, és que...

0: és que m'ha passat abans un pantallazo amb totes, i dic, mira, va molt bé perquè així ho vaig veient una mica la cosa, i em sembla preciosa la portada.
1: És que no és només la... Té molta sensibilitat i té molta gràcia fent les tires còmiques. Ella té un Patreon que tu et pots subscriure, i llavors per la subscripció de X diners al mes pots rebre enganxines de la croqueta i l'empanadilla, allà fa les tires còmiques, que després, quan tenim la sort, les publiquen. Però com no és tan fàcil per les autors d'aquí publicar còmic i el còmic que vols, doncs a vegades també val la pena recolzar-los online.
0: I tant, em sembla llavors, molt bona idea.
1: Al final val la pena que busqueu tot el que té, perquè per mi és una de les millors autores que té, i més amb el, si ens agraden les coses kawaii i amb un estil tan bufó i tan sensible.
0: Fantàstic.
1: Jo crec que val la pena tenir-la.
0: Molt bé.
1: Et recomano una cosa, que això sí que ens en anem a un món adult. Es diu Blue. Es va publicar el 2004. Té 232 pàgines. Ho va publicar Ponent Món. Ponent Món publica poques coses, i les coses que publica acostumen a estar molt, molt seleccionades. Llavors, potser és un dels primers mangas d'amor entre dues noies que ens va arribar, però el dibuix és dur i la història és dura.
0: Okay.
1: Aleshores, he volgut agafar una mica d'amor de tot arreu. I per mi aquest és un dels tomos autoconclusius més bons que et pots llegir. La Kayako i la Masami van veient com la seva relació d'amistat es converteix en un amor obsessiu. Quan les dificultats del dia a dia es junten amb els problemes que van tenir abans i amb els somnis que volen, de les coses que volen fer, es troben en que potser el seu amor és una barrera. I aleshores han de veure si tirar endavant o no, i què els hi costa això.
0: Val, quin preu.
1: Exacte, quin preu els hi costa, i sobretot en un manga que està tot dibuixat, aquí no ens el van portar 100% igual, ens el van fer a blanc, negre i grisos, però originalment està publicat tot en blau, blanc i negre. Llavors, una mica aquesta tristesa, el color blau que ens transporta, a una relació adulta entre dues noies, i què han de fer per seguir endavant, i si aquest seguir endavant val la pena o no.
0: És una història molt bonica. Des del dolor, des de la duresa, des de la dificultat. Sí,
1: sí, perquè té un punt obsessiu a la necessitat que tenen l'una de l'altra, i al mateix temps és una història bonica. Trist en alguns moments, i no avançarem al final. Aleshores, Blue jo crec que aconsegueix sent un dels gèneres d'un manga que no estem tan acostumats a veure, pel seu dibuix, pel seva narrativa, i que jo crec que val la pena també tenir a la biblioteca si busqueu alguna cosa diferent. Blue, de Ponent Món, jo crec que us sorprendrà i val molt, molt la pena.
0: Que bo. Fantàstica.
1: Tenim encara per una altra?
0: Sí, i tant, no, i tant, i tant, i tant.
1: Mira, hi ha un... En tinc diversos, però per si de cas només ens queda aquest. L'any passat em van regalar un manga, que estic... Va ser l'any passat o aquest any? La veritat és que cada cop...
0: Bueno, el temps passa molt de pressa i ja no ens en donarem ni serà el següent.
1: Cada cop, però cada cop pitjor.
0: Sí, això,
1: és una
0: ho hauríem de parar una mica, en tot això. Sí, sí,
1: sí, sí. és una brutalitat. I per alguns encara ens passa més.
0: Sí, sí.
1: Mira, és un... només té dos tomos, i es diu Bolsa de Papel Kun Está Enamorado, de la Rua Maevi. El dibuix és molt... així com la Naufina, sabeu quan parlem d'autors que tenen un traç molt determinat? Doncs aquesta autora, la Rico Maevi, té un traç dolç, però se la reconeix que és ella. De què va? Tenim un tipus que es passeja pels passejos de la universitat amb una bossa de paper amb dos forats als ulls. Vale? Què és? Un assetjador? És un pervertit?
0: Clar.
1: És un jove universitari que està boig per una noia. Llavors, viu ocult rere aquesta bossa de paper.
0: No, ningú s'hi fixarà, ningú
1: no,
0: el veurà.
1: I clar, els seus companys pensen que és un pervertit, o que està boig, o... I

0: és més lluny de
1: Ai, que bo.
0: la realitat. El que passa és que és, però, tremendament tímid. O
1: Mm-hmm.
0: sigui, és tan tímid que, tot i així, gràcies a la bossa, s'ha declarat a la noia que li agrada i l'ajuda. Llavors, la Umi, així com la seva amiga li diu que s'allunyi, que és un pirat, que aquest tio només té males intencions, només veu bondat en les persones i creu que és una persona entranyable. I llavors, és un manga molt divertit. I, a més, perquè ens anem descobrint per què porta la bossa, a banda de la timidesa, i com evoluciona la relació d'amistat entre la Umi i aquest noi de la bossa de paper al cap. És una història universitària molt simpàtica, en què, si veiem a la primera coberta, ell està com declarant-se amb la bossa de paper
1: Home,
0: completament al cap
1: si no, no el
0: posada.
1: coneixeríem, clar, si no, no
0: Ah,
1: reconeixeríem qui és.
0: i, en canvi, a la segona el veiem ballant amb la noia i amb la bossa una mica aixecada del cap.
1: Està molt.
0: Aleshores, crec que està bé veure com es poden superar els límits de les persones, de tot allò que ens impedeix ser nosaltres mateixos pel que diran
1: Sí, sí.
0: o per la timidesa o pel que sigui. I és un manga completament entranyable, es llegeix molt ràpidament i jo crec que, si us agraden les històries romàntiques i, a més, amb un toc de divertit i esbojarrat, us diria que Bolsa de Paper Kun, Está Enamorado, és els dos tomos que necessiteu. Curtet, per també fer pausa d'aquestes col·leccions que semblen no acabar mai
1: Sí.
0: i que us agradarà moltíssim.
1: Està molt bé.
0: Us
1: Està molt bé
0: agradarà
1: i em sembla
0: moltíssim.
1: que fa una metàfora molt interessant del que és el que molts cops sobre un aspecte o sobre una procedència o sobre una manera... Ja donem,
0: Exacte.
1: comprem tot el pack sencer, no? És a dir, en aquest
0: Exacte.
1: cas, pel fet de la bossa o ja intuïm moltes coses, no? I no, a lo millor li trobem una explicació i podem superar aquesta dificultat o aquesta característica per descobrir totes les altres que tingui, no? És a dir, a vegades només ens fixem en alguna, tant pot ser en una molt positiva com en una molt negativa, no? I podria ser al revés, no? Podria ser algú que és molt atractiu i que després és un poca-solta, no? Per dir d'alguna manera, és a dir
0: Exacte, és
1: que...
0: que aquestes coses mai les pots saber.
1: Sí.
0: Aleshores, jo crec que aquest li heu de donar una oportunitat segur,
1: Molt bé, molt bé.
0: segur,
1: Doncs,
0: segur.
1: escolta, guardem els que quedin per una pròxima edició perquè
0: Oh, i tant.
1: hem fet una bona selecció avui, que ja estem anotant. L'avantatge que tenim amb la Selena és que això després ho podem escoltar a la carta Onda Cero Pones barra
0: Home, i
1: Catalunya
0: tant.
1: per si algun nom se'ns ha escapat allò perquè dius, és que encara estava anotant el d'abans i ja n'apareix un altre que també m'interessa. Yeah? I així ho podeu revisar sense complicacions. És sempre un plaer poder escoltar-la i tenir totes aquestes propostes que, si no, d'altra manera, ens seria totalment desconegut d'un món que està aquí entre nosaltres, que cada cop agrada més, que cada cop ho comentem a la secció de Pablo Mérida, que a nivell de cinema més està funcionant.
0: Sí,
1: I
0: sí.
1: comentàvem una cosa amb el Pablo per acabar, només si ens ho pots
0: Sí.
1: confirmar, que és que jo li deia que tenia la teoria, perquè diu, però esto es que ya había estado en serie, ¿cómo va esto? Jo dic, em dóna més la sensació que, a diferència del cinema, anem a dir, convencional, o de les estrenes fins ara, que era una cosa nova, que després a lo millor ho veies en plataformes, aquí és una mica com quan ja la sèrie ja està feta, a lo millor pues, es busca com un especial, o com un final, o com un recopilatori d'alguna de les trames o subtrames del que ja porta molt de temps fent-se, no? Molt possiblement.
0: És així, és així. I, a més, perquè ve acompanyat de molts altres suports. Els mangas que triomfen s'emeten per sèries. Tenim un avantatge amb els últims anys, que és les plataformes. Les
1: Exacte.
0: plataformes ens han acostat no només a les sèries d'animació, sinó ens han acostat també les pel·lícules asiàtiques, que van molt en línia, i pel·lícules també asiàtiques que ens acosten també a aquest món del manga. Pensa que abans era un rara avis veure segons quina animació. Arribava molt poca cosa, arribava molt poc manga. I, a més, per exemple, el festival de l'Asian Film Festival de Barcelona, que ara precisament està fins al 9 de novembre,

0: França-Barcelona, va començar el 29 d'octubre, ens porta més de 120 tours procedents de tot Àsia i Pacífic. Quan anava als primers festivals asiàtics, veies pel·lícules de tot Àsia i Pacífic i eren com, ostres, era l'únic lloc on un estudiant de japonès com servidora podia escoltar japonès. Sí. No era fàcil poder escoltar el doblat o veure pel·lícules xineses que et deixaven trastocadíssim, vietnamites, llavors, o coreanes. Avui en dia, aquí no es fan els fans dels dorames coreans són brutals, n'hi ha moltíssim, però és que abans ens arribava a contagotes, I encara gràcies a les iniciatives dels festivals com l'Asian Film Festival de Barcelona, que està sempre donat el suport des de Casa Àsia, que un dia parlarem de Casa Àsia.
1: Fantàstic, però, i tant.
0: Tenim un moment molt dolç que al mateix temps ens complica l'elecció perquè hi ha molta cosa al mercat.
1: Doncs sí, sí, sí. No, no, bueno, però mira, más vale que eso sobre que no que falte, eh? Com diu el clàssic. Un plaer escoltar a Selene Corp la setmana que ve. Més una abraçada ben forta.
0: Abraçada.

us ha passat en alguna ocasió que esteu allò en una conversa i, per exemple, doncs això, esteu parlant en castellà mateix i us ve al cap una... diu una...

0: doncs tenen una història i tenen un motiu i tenen d'on venir aquest fet que un cop ja les incorpores en el teu dia a dia, doncs ja la història queda una mica allunyada i tens la teva pròpia aplicació pràctica i el sentit que tu li dones. Però estan moltes d'aquestes expressions recollides en un llibre que us presentem avui, que es diu Peti qui peti, expressions, dites i refranys tan certs com els anys, i està escrit per la Marta Pérez Iberja. Marta, gràcies per passar pel programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Alguna d'aquestes són impossibles directament de traduir, no? I aquí també hi ha certa màgia, no, en això?
1: Sí, una de les coses boniques que té el refranyer i que tenen les frases fetes, les dites, les expressions, és que, tot i que són universals, perquè al final el que fan és transmetre'ns un coneixement, la saviesa popular de segles enrere, és veritat que també algunes d'elles són molt territorials. Mm-hmm. Llavors, doncs, neixen en territori català o neixen en territori espanyol, anglès, francès, que són potser els que ens queden més propers. I llavors sí que el que són en personatges molt concrets d'una època, sí que és veritat que són moltes vegades intraduïbles, però la màgia es converteix també o es fa que, com que al final estem davant de saviesa popular, de coneixement universal, sí que és veritat que tenim la sort que llavors cada territori l'apropia i el fa seu, doncs, amb un altre protagonista o amb alguna altra temàtica com a protagonisme, però que al final, doncs, aquella saviesa o aquell coneixement es transmet igualment.
0: Mm-hmm. M'imagino que algunes d'aquestes que has anat recopilant aquí a Peti qui peti, algunes és allò de que sembla més el rumor, no? o el que se suposa que és, no? Que no, potser trobar el fet contrastat, no? M'imagino que hi ha una mica de tot, no?
1: Sí, pensa que al final molts d'aquests orígens, clar, ens venen de segles i segles enrere, i llavors nosaltres ens basem en la documentació,
0: sí, sí,
1: que ja s'ha fet, i en aquells estudis que tenim la gran sort que, per exemple, doncs Joan Amades va fer tot un estudi, va recórrer tot el territori català buscant, doncs, aquests coneixements, aquests orígens, pel territori, n'ha fet reculls. Molts d'aquests reculls no només els trobem en llibres, sinó que també s'ha fet una molt bona feina digitalitzant aquest contingut. I llavors nosaltres, els que avui ens posem en aquest món, tenim la sort de totes aquestes recerques que s'ha fet prèvia, que és del boca a orella, perquè moltes d'aquestes expressions neixen de la gent. No hi ha una persona concreta que va ser aquell dia, o si més no està documentat així. Llavors ens basem en llegendes, que han quedat paleses, que han quedat documentades i que nosaltres el que fem, doncs, és a explicar-les. En aquest cas, en el llibre, doncs, ho intento fer en un llenguatge planer i proper perquè sigui entenedor, però fins i tot també, com que hi ha moltes versions, molts orígens diferents, moltes teories, el que intento fer també és posar-les sobre la taula i dir, mira, se n'han documentat totes aquestes. A mi la que em convenç més per això, per allò, és aquesta. Ara us ho deixo a vosaltres i decidiu quina és la que per vosaltres us encaixa més.
0: Totalment. I clar, jo m'imagino que en l'origen d'algunes d'aquestes, doncs, el que dius, no? Que possiblement no sabem noms i cognoms, no? De la persona que la va idear o que li va sortir o que se li va ocórrer. A vegades simplement fruit de la casualitat, però la gent li comença a agradar. I entenc perfectament que ja fa segles, que ja faci molt, molt temps, encara que no hi haguessin els mitjans de comunicació, i tu que en saps molt de mitjans de comunicació també, Marta, doncs entenem que són una manera molt immediata de que arribin a tothom, però sí que passa, sí que podem imaginar que una expressió, quan agrada, quan la fas pròpia, de seguida tothom la incorpora i la fa seva, no? I jo penso molt en, per exemple, en la pròpia TV3, no? Que la coneixes bé, que, per exemple, personatges, no?, que han sortit, doncs amb programes de molt d'èxit, no? Durant una època tothom diu aquelles frases, no? Què passa, tio?
1: Totalment.
0: Saps? Vull dir, o la Vicenteta l'altre dia, que desgraciadament havien perdut l'actor que la interpretava, també tenia unes frases que de cop i volta es fan totalment populars i tothom les fa servir. Clar, si això, algunes d'aquestes van quedant i algunes desapareixen, també és curiós, no?
1: Sí. Clar, suposo que al final té a veure amb la connexió i amb l'ús que se'n faci, perquè sí que és veritat això que diem, no? De que són molt antigues, que no sabem el per què, però fent servir un llenguatge actual es van convertir virals i han passat generacions a generació, no? I segurament les que perduren són aquelles que són més comunes i aquelles que realment ens són més fàcils de...

0: doncs de dir, perquè per context ens ajuden doncs a donar més informació, fins i tot a endevinar en quin context ens trobem, si en un registre informal o més formal. Llavors, les que perduren, algunes no saps el per què, perquè dius, ostres, ara, per exemple, segurament que es va perdent, però molta gent sap perfectament que si una persona diu que va de gorra, sap que no paga aquella persona. Però, en canvi, dius, i quina relació pot tenir la gorra amb el fet de no pagar? Clar, la relació i l'origen és molt antic i, a més, és al final és d'un costum que hi havia antigament que no ha perdurat, però, en canvi, l'expressió sí. Perquè de gent que va gratis als llocs ni continua havent.
1: Sí,
0: llavors, ens ha perdurat aquest anar de gorra. I el que comentaves tu, no?, que actualment se'n inventen de noves o d'aquestes frases que al final, encara que no ens donin un coneixement com poden fer les expressions o més aviat, sobretot les dites o els refranys, però que sí que un brutal o un meleta de romer o ara al món de la cuina, doncs en diem i no és perquè ens transmetin un coneixement, sinó perquè són aquestes frases que ràpidament ens relacionen a una persona o en un món concret. I jo crec que al final és quines perduren i quines no. Les que suposo que ens és més fàcil introduir-les en el nostre quan nosaltres parlem, perquè encara es continuen al final. És veritat, i no hem d'oblidar, David, que al final els refranys que tenien aquesta, que quan van néixer naixien amb aquesta rima perquè fos més fàcil de recordar, en una època on la gent no sabia ni llegir ni escriure, i per tant el coneixement es passava oralment, i per tant eren del tot necessàries, i molta gent actualment diu, doncs ja no ens fa falta, la gent sabem llegir i escriure perfectament. Però a mi em sembla un error garrafal, perquè al final el coneixement és coneixement, i com se'ns transmeti és el de menys. I tu has demostrat ara mateix, quan dius això, de que certs personatges més actuals inventen frases concretes, o la publicitat.
1: Sí, exactament.
0: També, la seva gran feina del publicista és trobar aquest eslògan, aquesta frase que cali, que enganxi, que tu la relacionis amb un producte. Doncs en aquest cas ho fem amb un coneixement o en un concepte. Anar de gorra gratis, remenar les cireres manar, o no, fer la xocolata del lloro, doncs una solució que no soluciona res.
1: Sí, sí. Però, mira, al final, ara em venia al cap una en castellà, però quan has dit això de la publicitat, perquè clar, antigament, doncs la publicitat ens arribava molt més en castellà, i allò de l'algodón no enganya, no? I dius, ostres, clar, tu imagina't això, clar, hi ha molta gent jove que no sap ni quin producte és, ni els anuncis del majordom, ni cap cosa d'aquestes, no? Però clar, allò que dius, l'algodón, i ja tots immediatament diem, no enganya, saps?
0: És com
1: és aquelles coses que deia. Clar, algunes d'aquestes sí que, i com bé dius, a vegades és per pèrdua de coneixement i de lèxic, que és una pena, però per exemple, a mi m'agrada molt la de a tres quarts de 15, que el reculls en el llibre, i clar, això sí que ve molt condicionat per una manera de dir les hores, que sí que actualment la gent més jove està totalment digital en aquest aspecte, no?
0: Sí, de fet, com que veia això que estàs dient, no?, que s'està perdent fins i tot, s'està perdent sobretot, ens adaptem en aquesta lectura digital de l'hora, però sobretot una de les coses més boniques que té el català és tenir la seva pròpia manera de dir les hores.
1: No? Totalment.
0: De dir el 2:15 de 3 i no doncs dir les 2:30, que depèn de la zona, no és perquè hagi de ser incorrecte, però és veritat que, i el podem dir en català, però és veritat que tenim la nostra manera en català de dir-ho. I justament al llibre intento fer allò, llançar una llança a favor de dir no el perdem i expliquem quins diferents tipus, perquè fins i tot també hi ha el dir les hores del campanar, no? El toc del campanar, que és així com, que en català tenim moltes maneres diferents de dir les hores, aquella més precisa, aquella que és més nostra, l'altra que és més digital, i llavors m'era important explicar i posar en valor la nostra manera de dir les hores, però perquè d'aquesta manera també podíem entendre l'expressió justament a 3:15, que és un poti-poti de diferents maneres de dir les hores, perquè tenim el 3:15, que és català, i el 15, que en aquest cas seria el digital, les 15:45 que seria, però que no existeix perquè ningú pot dir a 3:15.
1: Exacte.
0: No? I llavors era un de dir, veieu que no té cap sentit i que és una cosa que va totalment, que no té cap coherència i que va totalment a deshora? Doncs té a veure justament amb l'origen de 3:15, que vol dir aquest caòtic, aquest no saber, que ara no sé si vols, si tenim temps a que te
1: l'expliqui
0: sí,
1: molt ràpid.
0: I tant. Vull dir que al final neix, a més aquesta és molt nostrada, perquè tota la documentació ens porta justament en què l'origen és el situar Vic, no una altra zona de Catalunya, sinó cap a Vic, i en un moment on justament doncs, hi ha documentacions que ens parla del campanar, altres de l'Ajuntament, però vaja, era el rellotge de Vic, no? El rellotge principal de Vic, que s'havia de fer un canvi, s'havia de canviar. I aquest canvi d'aquest rellotge, de l'esfera del rellotge, va coincidir justament en un moment on ens hem d'imaginar, ens hem de traslladar temps enrere, quan tots els pobles ens guiàvem per la llum solar, per el rellotge era el sol. Per tant, l'hora que marcava Vic no era la mateixa que marcava, per exemple, a Arenys de Mar o a Sevilla o a València o a Galícia, perquè, clar, el sol ens arribava d'una manera diferent. Per tant, cadascú tenia la seva hora i no era universal, com si diguéssim, si més no per la zona. Què va passar? Arriben, sobretot, doncs, els ferrocarrils i, entre ells, els de llarga distància, i tu imagina't que hagis d'agafar un tren i hagis de dir l'hora, quan a mi la meva hora a un poble és una, a l'altre poble és una altra.
1: Que
0: què es va passar? Que es va demanar que s'unifiqués doncs l'hora, la manera de dir l'hora, i que fos universal. Llavors es van proposar, va quedar-se aquesta hora de les 24 hores, que fins ara era matí, tarda, nit, matinada, no? I eren 24 hores que seria la que ens dirien l'hora, i doncs ens centraríem en el meridià de Greenwich, i seria el que marcaria una mica aquesta universalitat a l'hora de dir l'hora. Què va passar? Que Vic va coincidir-li en aquest moment i va dir, mira, hem de canviar l'esfera del campanar. Fem-ho ja amb aquest nou, amb aquest nou format de dir les hores, i on tenia que havien 12, en van fer encabir 24. Amb el que suposava de que a les 12 de la nit el campanar sonava, el rellotge sonava 24 vegades.
1: Uau!
0: Clar, els ciutadans de Vic, no bojos, no, estaven...
1: T'imagina't.
0: Que trinaven, perquè què vol dir això? I a més, de cop i volta, on hi havia el 3 hi havia un 15, on hi havia el 15 hi havia... Clar, què passa? Que no se sabia dir les hores, allò era una situació totalment caòtica, i d'aquí aquest a 3:15.
1: Que fantàstic.
0: Clar, llavors entens el perquè d'on ve aquesta expressió. Afortunadament, com que allò era caòtic, a qui se li va fer l'encàrrec era a Besses, un rellotger de Barcelona, que a més hi ha la broma, hi ha documents que diuen que l'hora no s'entenia, però el nom de Besses quedava molt clar al rellotge. Això sí, vull dir, la gent indignada deia, el nom del rellotger sí que està clar, l'hora no, però el rellotger sí. Llavors, el fill de Besses va tornar a fer una esfera nova amb l'antic format de les 12 hores, que és el que ara coneixem, el de 12 hores, i que llavors són 12 i 12, que és l'actual toc de campanes. Però fa molta gràcia perquè dius, ara entens això de la 3:15, d'on ve?
1: És fantàstic. Clar, perquè això és el que fa que no sigui doncs 15 o 17 o 18, és perquè hi ha una història al darrere i és fantàstic. I a més, mira, això també et demostra doncs, que el màrqueting ja funcionava en aquella època, de dir, escolta, que el nom de la...
0: del rellotger
1: queda... em sembla fantàstic. A mi hi ha moltíssimes, aquí no vull fer spoilers, però simplement vull que la gent el llegeixi, el llibre, i que gaudeixi de totes aquestes històries a Peti qui Peti. Per exemple, trobaran el Donar Carbasses, que això és...
0: Sí.
1: Això, aquesta és d'aquelles que són totalment universals, però a mi el que suposo que et crida més l'atenció i que ha de ser més gratificant és el fet de dir, ostres, una frase que tothom la diu però ningú la pensa, realment, no?
0: Totalment.
1: Però per què Carbasses, no? És que és fantàstic.
0: Sí, sí, i és una de les coses que és la màgia, perquè al final vol dir que el que tenen, sobretot, perquè els refranys en si tenen el seu ja significat i la seva saviesa a la frase, però en el que són les expressions o les frases fetes, tenen el seu significat literari, perquè tu pots donar carbassa literalment a una persona, però és veritat que per context, i quan nosaltres la fem servir, si no és veritat que estem cuinant ara mateix i estem servint i estem donant la carbassa, és veritat que perd una mica el significat, perquè en aquest cas quan donem carbassa a algú és perquè l'estem rebutjant, o fins i tot ens donen carbassa quan, per exemple, suspenem en matemàtiques, no? Llavors dius, val, això ho sé, perquè ja ho he sentit i per context ho puc entendre, algú que ve de fora que pren aquell idioma li costarà perquè ho traduirà literalment i no entendrà, perquè quan diré que he suspès en matemàtiques i m'han donat carbassa i dirà, de què m'estàs parlant? No? Per
1: total.
0: Tant, és important el saber aquest significat, que no és el literal, però en el llibre una de les coses

0: coses que fem, que és el que tu comentaves, és per què donem carbassa i què té a veure la carbassa, no? I explicar una mica l'origen perquè la gent també ho pugui entendre. Aquest, molt ràpidament, hem d'anar a l'època antigament, quan els matrimonis eren de conveniència, no, pràcticament no n'hi havia cap que fos per amor, i era aquest negoci, aquest joc que es feia entre famílies d'aparellar segons la riquesa, segons allò, el dot que podien aportar a la família. Què passava? Que entrava aquest ritual de quedades, perquè al final jo tinc això i ho posem sobre la taula, la família de la dona oferia això a la família de l'home i la família de l'home decidia també dir, mira, nosaltres volem que sigui la dona del meu fill perquè el meu fill té tot això i tindrà tot això, i nosaltres, doncs, que normalment era la dona que era acollida a la casa de l'home, deien, estarà ben cuidada, i la dona, a la família de la dona, per donar les gràcies a la família de l'home, perquè seria qui donaria de menjar i llar a la seva dona, doncs deia, mira, a canvi, nosaltres oferim això.
1: Clar.
0: Clar, no sempre els tractes acabaven bé. Llavors, si la família de l'home no li convencia la de la dona, ja no hi havia una segona quedada. S'acabava allà. Però sí, la família de l'home sí que volia, i era la família de la dona la que no veia clar aquell matrimoni, què dius, fàcil que seria dir les coses,
1: sí, sí,
0: doncs
1: sí.
0: No, es va crear aquest llenguatge ocult, com que podríem dir, que és que per dir que la família no volia aquell home, servia un plat de carbassa.
1: Que bo, és fantàstic.
0: Que aquest plat, dius, i per què la carbassa? Doncs aquest element, si tirem enrere en el temps, ja veiem en els jeroglífics, en el temps dels egipcis, que ja apareix aquesta carbassa per tractar de desamor, de desenganys, de negatives. Per tant, ja era un element que es repeteix al llarg de la història. Però és que si, per exemple, anem a la... Aquí estem parlant de la pagesia, però si ens n'anem, per exemple, cap a Lleida, en comptes de la carbassa hi trobarem el garró, que és aquesta part de l'animal, el turmell, podríem dir, de l'animal, no? El garronet, que el que servia per dir que no, el plat, no era la carbassa, sinó el garró. Per tant, depèn de la zona, s'oferia un plat o un altre, però vaja, la negativa hi era.
1: Sí, sí, sí.
0: I es feia a través de la cuina del plat.
1: A més, una cosa que a mi em fascina sempre és com, fins i tot per una, diguem, una expressió, una manera de dir les coses, pot haver més d'una frase de fer-ne. No? Jo, per exemple, soc molt fan, sempre ho he sigut, a més, és el títol d'una obra de Shakespeare, que és que hi ha qui li diu a bon fi tot li és camí, i hi ha qui diu tot va bé si acaba bé. I les dues són ben... expressen molt bé la mateixa situació.
0: Sí, sí, totalment. I al final, també una de les coses que això m'ha fet pensar el que tu ara deies, és que una de les coses màgiques o més boniques dels refranys i les expressions és que no passa com quan tu estudies una llengua, que hi ha aquesta normativa que has d'aprendre, l'ortografia, la gramàtica, sinó que aquesta, com que passa de la gent, creix en el poble, la gent del poble és territorial, per tant, una zona i dialectal, perquè una zona diran galleda, l'altra diran poval, l'altra diran... Vull dir que al final cadascú transmet el seu parlar, la seva manera, les seves paraules, que això també ho fa molt estimat, i és una temàtica que és molt estimada perquè en moments més crítics com el que està vivint el català,
1: totalment,
0: tu poses sobre la taula els refranys, les expressions i les dites, i jo me n'adono pel llibre per la rebuda que està tenint, i és molt agraïda aquesta rebuda, perquè la gent l'abraça, aquest tema, i a més fa remoure memòria de dir, ostres, doncs jo em pensava que no els feia servir, però a casa sempre hem dit, o jo no creia que això era una expressió,
1: totalment,
0: i és veritat, i no sabia que era catalana. I sempre es mira amb aquest punt estimat, que a vegades, ja et dic, si tu has de dir, els pronoms febles van així, pot crear més basarda, fa més mandra, però en aquest cas, aquesta temàtica, i al final també estem passant al català, de generació en generació, i estructures del català, paraules, dialectes, i demostra la riquesa,
1: totalment,
0: de la nostra cultura, el nostre patrimoni i història, però també de la nostra llengua. I és bonic perquè la gent, ja et dic, és un tema que la gent s'estima. És fantàstic.
1: Doncs m'ho confirma la intuïció, perquè els neurocientífics ens diuen que els coneixements ens entren per les emocions, no?
0: Sí.
1: I quan hi ha aquest arrelament, quan veus d'on ve, quan veus que això et prové i que ho deien els teus pares, els teus avis,
0: exacte,
1: o qui sigui, connectes més amb aquest coneixement i a partir d'aquí una cosa portarà l'altra
0: en
1: desencadena total, i a partir d'aquí tots cuidarem i estimarem més la nostra llengua, que és important. Importantíssim. Peti qui peti. Expressions, dites i refranys tan certs com els anys, el trobeu a Rosa dels Vents i està escrit per la Marta Pérez i Verge.

I aquesta edició especial de Nits de Ràdio Verano arriba a la seva fi. Espero que tingueu un dia fantàstic, que gaudiu, encara que us toqui treballar o no, doncs gaudiu d'un dia que sigui espectacular. Nosaltres ja sabeu que tornarem quan sigui el mes de setembre, ja estem agafant energies i ganes per acompanyar-vos, però us volem aquests dies d'estiu acompanyar amb el millor de la temporada, la de gent que ha passat pel programa, i us anem recordant. Que tingueu un dia fantàstic, adeu-siau!

0: Si llegamos a las 8, las 7 en Canarias.
1: Onda Cero Barcelona. Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales, tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.
2: Llega el verano y un año más, ¿dónde escondemos las joyas para irnos de vacaciones? Si tienes claro que ya no las vas a utilizar, aprovecha la subida del oro y haz realidad tus sueños con la máxima tasación. En Tu Oro Vale Más Barcelona te la tasamos sin compromiso. Te sorprenderás. Tu Oro Vale Más, calle París 162, esquina Muntaner. El valor que tus joyas se merecen.
3: ¿Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les golondrines, navegant des de 1888.
4: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
5: Torna el cicle de recitals estiu de piano al Palau de la Música Catalana. Quatre dilluns per gaudir de programes de grans compositors i obres estimades per a piano. Schumann, Prokofiev, Liszt, Albéniz i molts més. Gaudeix d'un refugi musical arquitectònic i climàtic al cor de Barcelona. Entrades a palaumusica.cat.
6: Este verano Balloon Story llega a Barcelona. Descubre el plan perfecto para toda la familia. Una experiencia inmersiva con más de 600.000 globos, arte, color y espacios que sorprenderán a pequeños y mayores. Vívela este verano en Espacio Inmersa. Entradas en balloonstory.com.
7: Llega a Barcelona el clásico que ha unido tres generaciones. Sonrisas y lágrimas, el musical By Theater Properties. Disfruta en familia de esta inolvidable historia, con las canciones de siempre y una puesta en escena llena de magia. Del 17 al 27 de septiembre, en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta y más información en sonrisasylagrimaselmusical.com.
8: Smartphone, tableta, PC, ¿tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.

0: Expliquen que el Meteocat manté actiu l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja en 30 minuts que pot caure a diferents indrets de Catalunya des d'aquest migdia i fins la mitjanit. En concret, l'àrea afectada inclou el Pirineu i el Prepirineu, l'extrem més occidental de Ponent i les Terres de l'Ebre. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i de calamarsa o pedra petita, segons adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
0: Potser alguna d'aquestes pluges que vaticin el Meteocat ajudarà a remullar el terreny en molts indrets i a mitigar, per tant, el risc que un incendi acabi destrossant terrenys forestals. De fet, avui, com dèiem, cap municipi català es troba en perill elevat d'incendi. Tot i això, aquest diumenge els bombers de la Generalitat han hagut de treballar tot el dia per intentar confinar l'incendi de Sanet, a Lleida, i evitar la seva propagació. Ha afectat més de 70 hectàrees. Com que està en un terreny molt complicat entre barrancs, s'hi han destinat 5 mitjans aeris al grup d'actuacions forestals i l'equip de prevenció activa forestal. Però no ha estat l'única actuació dels bombers, que també han hagut de treballar en l'incendi que ha afectat vegetació agrícola a Montmaneu, a la província de Barcelona. Ho han fet amb els agricultors de la zona, que han ajudat a apagar les flames. En total s'hi han desplegat 9 mitjans terrestres i 3 d'aeris. No acaba aquí la cosa, perquè també s'ha declarat aquest diumenge al vespre un incendi de vegetació a Ventalló, a Girona, que ha afectat els marges del riu Fluvià i que ha obligat a desplegar 7 dotacions terrestres i un bombarder dels bombers de la Generalitat. I és que venim d'un diumenge d'alerta en moltes comarques catalanes, amb més de 50 municipis, això ahir, en risc extrem d'incendi. Qualsevol petit descuit, Robert Calvo, bon dia, pot portar grans flames.
2: Efectivament, Anna, bon dia. El factor humà és la causa predominant dels incendis forestals a Catalunya. Representa 9 de cada 10 incendis declarats. Ho diuen els agents rurals, que determinen, a més, que el 36% d'aquests focs que provoca l'home venen causats per una negligència o per un descuit. Quan parlem d'això, de negligències o descuits, ens referim, per exemple, a l'ús de màquines de tall radial o d'altra maquinària en zones agrícoles. Però una de les guspires que pot encendre un gran foc és aquella de la burilla de la cigarreta que es llença per la finestra del vehicle. Sí, encara hi ha qui segueix fent-ho. I amb això també es posa el focus en les reunions d'amics o de família que poden tenir unes graelles al centre. Aquella barbacoa que el millor que podem fer és no encendre-la ni ara ni en les properes setmanes. En cas que es detecti fum o directament es vegin flames, els agents rurals són clars en el procediment que hem de seguir. Avisar el 112 immediatament i allunyar-nos del foc, deixant lliure qualsevol via d'accés. La rapidesa i la serenor poden salvar vides.
1: Más de uno Catalunya.
0: I l'altra cara de la moneda de les tragèdies d'estiu és la dels ofegaments que es produeixen tant a les platges com a les piscines. El darrer ha esdevingut en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, Robert.
2: La víctima és una dona de 74 anys i nacionalitat espanyola que ha perdut la vida mentre es banyava en aquesta zona de la costa gironina. El 112 ha rebut l'avís alertant que una banyista es trobava en dificultats a l'aigua a la zona de la Cala Maset, molt propera a la platja de Sant Pol. La dona ha estat traslladada fins al punt de socors per una embarcació de salvament marítim on efectius del sistema d'emergències mèdiques li han practicat maniobres de reanimació, però no ha estat possible salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny comencés oficialment la temporada de bany.
1: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
0: Avui, ja ho saben, és el primer dia laborable del mes d'agost i això ja es fa notar en la circulació. Com hem escoltat fa un moment des del Servei Català de Trànsit, es redueixen els moviments de persones, bé sigui per carretera i en vehicle privat, o bé sigui en transport públic, tramvia, metro, ferrocarrils, tren de Rodalies. Els usuaris d'aquests trens, els de Rodalies, els avisem que hi ha noves afectacions aquest mes d'agost. Fins al diumenge queda interrompuda la circulació en alguns trams de les línies R4 i R8. Montse Valls, bon dia.
3: Què tal, Anna? Bon dia. Concretament, els talls són entre Martorell Central i Molins de Rei a l'R4 i entre Martorell Central i Rubí, que en Vall Llunrat a l'R8. Les afectacions són conseqüència dels treballs que DIF durà a terme a l'estació de Castellbisbal per posar en servei un nou enclavament electrònic. Per garantir la mobilitat, Renfe habilitarà un servei alternatiu per carretera entre Martorell i Molins de Rei. Hi haurà autobusos directes cada 15 minuts i serveis en parada a les estacions intermèdies cada mitja hora. A la línia R8, entre Martorell Central i Rubí, que en Vall Llunrat, els autobusos circularan amb una freqüència aproximada d'una hora. L'operadora assegura que els horaris s'han coordinat amb les arribades i sortides habituals dels trens.
0: Per cert, usuaris de Rodalies, sàpiguen que hi ha 6 línies afectades entre Sant Vicenç de Calders i Cunit, a Tarragona, per un atropellament. Són l'R2 Sud, l'R13, l'R14, R15, R16 i R17. S'està gestionant hores d'ara el servei de transport alternatiu per carretera entre aquestes estacions, tal com ha informat Rodalies. I en un altre missatge,

0: Ja, a les xarxes socials, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrucat. Més coses, aquelles persones que segueixin optant per desplaçar-se en cotxe aquestes setmanes d'agost sàpiguen que s'hauran de rascar una mica més la butxaca, i és que ha pujat el preu del carburant i omplir el dipòsit és més car. Els conductors s'ho prenen amb resignació.
1: Resignació en aquest sentit, el mercat d'aquest del petroli i dels preus no l'acabes d'entendre massa, eh? Vull dir que és una situació que et van dient el barril de no sé què, ara puja, ara baixa, i tampoc se sap el sistema de que quan puja el petroli o quan baixa, després de quina manera té repercussió.
2: S'agrairia que el govern fos una mica més conscient, de que la benzina és una gran despesa per les famílies i que tornés la baixada que es va fer.
0: Els carburants aquest estiu s'han vist afectats pel conflicte a l'Orient Mitjà i la caiguda de les ajudes del govern central. I quan pràcticament arribem a les 8 i 28 minuts del matí, repassem els esports amb el José Agustín Gómez. Bon dia.
3: Bon dia. El Futbol Club Barcelona no disputarà aquesta tarda el seu darrer amistós a l'estada St. George Park contra el Preston North End de la Championship per problemes per tenir prou jugadors disponibles del conjunt anglès. L'equip torna aquesta tarda cap a Barcelona, com estava previst, i tornarà a jugar dissabte a Udine un triangular amb el conjunt local i el Nottingham Forest. Jesse Bisugu, el darrer fitxatge blaugrana, ja va treballar el cap de setmana amb els seus nous companys i podria debutar en aquests amistosos. L'Espanyol tanca la seva gira per Anglaterra amb un empat a 3 gols contra el Middlesbrough de la Championship. Marcos Fernández, Dolan i Javi Hernández en van fer els gols. El conjunt espanyolista ja es troba a Barcelona i tornarà a jugar el proper dissabte a Anglaterra contra el Coventry City de la Premier League.
0: I abans d'acabar tenim una cita, com sempre, amb la cultura, concretament amb la música, la que aquesta nit sonarà al Festival Jardins de Cap Roig. Avui, allà, és el torn d'un artista català, Antonio Orozco. Antonio Orozco actuarà aquesta nit en aquest lloc únic, a Calella de Palafrugell, i ho farà en una nova parada de la gira La Gira de Tu Vida. El concert, que combina èxits clàssics amb temes del seu darrer àlbum, El Tiempo No Es Oro, començarà a sonar a 11:15 de la nit. I així acabem aquest resum de notícies amb Fran Villar, al control tècnic.
4: Más de uno Catalunya, amb Vanna Utiel.
5: Aprofita els últims dies sense IVA a Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Últims dies amb uns preus irrepetibles. Només fins al 4 d'agost. Conforama.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Són les 8:30 de la mañana, les 7:30 en Canàries.

0: Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Temps ara pel Ciutat Solidària, hora per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que porta a terme. Coneixem l'associació AGAM.
2: A AGAM treballen per aconseguir que les persones amb problemes de salut mental arribin a la vellesa amb una qualitat de vida on sigui respectada la seva identitat. Impulsen projectes en residències a banda de fer una gran tasca de sensibilització i també de suport tant a les famílies com a institucions que es dediquen a aquest àmbit.
3: El projecte és crear unitats de convivència especialitzada per persones grans amb malaltia mental. Actualment, la cartera de servei, quan arriben als 65 anys, no hi ha un lloc on posar-los. Especialitzat, estic parlant. Llavors, clar, estaven ingressant en residències, sense formació al personal i sense cap visita d'un professional, com és un psiquiatre.
0: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
4: A Ànec Blau estem d'estrena. Vine a conèixer Sprinter i Jack and Jones i queda't a provar el nou Tacos Bite a la zona de restauració. I parlant d'estrenes, acaba el teu dia amb el millor planàs. Cinemes Premium, pantalla gegant i sala júnior per als més petits a Cinemes Yelmo. Ànec Blau, el teu centre comercial a Castelldefels, obert tots els diumenges i festius.
5: Más de uno. La mañana de Onda Cero.

0: funcionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable.
1: Madrid en verano. Más de 40 grados. ¡Qué va! ¡40% menos! En Óptica Roma, cuando sube el termómetro, baja el precio de tu nueva gafa. Este verano, 40% de descuento en tus gafas graduadas. En los 11 centros de Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
2: Para proteger tu hogar, cada segundo cuenta. Por eso en Verisur respondemos en menos de 20 segundos para ofrecerte una mejor protección frente a ocupaciones. Con nuestra alarma podemos detectar cualquier intento de intrusión en tu casa, enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-272-272.
3: Verisur. En Onda Cero nos hemos ganado el corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta, solo escucha esto. Bueno, tanto no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero, tu radio.
4: Onda Cero Barcelona.
5: Noms propis de l'esport català.
6: El Joan Espinassa porta 45 anys lligat al món del billar. Ha estat campió d'Europa de billar a tres bandes en taula petita, 5 cops campió d'Espanya per equips en jocs de sèrie i múltiple campió de Catalunya en diverses modalitats. El Joan, però, mai no s'ha dedicat de ple al món del billar i, de fet, aquesta és la raó principal per la qual no ha deixat mai de practicar-lo.
7: Doncs la veritat és que és un esport que enganxa moltíssim perquè conflueixen moltes qüestions a nivell de moure les boles, de pensaments, físic, i em va apassionar moltíssim la tècnica que és, l'aprenentatge continu, que això no s'acaba mai, i em va enganxar molt, molt jovenet. És una qüestió d'agafar-se la vida amb molts objectius. Si només el fas amunt, evidentment que et cremes i ho deixes. Jo he continuat fent una vida normal, treballar, emprendre, tenir una vida familiar, tenir fills i jugar a billar. I això ha fet doncs, que no hagi perdut mai l'afició, ni m'hagi agotat ni cansat de practicar-lo. I per això porto tots aquests anys.
6: El Joan Espinassa és un dels noms propis de l'esport català.
8: I a partir de les 12:20 donarem el tret de sortida a la segona setmana de temporada de la ciutat d'estiu, fixant-nos precisament en algunes persones que fan el mateix que nosaltres, treballar a l'agost. Com, per exemple, els socorristes que vigilen les platges i tracten d'evitar ofegaments, encara que, a vegades, i per la imprudència humana, no hi arriben a temps. Amb ells parlarem de com viuen això d'estar sota el sol de justícia 8 hores al dia. I la recordarem a ella.
9: Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
8: Aquest diumenge ha fet 50 anys que ella, Cecília, moria en un tràgic accident. Però ens va deixar un llegat de cançons que, com ella va dir, eren pel futur. Segurament ella també va arribar del futur en el seu dia per cantar-les i per remoure consciències. La recordarem amb la nostra audiència a través del 676-760908. Què recorden de Cecília? Quina és la seva cançó preferida d'aquesta cantautora única? Ens ho poden explicar perquè també vindran l'Alicia Escribano, en Víctor Ruiz Novel i l'Àlex Soto en un dilluns molt musical. No s'ho perdin i serem fins a les 2 de la tarda aquí, a Onda Cero Catalunya.
4: Onda Cero Barcelona.
10: Más de uno. La mañana de Onda Cero.

0: Funciona.
1: Sí, es chulo.
2: Pero tú eres un caso aparte, Begoña.
1: No, no, pues
2: la mayoría habría dicho, dame los 10 euros, no, dame los 10 euros.
1: Le pregunté al chaval y me dijo, todavía no he dado.
3: Yo le habría olido la axila primero.
1: No, era un niño.
3: A ver,
1: era
3: un niño, vale.
1: Un niño, era un niño.
2: Bueno, era un niño, entonces, vale.
4: Básicamente, el resumen de la humanidad es esto. El mismo instinto que nos lleva a la luna es el que hoy nos lleva a escurrirnos con una cáscara de plátano, pero también hay cosas muy bonitas.
1: Hay cosas
4: que hacen que salvemos
1: gente. Has acabado bien, Rubén.
4: Qué bonito.
3: Por una vez.
1: Mañana más. Volvemos a las 7, las 6 en Canarias. Pero antes estará Fortea. Adiós.
4: Adiós.
5: Onda Cero Cataluña. La radio que t'escolta.
6: Les 12 i 20, bon dia.
5: A Onda Cero Catalunya comença La Ciutat d'Estiu amb Robert Calvo.
6: I comença oficialment el mes d'agost perquè avui n'és el primer dia laborable i senyora, senyor, com es nota? Ja es comença a respirar aquell ambient perfecte d'aquest mes de l'any en els accessos i els moviments a les zones de gran afluència. En el meu cas a Barcelona, però estic segur, convençut que vostè que m'escolta des de Tarragona, des de Girona o des de Lleida, també ho haurà notat a la seva àrea metropolitana. I és que és una realitat. Ara ja es nota que la majoria del personal està de vacances i quedem aquí quatre i el del tambor sostenint el país. Perquè algú l'haurà de seguir aixecant cada dia. No ho dic des del lament, no. Perquè, a més, avui ho podem fer sense haver de patir pel risc d'incendi que ha caigut als 50 municipis on estava actiu aquest cap de setmana. Per tant, podem respirar una mica més tranquils. És dilluns, és 3.

0: La Ciutat d'Estiu és un programa que es realitza des de l'estudi 1 d'Onda Cero Catalunya a la Rambla de Barcelona, que es transforma mica en mica, l'estem adaptant a les tecnologies que avancen i aviat això serà com una nau espacial o com la casa del Gran Hermano. Des d'aquest estudi de vidre, des d'on expliquem la vida en directe, els enviem el so allà on ens estigui escoltant. Segurament molts i moltes de vostès ho estan fent ja des del seu lloc de vacances o simplement des de casa, que també pot ser lloc de vacances. Els envia aquest so des del control de realització un home del departament tècnic d'aquesta casa que es diu Francisco José Villar Pérez, aka Fran Villar, que integra un equip que lidera i coordina en Robert Tatay i Ribas. Fent aquest programa des de la Rambla de Barcelona també hi ha en Peter Hendrik Fanés. Peter, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: També conegut com en Pere Enric, ara...
1: Bueno.
0: I també hi és la Clàudia Moreno Lozano. Clàudia, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, molt bé.
0: La Clàudia també forma part d'aquest equip de la ciutat, d'aquesta versió estival de la ciutat. I avui torna a aquest estudi de ràdio, que és seu, una dona que fa molta ràbia perquè porta un color estupendo i una cara de felicitat extrema. És l'Anna Utiel Argudo, que torna avui de les seves vacances, i a la que rebem nosaltres i tot el públic que hi ha en aquest estudi amb tots els honors. Bravo! Anna Utiel, bon dia!
2: Bon dia i moltes gràcies.
0: Bé, tots, oh, Com han anat les vacances?
2: Molt bé, ara estic super eufòric ara mateix. Mai havia tingut aquesta rebuda.
0: Home, per favor, és que vens amb un color que fas una ràbia.
2: Sí, aviam quan dura, perquè ara, bueno...
0: Color de Costa Brava, color de la costa catalana, i avui es produeix la Nadal també relleu al capdavant de la capitania esportiva d'aquest programa, i és que en Víctor Llucià Barbero s'ha sumat al Club dels Fluixos, que fan vacances a l'agost, i deixa en el seu lloc l'home que té l'encàrrec de sostenir la redacció d'esports d'aquesta casa, com a mínim en aquesta franja del dia. És en Pere Parés i Gern. Pere, com estàs? Bon dia.
3: Déu m'agafi confessat, bon dia, Robert.
0: ara el Pere ens explicarà moltes coses de l'actualitat esportiva, que també forma part d'aquest programa. Amb totes elles i tots ells, comencem a aixecar un programa que no seria res, però res de res, sense el seu concurs. L'audiència d'aquest programa és pal de paller. Sense la seva escolta, el seu interès i la seva col·laboració, aquest programa no seria possible. I cada dia els demanem que, si us plau, ens ajudin a construir aquest relat de les històries de la vida amb les seves notes de veu de WhatsApp. Fa uns dies, amb motiu de la visita del germà de Manuel Gallardo, vam preguntar a l'audiència pels grans cantants romàntics de tots els temps. Molt bé, ja hem parlat d'ells. I elles?

0: quines són les millors cantautores de tots els temps?
1: Això elles, perquè la llista és infinita. I a més estem en un gran moment per les veus femenines en aquest país, perquè marquen, marquen el pas i segueixen trencant sostres de vidre i obrint camins, amb cançons que segueixen reivindicant el paper de la dona a la societat. Parlo de la Rosalia, per descomptat, però també de Vanessa Martín, Rosalén o de Maya Romero.

0: has marxat.
1: Espera. Això que canta Maya Romero als seus concerts avui, això no és seu, ho ha agafat prestat. I m'encanta que passi això, que tantes cantautores i intèrprets d'avui segueixin recuperant les cançons de la que, en realitat, volem que sigui la protagonista d'aquest dilluns. Canta a Maya Romero això de «Desde que tú te has ido», «Desde que me has dejado», «Desde que t'has marchado». Intueixen per on vaig? Bé, Maya Romero no és l'única que recupera cançons de la dona que avui està més present i d'actualitat que mai. Li canta ella, però també ho fan Sole Jiménez, Ana Belén o Lídia Pujol.

0: Bé, estem parlant d'una dona que crec que amb aquestes cançons sí que queda clar de qui estem parlant, no, Peter?
1: Bueno, és una dona que si estigués viva avui tindria 78 anys i segurament seria una de les cantautores més prolífiques de tot els temps. Però, per desgràcia, avui no hi és.
0: Com que no? I tant que hi és. De fet, hi és més que mai. Per això avui, i durant tot aquest any, se succeeixen els homenatges a la seva figura. Però no només aquest any, des de sempre. Ella mai ha caigut en l'oblit. I totes les cantautores d'aquest país l'han recordat en algun moment en els seus treballs. Tant és així que una dona d'avui, Amaia Romero, una de les grans veus joves d'aquest país, la porta als seus concerts. I és que ja ho va dir la seva autora d'aquestes cançons fa més de 50 anys. Les seves cançons eren pel futur. I el futur ja és aquí, ja ha arribat. Segurament ella, en el seu dia, també va venir del futur. Va venir del futur per il·luminar un país fosc i en franca decadència.

Ella, poetessa, ànima lliure i esperit rebel, va venir del futur per deixar unes cançons que han traspassat generacions, que s'han convertit en himnes i que han arribat als nostres dies amb una vigència impressionant. Per això, avui, 50 anys després de la seva mort, certifiquem que ella tenia raó. I ens deia la veritat. Les seves cançons eren pel futur. Avui, 3 d'agost del 2026, 50 anys i un dia després de la seva mort, segueix viva Eva Sobredo, Evangelina Sobredo Galanes, Cecília.

0: ella que deia això, el caso es andar, el caso es andar, ens deia. Aunque el polvo se pegue al cuerpo, no me propongo destino, no quito puestos a nadie, porque mi puesto es el aire. Vers, revers, tornada, rere tornada, Cecília no parava d'enviar missatges transgressors per un moment en què molts i moltes ni tan sols l'entenien. Missatges contra el capitalisme, contra el ferotge sistema, contra el masclisme imperant o en favor de l'ecologisme. I, sobretot, en favor de la sensatesa, de la humilitat, de la bondat. Per això les seves cançons es van crear en el passat perquè les escoltéssim i les entenguéssim ara, en el futur. Què recorda vostè de Cecília? Una dona que va morir amb 27 anys. Creu que les seves cançons tenen efectivament vigència avui? Quina és la seva preferida de totes? I obrim el ventall, Peter, com dèiem, fa un moment, a la resta de compositores i cantautores, no?
1: Sí, Robert, perquè volem que ens parlin de Cecília.

0: família i de les grans cantautores d'aquest país i de fora de les nostres fronteres, d'ara i de tots els temps. Dones a la música fent història com va fer la Cecília avui amb notes de veu al WhatsApp al 676-760908.
1: L'Anna Utilargudo crec que està emocionada escoltant la Cecília, no?
2: Sí, és que, clar, són lletres molt maques. Abans n'hem repassat algunes aquí plegats i...
1: És que a mi m'emociona molt la Cecília.
2: Sí, no, i és normal.
1: I mira, fa unes setmanes que vam fer el programa dedicat a la música de l'En Bones Mans, que és el programa que em toca fer el cap de setmana, i cadascun dels col·laboradors va escollir la cançó de la seva vida i jo vaig escollir aquesta, que és Andar,
2: doncs
1: de
2: imagina.
1: La Cecília. Va, doncs, escolti'm, l'altre dia ens vam parlar dels crooners i tu, ja t'ho preguntaré, el del crooner favorit del cantant
2: algun
1: romàntic.
2: Algun altre dia que m'ho prepari.
1: Però així de cantautores o de cantants que et marquin a tu?
2: Clar, és que n'has citat dues que a mi m'agraden molt, que són Amaya i Rosalía, que són
1: doncs
2: ben actuals i ben locals, ben sí, nostres. Sí. Si hem de mirar cap a l'estranger, doncs, no sé, Natalia Lafourcade també m'agrada
1: molt. Ah, mira, molt bé, molt bé.
2: Mexicana.
1: A mi m'agrada molt Dua Lipa, també.
2: Ai, també,
1: Dua
2: molt
1: Lipa.
2: Cert.
1: Sí, sí.
2: Molt
1: doncs
2: de
1: va, parli'ns de la Cecília, de les seves cançons, del llegat que ens ha deixat o de la cantant, cantautora que vostè vulgui amb notes de veu al 676-760908. Cecília, Eva, este programa va per ti. Comencem el relat de la jornada, informatiu de la jornada, amb optimisme. Ja no hi ha cap municipi català en perill extrem d'incendi. Els agents rurals han desactivat el nivell 4 del Pla Alfa en reduir-se aquest risc.
2: Sí, tot i això, no podem abaixar la guàrdia perquè es manté activat el nivell 3 per perill molt alt a 71 municipis. I, de fet, els bombers continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya a Sanet, a l'Alta Ribagorça, a l'espera de veure com es comporta una tempesta que hi ha prevista sobre la zona aquest migdia. La prioritat continua sent evitar que el foc s'obri cap a la vall de Boí. Recordem que aquest foc afecta 71 hectàrees de terreny forestal, segons les darreres dades dels agents rurals. Del total, unes 30 d'aquestes hectàrees són a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici.
1: Contrastos, eh? Incendis i també tempestes. Tenim una notícia preocupant per tots aquells que tinguin previst agafar un avió en els propers dies, i és que el sindicat CGT ha convocat una vaga indefinida, a partir de demà dimarts, entre el personal de terra, facturació i embarcament de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat.
2: Sí, per fer-nos una idea de l'afectació que pot tenir aquesta aturada, Ground Force treballa amb aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o Air China, entre moltes d'altres. La CGT, que és el sindicat majoritari al comitè d'empresa d'aquesta companyia de Ground Force, manté la vaga després que la direcció s'hagi negat a negociar, segons diuen en un comunicat. Els representants dels treballadors consideren que la plantilla assumeix càrregues de feina insostenibles i que hi ha una alta rotació de personal. A més, també es queixen de l'acumulació de tasques simultànies, de l'ús abusiu, diuen, de les hores extres, de la manca de descansos i de la falta de períodes de formació adequats per les noves incorporacions. En total, hi ha prop de 1.200 treballadors cridats a la vaga.
1: I un darrer apunt, la Fiscalia Anticorrupció ha investigat les possibles irregularitats de l'antiga Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA, en la prestació d'ajuts i d'allotjament per a joves extutelats.
2: El passat mes de març, el Ministeri Fiscal va demanar la col·laboració de l'Oficina Antifrau de Catalunya, que ja investigava aquestes dues qüestions en dos expedients diferents. Antifrau ha tancat el primer dels dos sense detectar cap possible delicte, però ha entregat la documentació a la Fiscalia. En el segon cas, encara està analitzant la nombrosa documentació. En tot cas, Anticorrupció segueix aprofundint en els dos casos sorgits arran d'una denúncia d'un alertador protegit per Antifrau contra la Fundació Resilis a Girona. Segons fonts jurídiques, l'Oficina Antifrau de Catalunya va entregar a la Fiscalia el seu informe sobre el control de les ajudes econòmiques que es donaven a joves extutelats i que se sospita que es van donar fins i tot a persones que ja no vivien a Catalunya.
1: Així sona l'actualitat de Catalunya a les 12:33 minuts a 3:45 de la tarda amb l'Anna Utilargudo al capdavant, Notícies Migdia, per explicar això. Això que acabem d'explicar i molts altres temes del dia. Anna, que vagi bé. Fins demà.
2: Igualment, gràcies.
3: La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.
4: Aprofita els últims dies sense IVA a Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Últims dies amb uns preus irrepetibles. Només fins al 4 d'agost. Conforama.

0: Esteu escoltant La ciutat d'estiu amb Robert Calvo.
1: És dilluns i toca reiniciar la setmana sonora que ens porta la Clàudia Moreno Lozano, que als 5 dies de programa de la setmana passada ens va portar sons que tenien a veure amb les vacances a la carretera, amb el cotxe aquell que va carregat fins al capdamunt.

0: I aquesta secció que fem cada dia a aquesta hora també requereix del seu concurs, de la seva participació. Tenen un telèfon que no és només per opinar de la pregunta del dia, per contestar la pregunta del dia, és un telèfon que vostès poden utilitzar pel que vulguin. Home, menys per insultar-nos, esclar. 676-760908, 676-760908. La Clàudia ens dona pistes aquí cada dia i el divendres ens resol a quin àmbit de les vacances d'agost fa referència al seu so. En portarà un cada dia. Divendres resoldrem la temàtica. Si vostè vol participar i dir jo sé de què va el tema d'aquesta setmana, jo ho pot fer amb notes de veu o amb un missatge al 676-760908. Clàudia, la setmana passada ens vas portar coses que tenia a veure amb el cotxe, amb la lluna que puja i baixa, amb el maleter, el portamaletes que es tanca i s'obre, amb les maletes que corren pel terra, i avui què ens portes? A veure si puc endevinar.
1: Bueno, no vull donar moltes pistes perquè crec que és com...
0: Molt evident, no?
1: Sí, sí. Sí. Bueno, una altra vegada ho han traçat de més difícil a més fàcil, però jo crec que a partir del sábado dimecres ja és super evident.
0: Bueno, doncs escoltem el d'avui?
1: Sí.
0: Vinga, va. Home. Això a mi em sona a la Rambla de Barcelona, que és on treballo, tot el dia, sobretot els mesos de primavera i estiu, sobretot... Aquest soroll, el podem repetir, Fran, el soroll? Aquest. Si vostè viu una ciutat amb gran afluència de turistes, sabrà de què ens referim. Però no diré més, perquè no farem spoiler, perquè la gent pugui participar, 676-760908, a quin so fa referència això i de quin tema creu que ens parla la Clàudia aquesta setmana. Ho anirem resolent al llarg de la setmana, són les 12:36.

0: Des d'ara fins a les dues tenim moltes coses per explicar. Resseguirem el camí de l'actualitat fixant-nos avui en els professionals que treballen sota un sol de justícia a les platges de Catalunya. Són els socorristes que vetllen per un bany segur i perquè ningú prengui mal. De seguida els escoltarem en un programa al qual l'Alícia Escribano m'ha promès que ens emocionarem de valent amb el seu viatge diari. I avui ens quedem molt a prop de casa, això m'ha dit, molt a prop de casa. Concretament, avui parlarem de Badalona i d'un personatge il·lustre d'aquella ciutat. No s'ho perdin perquè a partir de la una també vindrà en Víctor Ruiz Nobel per rebobinar la història en format VHS. Així, així. Si els parlo de rebobinar i de cintes VHS, s'imaginaran ja a quin lloc dels 80 i dels 90 ens portarà avui l'amic Ruiz Nobel. I per rematar el primer programa de la setmana, rebrem a l'estudi d'Àlex Soto.
1: Doncs avui tornarem a posar música el dilluns i ho farem transportant-nos a un altre moment de l'any que no és l'estiu. És el dia en el que tots i totes ens posem d'acord per fer una mateixa cosa al ritme de la música.
0: Doncs ja és difícil que totes i tots ens posem d'acord per fer una cosa a la vegada, com no siguin les campanades de Cap d'Any. Bé, ho descobrirem abans d'acabar el programa, minuts abans de les dues. Fins a aquella hora s'allarga aquest programa a la ciutat d'estiu a Onda Cero Catalunya.
2: Robert Calvo a la ciutat d'estiu.
0: Avui ens volem fixar en aquests professionals que no tenen mes d'agost, o més ben dit, que treballen cada mes d'agost. Ho farem al llarg de les properes setmanes, descobrirem com és el seu dia a dia, parlarem amb treballadors i amb treballadores de diferents àmbits, i avui tenim a l'estudi els que, i em permetran la frivolitat, els que podrien ser el tinent Mitch Buchanan i la seva ajudant Cassie Jane Parker, o el que és el mateix, David Hasselhoff i Pamela Anderson, los vigilantes de la playa.

0: El millor de tot és que aquest home i aquesta dona són socorristes de veritat, no són de pega, no són de ficció, fan la feina de veritat. Nacho Ibáñez, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Benvingut de nou al programa. Clara Roca Velasco, bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia. Bon dia.
0: Ells són, amb aquesta petita frivolitat que deia jo que em permetrien, el David Hasselhoff i la Pamela Anderson dels nostres dies, però ells fan la feina de debò i ells pateixen de debò no només les inclemències de la seva feina, que ara ens les explicaran, sinó també el fet d'haver de salvar vides en el cas que es pugui a les aigües que ens banya el Mediterrani, no? Clara, tu com ho vius, això? És a dir, tu ets més jove que el Nacho, ho intueixo, no?
2: Sí.
0: Diguéssim que estàs començant la teva carrera com a professional del sector. I com ho vius, això?
2: Bueno, jo ho visc... A veure, et podria dir que m'importa molt i que em preocupo molt. Al final estic aquí per un motiu, i és que la professió és...

0: Platges, aquest diumenge a Girona, una persona de 74 anys va perdre la vida en una platja, i avui tenim un estudi que ara desgranarem sobre la taula i que m'agradaria que ens analitzin ells dos. El Nacho Ibáñez és el portaveu de SOS Socorristes, l'hem tingut aquí en alguna ocasió, fa unes setmanes vam tenir-lo aquí amb l'inici de la temporada de bany, que no sé, en este momento, Nacho, com està evolucionando, si es una temporada de baño con cifras muy negativas o se mantienen cifras de cada año.
1: Lamentablemente, esta temporada de baño está siendo peor que la temporada de baño anterior, que ya había sido muy mala. Uh-huh. Como tú dices, nos encontramos aquí en el mes de junio, después de una concentración que hicimos con decenas de socorristas de todo el litoral catalán, de Tarragona, de Girona, de Barcelona, en el Palau de la Generalitat, un poco anticipando esta situación. No sabe mal que hayamos tenido razón en lo que estábamos diciendo, pero dijimos que venía una temporada crítica por la ola de calor, por la cantidad de gente que hay y principalmente por lo precario que son los servicios de salvamento y socorrismo. Así que lamentablemente estamos hablando de cifras que asustan mucho, uh-huh, que preocupan un montón y que a nosotros y a nosotras como profesionales nos impactan, nos duelen. Y por eso estamos aquí y por eso estamos reivindicando, porque queremos dignificar la profesión, mejorar nuestras condiciones de trabajo y principalmente tener playas seguras en el litoral catalán.
0: Perquè és que amb aquestes platges segures, ara analitzem com es distribueix la seva feina i quants quilòmetres tenen a la vista, que això és molt important, no és menor, és, jo crec que el punt més important. Dèiem que ha mort ofegada una dona de 74 anys en una cala a Sant Feliu de Guíxols aquest diumenge. Aquesta víctima a les platges se suma ja a les 16 persones mortes a les platges catalanes, 16 persones des del 15 de juny. És a dir, no fa tant, fa un mes i mig d'això, i 16 persones és una barbaritat.
1: És una barbaritat, i ja quan veiem el dato, me parece que vemos el primer error. Si miramos lo que sucedió en el año, hay muertes por ahogamientos en playas catalanas antes del 15 de junio. Ya que estemos hablando de una temporada de baño a partir de una fecha en la cual ya hace mucho calor y ya hay muchísimas personas en el litoral catalán, muestran que la falta de regulación y la falta de prevención, de comprender la dificultad y la especificidad que tiene el salvamento y el socorrismo y la seguridad acuática en el litoral catalán, bueno, está muy lejos de estar a l'altura de les circumstàncies i de l'uso que tenen les platges catalanes avui en dia.
0: Això que diu el Nacho és molt important. Avui ha mort un home de 73 anys en una piscina municipal de Jorba, la Noia. I les piscines municipals sí que tenen un temps d'execució de la seva tasca, és a dir, obren d'un dia a un altre dia, i fora d'aquells dies no es poden visitar. Però la platja és un espai obert que crida a les persones quan fa molta calor. I vol dir que si la temporada de bany comença el 15 de juny, vostè, que m'escolta, ho comprendrà perfectament, abans del 15 de juny fa molta calor en aquest país. Des de fa uns anys, a més, tenim una emergència climàtica al damunt que el que fa és que la temperatura augmenti ràpidament quan comença la primavera. Vull dir que al mes d'abril ja hi ha gent banyant-se a les platges, de la mateixa manera que n'hi ha al mes d'octubre, finals d'octubre, fins i tot principis de novembre. Per tant, el que esteu reclamant, clar, és que la temporada de bany s'allargui més enllà del juny al setembre, no? Del juny a l'agost, no?
2: Exactament. El que passa aquí és que la temporada de bany és això, que cada cop és més llarga i comença des de Setmana Santa fins a l'octubre, ara. A part, que hi ha molt... O sigui, els ajuntaments ja estan començant a cobrar pàrquing, ja estan, els xiringuitos ja estan funcionant, clar, els clubs nàutics estan actius, llavors tens una prova que allà hi ha gent que estan a la platja, a part estàs promocionant que la gent vagi a la platja, però no hi ha un servei de seguretat.
0: Porque eso depende de los ayuntamientos, Nacho. ¿Se dedica a los ayuntamientos al que vol o al que pot?
1: Lamentablemente hoy en día sí. Y justamente lo que estamos reivindicando desde el año 2018 es que no quede librado al azar de cada ayuntamiento, al código postal de cualquier ciudadano, y que haya una normativa, como sucede en otras comunidades autónomas, que haya una normativa a nivel catalán que estipule claramente la temporalidad y no solamente eso, también la cantidad de socorristas que deben haber para brindar una buena prevención y unos buenos tiempos de respuesta frente a una emergencia, y la infraestructura en la que trabajamos, que es muy precaria. El dato novedoso de la última vez que nos vimos aquí, uh-huh, y que me parece que es importante que la ciudadanía lo conozca, es que por primera vez en la historia de Cataluña, en el Departamento de Interior se ha hecho una mesa de trabajo en donde por primera vez las y los socorristas estamos en esa mesa de trabajo y donde se están discutiendo los criterios técnicos para poder tener esta ley que venimos reivindicando hace tanto tiempo.
0: Ells van venir l'11 de juny aquí al programa, els vam convidar en aquell moment, 11 de juny, per tant fa dos mesos gairebé. En aquests dos mesos, què ha canviat?

0: Aquesta hora expliquem l'actualitat esportiva, més enllà del socorrisme que acabem de relatar, i és que el Barça torna avui a casa sense haver disputat el seu últim partit de l'estatge a Anglaterra. Pere, hem tingut una mirada posada a Anglaterra, ens ho deia el Víctor divendres, que havíem de tenir una mirada allà posada perquè allà estan disputant aquesta pretemporada. Què ha passat amb això? A veure, explica'm.
1: Doncs ha sigut una mica frustrant pel Barça, perquè s'ha trobat amb un equip, el Preston North End, que de la segona divisió anglesa, que ha considerat que no podia disputar el partit a causa de les lesions. Tenia...
0: Però és que posin substituts com tu. És a dir, si tenen un lesionat, que agafin i posin un substitut com el Pere Parés, que es queda aquí tot el mes d'agost en lloc del Víctor Llucià.
1: Algun becari trobarien, segur. I tant, i tant.
0: A veure, llavors, què ha passat amb els blaugranes?
1: Doncs han tornat d'aquest partit, ha acabat l'estatge a Anglaterra. Recordem que van jugar el passat divendres contra el Birmingham, van debutar jugadors com Karim Adeyemi, l'alemany que ha fitxat el Barça aquest mercat d'estiu. És una de les noves incorporacions, i aquest estatge també ha sigut una oportunitat no només pels fitxatges sinó també per aquests que venen de casa, per tots els jugadors del planter del Barça, que han pogut aprofitar que hi havia jugadors que no estaven, perquè, clar, tenim tots els campions del món, tots els jugadors que han anat...
0: Fent vacances, no?
1: Exacte, convocats en França, com Koundé.
0: Després de guanyar la Copa del Món, com per no fer vacances, i alguns d'aquests estan de vacances, i, per tant, aquells que estan descansant se'ls substitueix amb gent del planter, amb personal del planter, que tenen l'oportunitat de debutar, com ho està fent avui en Pere Parés, que ens explica l'actualitat esportiva, que passa per aquest lloc del món, per Anglaterra, on el Barça no ha pogut disputar aquest partit, donades les lesions que ha acusa el Preston North End, que és aquest equip anglès que no ha pogut participar d'això. Alguna cosa més per explicar de l'actualitat de

0: d'aquest cap de setmana?
1: Doncs ha parlat als jugadors que venien del planter, i ho veuen com una gran oportunitat, no? S'han dut 17 jugadors del planter, per tant, molts joves han pogut tenir els seus primers minuts. Ha parlat Xavi Espart, que és un migcampista que Hansi Flick va provar de lateral contra el Birmingham.
2: Ara mateix, pues això, estic centrat en poder donar el màxim per quedar-me aquí. El meu objectiu és estar aquí al Barça, i sempre ho ha sigut, porto molts anys aquí al club i sé el que he de fer, o sigui que seguiré intentant que demostrar el meu nivell i aprofitar les oportunitats. El Barça sempre ha sigut un club que confia en els joves i aquests últims anys més, i la veritat que, home, et dona pues, confiança poder veure que altres companys estan aquí amb la nostra edat.
1: Recordem que el Barça és un club que aposta molt fort per la cantera, només cal veure doncs, tots els jugadors del planter que hi ha actualment al primer equip i que han acabat demostrant un gran nivell al servei d'entrenadors com Xavi Hernández, que va fer debutar molta gent de les categories inferiors, i ara Hansi Flick. I els que ara són al primer equip ara també són una inspiració per tots aquests jugadors que venen. Així ho comentava el central Álvaro Cortés, que també va debutar contra el Birmingham, i ha expressat la seva admiració per un company que ara és al primer equip, com és Gerard Martín.
3: Sí, con Jerry tengo muy buena relación. Bueno, ahora no mucho porque el otro día le gané al Villar y no me ha pagado. Pero sí, hombre, la temporada que ha hecho Jerry es de admirar cómo ha ido mejorando, y es que se ha convertido en uno de los mejores centrales del mundo.
1: Clar, per jugadors com Cortés, que també van tenir aquesta oportunitat, doncs, arriben a una edat com és la de Cortés, que té 21 anys, i pensen més en un canvi d'etapa.
3: L'etapa del filial ja l'he passat, i lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. No, lo que decida el club es lo que mejor me vendrá a mí, así que ellos decidirán.
1: Aquestes són unes breus sensacions que ha deixat l'estatge del Barça, que recordem va comptar amb 17 jugadors del planter culer. I encara a futbol, l'Espanyol va jugar el passat dissabte contra el Middlesbrough. Va destacar el gran partit i el gran gol de Marcos Fernández, jugador doncs, de Cambrils, que va recuperar l'Espanyol del Ceuta, on hi era cedit pel Betis d'Andalusia. I és un jugador doncs, que, de nou, un jugador procedent de les categories inferiors de l'esport català, doncs, que ha sorprès tothom.
0: Molt bé, doncs alguna cosa més a afegir que haguem de tenir en compte de l'actualitat d'avui? Alguna cosa que estigui a l'horitzó que
1: bueno,
0: ens vull explicar?
1: A la plana poliesportiva celebrem la medalla de bronze que va obtenir Iris Tió a la natació europea, que va haver un...
0: A tu t'agrada la natació, per cert, retransmès avui dia?
1: Sí, bueno, la veig de tant en tant.
0: Per exemple, és una cosa que a mi m'agrada molt dels Jocs Olímpics. No hi ha Jocs Olímpics aquest any.
1: Aquesta, perdó, era natació sincronitzada, que se m'ha oblidat.
0: A mi m'agrada molt la natació sincronitzada. Tot el que és Ona Carbonell i les seves amigues, les seves companyes, a mi m'encanten. I jo crec que és el millor dels Jocs Olímpics. El millor és la natació sincronitzada. I a partir d'allà, tota la resta. Però ens hem d'esperar 2 anys. Fins a Los Angeles, 2028, que arribarà d'aquí a 2... Espero estar aquí per explicar-ho. No sé si seré, però si sóc aquí, ho explicarem. Pere, t'escoltem demà, que vagi bé.
1: Moltes gràcies.
0: Seguim. Que ha fet bronze. És que tenim un patrimoni a Catalunya impressionant. Vostè què té a fer aquest dijous 6 d'agost a les 9 de la nit? Res a fer? Doncs jo tinc un pla per vostè que no pot rebutjar. Però primer de participar de la pregunta del dia que estem fent avui. Estem parlant de Cecília. Evangelina Sobredo Galán és Cecília, una gran cantautora d'aquest país. I de les grans cantautores d'aquest país, quina és la seva preferida? Té una cançó preferida de Cecília? El va marcar o la va marcar, aquesta cantautora? Doncs, si ens ho contesta, jo el convido a vostè i a qui vostè vulgui, dues persones, només tenim unes entrades per anar aquest dijous 6 d'agost a Sant Feliu de Guíxols, al Guíxols Arena, a gaudir d'un concert de Los Delincuentes, Joan Garriga i el Mariachi Galàctic. Jo no m'ho perdria. Sant Feliu de Guíxols, van allà, fan una escapadeta diurna, dinen, fan una passejada, fan una mica de vermut i se'n van al Guíxols Arena. Gràcies a qui? Al Festival Porta Ferrada, que és el millor festival que hi ha a la zona i que, a més, és meravellós i té una solera impressionant. Los Delincuentes, si volen anar-los a veure, aquest dijous 6 d'agost al Guíxols Arena, participen de la pregunta del dia, els escoltem d'aquí un moment i entren en la terna d'aquestes entrades. De seguida tornem.
4: Esteu escoltant La Ciutat d'Estiu, amb Robert Calvo.

0: Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba amb amenaces de mort. L'ha patit un membre de l'espai LGTBI de Girona, al centre de la ciutat. Ha passat aquest dissabte quan, presumptament, un home va agafar aquesta víctima pel coll mentre li deia que el mataria per maricón. Diuen des de l'espai LGTBI de Girona que el presumpte agressor ja hauria protagonitzat episodis similars en altres moments. Per tant, és reincident. És que l'homofòbia, si no es tracta, sí que pot esdevenir un problema crònic. Per això, des de l'entitat, demanen a altres persones que denunciïn els fets si han estat víctimes d'aquesta persona o d'agressions per la seva identitat o la seva condició sexual. Mirin, en el que portem de 2026, ja hi ha hagut 135 incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya. Des del 2 d'octubre del 2014, des que tenim una llei contra l'homofòbia, n'hi ha hagut 2.470. 2.470 en 12 anys a Catalunya agredides per la seva identitat o la seva condició sexual. Les xifres són gruixudíssimes.
1: Esteu escoltant La Ciutat d'Estiu.
0: Bé, i anem de ruta per Catalunya amb aquesta melodia que ens aboca a llocs magnífics del país, que ens hi porta la Clàudia Moreno Lozano i el seu vehicle sostenible, podríem dir que imaginari.
2: Ecofriendly.
0: Com?
2: Ecofriendly.
0: Ecofriendly. Que avui on ens porta, Clàudia, a veure?
2: Avui us portem al poble de les Bruixes de Catalunya.
0: Ah, sí?
2: Perquè hi ha un molt mític que és a Soportújar, a Granada, però aquí també tenim el nostre.
0: Ah, és que, bueno, no sé si vas al que jo estic pensant, a veure quin és.
2: Sant Feliu de Serra.
0: Ah, és que n'hi ha un altre de Bruixes, que jo te'l diré.
2: Jolim,
0: que és Saldes, al Berguedà.
2: Quanta bruixeria Saldes,
0: a sota, sí, clar, és que aquí hi ha moltes bruixes. A sota del Pedraforca, de la muntanya del Pedraforca, allà hi ha un poble també caracteritzat per les bruixes. Però Sant Feliu Sasserres també. On és?
2: Aquest està al Bages i arrossega aquesta fama des del segle XVII, perquè es van viure alguns dels episodis més foscos de la cacera de bruixes.
0: Sí.
2: Diverses dones del poble, unes 23, van ser acusades de bruixeria, capturades i condemnades a mort allà, enmig del poble.
0: Abans, aquestes dones, les que consideraven que estaven, eren les dissidents, les que no estaven d'acord amb la majoria, amb les opinions de la majoria, els deien bruixes, els deien boges i bruixes, i les cremaven.
2: Sí, i de fet, un dels llocs més visitats del poble és el Serrat de les Forques, que segons la documentació històrica és on es van produir les execucions. Llavors, el que ha fet el poble és recuperar aquesta memòria amb un itinerari ben senyalitzat i diverses activitats, com la Fira de les Bruixes, que fan a la tardor, i explicant així els fets des d'una perspectiva històrica, deixant una mica enrere tots aquests mites i supersticions.
0: Això està molt bé, que s'expliqui el passat per entendre'l, sobretot perquè no es repeteixi, però jo crec que, evidentment, avui en dia no cremen les dones per ser bruixes, però sí que es condemna públicament i verbalment moltes dones perquè no estan dins dels cànons del que se suposa que haurien d'estar, no? Jo crec que tothom m'entén el que vull dir. Per tant, avui podem anar a passejar per Sant Feliu Sasserres, al Bages, que és un poble amb cases de pedra.
2: Sí, és molt maco. Si treus una mica de banda tot aquest que mataven gent enmig de la plaça, el poble és molt maco.
0: Clar, si vas a França també, allà la... Estava pensant que si vas a França també hi ha places on hi havia guillotines,
2: sí,
0: i també tallàvem el cap a la gent, però ara vas allà i te passeges tan tranquil per Paris, o on sigui. Sort que tenien guillotines, que van poder tallar molts caps. Però, malauradament, en aquest país es cremava les dones per ser bruixes, per ser diferents. Jo a vegades em sento una mica bruixa, tot i ser home, bruixot. Segurament la Clàudia en algun moment s'haurà sentit una mica bruixa. Però amb orgull de ser bruixa, no?
2: Sí, sí,
0: clar,
2: molt.
0: Sí. Doncs avui hem anat a Sant Feliu Sasserra, al Bages. Són la 1 i 10.
1: Envia'ns la teva nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08.
3: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales, tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.
0: Seamos sinceros, veranos hay muchos, pero el verano bueno, bueno, el bueno de verdad, es el que recordamos y queremos repetir. Por eso, Frutas Bollo quiere que este verano te quedes con lo bueno, bueno, disfrutando de su melón, que está riquísimo, y de su sandía, tan espectacular que ha sido reconocida con el sello Sabor del Año. Frutas Bollo. Este verano, quédate con lo bueno, bueno.
1: Robert Calvo a la ciutat d'estiu.
0: Està vostè ja participant de la pregunta del dia? Espero que sí, perquè si no m'enfadaré. Perquè avui, sí, sí, el Fran riu, però jo m'enfado si no m'envien missatges i no ens expliquen coses interessants, perquè ens encanta sempre escoltar-los a vostès que ens escolten. Perquè la meva veu i la nostra és molt pesada tota l'estona, sobretot la meva. I així trenquem una mica el ritme i escoltem les persones que estan fora d'aquest estudi de ràdio. Avui estem preguntant coses que tenen a veure amb la música, en concret amb la de Cecília, Evangelina Sobredo Galanes, que aquest diumenge ha fet 50 anys de la seva mort. Una dona que ens va cantar cançons que deia que eren pel futur. I jo ho penso sincerament. Ara les escoltes i dius, clar, ella també va venir del futur, fa més de 50 anys, per explicar-nos que les seves cançons tindrien vigència al nou segle, el 2026, en aquest cas. Què recorda vostè de Cecília? Quina és la seva cançó preferida? Què li agrada d'aquesta dona? I de la resta de cantautores de la història d'aquest país, quines recorda? Ens ho estan explicant amb notes de veu al 676-760908, com aquesta.
4: Bon dia.
0: Hola.
4: Para el sonido este misterioso, yo creo que es una maleta rodando así por las calles estas de adoquines, creo, ¿eh? A ver si se acierta. Luego la pregunta del día, ¿sí? A mí me gusta mucho Malú. Malú siempre me ha encantado. Mira. Me parece que es una gran cantante y su música, creo que ahora ha vuelto a sacar una canción. Pero antes tuve una época que era muy, muy, muy fan de Malú. Fui a todos sus conciertos porque me encantaban todas sus canciones. Es una de las que más me ha gustado siempre, ¿vale? Adeu.
0: Ya
4: me
0: cansé de ser lo que esperaban. Mira, ella dice, esta oyente, que te doy las gracias por escucharnos fins i tot el mes d'agost, gracias por estar aquí, ens deia, jo soc molt fan de la Malú, he anat a tots els seus concerts, l'he seguit a tot arreu. Aquest mes d'agost tindrem aquí una parella de joves que tenen 40 anys, com jo, que ens expliquen el fenomen fan i ens expliquen la història de la música a través de l'estètica de la música des d'Elvis Presley fins als nostres dies. I tindrem aquí a l'estudi una dona que ha seguit els Backstreet Boys per tot el planeta.

0: Aquesta melodia, per cert, ha donat nom a una sèrie d'aquesta casa, Sueños de Libertad, que s'emet cada tarda aquí a Antena 3 i que fa les delícies. De, en aquest cas, mira, els meus pares la veuen cada tarda i sempre m'expliquen: ui, no ve Sueños de Libertad, madre mía, el que ha passat esta setmana. Sueños de Libertad, cada tarda aquí a Antena 3 Televisió. I nosaltres seguim amb la brúixola d'aquest dilluns perquè ens hem de posar, ja hi és.
1: La ciutat d'estiu.
0: Ja està aquí, ja ha arribat. És la dona que a aquesta hora del migdia ens posa música al programa, més de la que ja posem, i ens transporta a un lloc del món i a un moment concret de la història. És l'Alícia Escribana. Alícia, com estàs? Bon dia.
2: Estic plena de lluentons de dalt a baix,
0: sí,
2: em veus, no?
0: Sí, sí, has vingut. Sota, en divendres vas venir caracteritzada d'Agneta Falstock, sí, de d'Ava.
2: És que tenia una perruca a casa que no sabíem què posar-me-la ni quina excusa trobar, i dic, pues me la poso.
0: Clar, havies d'aprofitar-la. Vam lluentons ella. Però, lluentons, a veure, aquesta setmana serà molt eclèctica,
2: ui,
0: aquesta secció.
2: Ui, aquesta setmana
0: portem, perquè, a més,
2: portem temazos, que és una paraula també una mica vintage,
0: sí,
2: temazos,
0: sí,
2: no?
0: Però diu, en català es diu tamacles. M'ho va dir la Montse Valls, la companya d'aquí de la casa, sí. Tamacles.
2: Ara m'estàs descobrint Amèrica, a mi.
0: Sí?
2: Tamacles?
0: Tamacles, en català.
2: M'ho apunto, això.
0: Són tamacles. Doncs avui ens porta una tamacla, demà una altra, dimecres una altra, dijous una altra, divendres una altra, i ja haurem fet la segona setmana, que acaba de començar, eh? Acaba de començar, senyora, senyor. I avui l'Alícia ens porta a prop de casa, molt a prop de casa, però segurament serà un lloc on per moltes famílies ha estat sempre l'estiu de la seva vida, que és la seva pròpia ciutat o la ciutat del costat. Per què diem això? Perquè aquí hem parlat aquests dies anteriors de viatges de grans dimensions,
2: sí,
0: a Nova York, no sé on. Però hi ha gent que no té on anar a agafar un avió, no té possibles, i s'ha de quedar a casa, al poble o a la ciutat.
2: Es queden per aquí, també està molt bé, eh?
0: Sí.
2: S'ha de saber trobar, no, allò que dius,
0: l'essència
2: de cada lloc,
0: de l'estiu,
2: no?
0: Del teu lloc on et vulguis quedar o on et puguis quedar, que sàpigues trobar, ens deia aquí un psicòleg el primer dia d'aquesta temporada estival, que sàpigues trobar coses, racons, moments del dia i activitats que et puguin fer feliç al lloc on vius la resta de l'any.
2: Mira, hi ha una plaça que jo sempre passo corrents perquè faig tard i vaig cap al metro, doncs aquest estiu la passejaré tranquil·lament i me la miraré, la plaça, d'una altra manera, als comerços, menjaré un gelat, seuré tranquil·lament. És a dir, que hem d'aprendre'ns cada destinació, ni que sigui quedar-te a casa, amb il·lusió, amb ganes, que això és la vida, tu.
0: I tant que sí. I avui l'Alícia, com els deia, ens porta...
2: Que bonito es todo, no?
0: Que bonito es todo. Ah, ja sé on vas, em sembla. Perquè l'Alícia m'ha dit, ens quedem a prop de casa. Bé, a prop de casa, ella i jo, que vivim a Barcelona. Potser vostè, que viu a Tarragona, o a Salou, o viu a Empúries, doncs a l'Escala...
2: Els demanem permís avui per poder posar aquesta cançó i dedicar-los...
0: Aquesta cançó li agrada a tothom.
2: Li agrada a tothom, i sobretot ja penso que connecta també, que és el que busquem amb aquesta secció, amb una època daurada, també de
0: la música,
2: de la
0: sí,
2: música
0: sí.
2: I també del que era el creixement de les ciutats d'extraradi, arran de, doncs, de diferents onades d'immigració que hem tingut, no? I que això genera cançons com aquesta d'avui, que és temazo, tamacla,
0: tamacla
2: de l'estiu.
3: I esa calle, i esa plaza, i ese municipal, y esa esquina y esa fuente y esa escuela
0: nacional. Això és de Joan Manuel Serrat.
2: Sí, és l'autor de la cançó. Fet amb ritme de pas doble.
0: Sí, és un pas doble.
2: És un pas doble. I aquesta cançó, amb aquesta base de pas doble, l'any 78 la va popularitzar amb una altra versió, que és més...
0: Un home que és Badalona. Si parles de Badalona, parles d'ell.
2: Parles d'ell, que és Manolo Escobar.
0: I això ja sona diferent, perquè Serrat, totes les cançons que ha fet, quan són interpretades per una altra, són molt diferents, però cap és com la de Serrat. Aquesta és millor en la veu de Manolo Escobar.
2: Tens raó.
3: Esa calle y esa plaza.
0: Olé.

0: nacional.
1: Ole.
2: Badalona és Manolo Escobar i Manolo Escobar és Badalona.
1: I volíem també avui dedicar-li doncs, aquesta cançó, doncs, un merescut homenatge, perquè ens posa en contacte amb aquells records que tenim els que hem crescut a petites barriades de l'extraradi, que no hem crescut a barris icònics i famosos.
0: Que bonito es Badalona.
2: Ole.

0: Et diré una cosa, segurament molts tindreu alguns records d'aquella veïna que era de Galícia i que ara a l'estiu marxava fora i se'm n'anava amb el cotxe, que el viatge durava molta estona i portaven els entrepans, el cotxe... És a dir, en aquella Espanya d'anar al poble, formada per molta gent que havia que vivia aquí, a Badalona, però també a Santa Coloma, i a moltíssimes altres poblacions catalanes i d'Espanya que acollien gent vinguda de racons rurals, de moltes altres regions d'Espanya i racons que allà als pobles doncs, no hi es podien guanyar la vida, no? I aquí hi havia feina i venien cap aquí, no?
1: Manolo Escobar, que va començar a tocar aquí a Badalona, a Catalunya, molts locals d'aquí de Barcelona,

0: que va viure al barri de la Salut, vaig veure un reportatge amb, que es reunia amb els germans que li quedaven aquí a Badalona, amb la seva germana Anna, amb el seu germà el Baldomero, i clar, recordava aquells pisos on hi vivien 6 persones i 7 persones fins i tot en molts pocs metres quadrats. La història cíclica es repeteix, és a dir, que allò s'està repetint ara. Però es repeteix a Badalona i a moltes altres ciutats. Avui, a Badalona.
1: Que bonita és Badalona.
0: Una salutació
2: ell
0: a totes...
2: Ell és d'Almeria, eh? Sí, d'Almeria. I als 14 anys va anar a la família aquí a parar a Badalona, s'hi van instal·lar. I tant, mira, jo penso que hi ha persones com el Manolo Escobar, com el Justo Molinero, que des d'aquí li enviem
0: una abraçada,
2: perquè també és un home que ha contribuït molt a la ràdio
0: i
2: aquella conversa fluida amb la gent que et segueix, no? I tants altres que segurament Badalona tindrà una llista enorme de VIPs, no? De persones que li han posat Badalona en el mapa, no?
0: I tant. Doncs avui hem anat a Badalona, una ciutat que està al costat de la nostra, i mira, li van fer un reportatge al Manolo Escobar allà a Badalona i li van cantar això.
2: A rima de rumba, no?
0: Així va acabar aquell reportatge de Televisió Espanyola.
1: A la sombra y al solano.
0: Olé!

0: domicilio.
1: Hem de dir que la...
2: Digues, Alicia.
1: Volia dir que Serrat va escriure la cançó per dir-li... El seu pare tenia uns records, el pare del Serrat tenia uns records de Badalona, d'un poble mariner, i el Serrat li va dir, papa, faré una cançó perquè tu vegis que això ha canviat, no? Perquè Badalona ara... arran de la urbanització, de l'avinguda, d'aquestes onades migratòries, està canviant, no només Badalona, altres poblacions, no? I va fer aquesta cançó precisament per fer-li veure amb el seu pare que la vida estava canviant, no? I penso que també aquesta cançó ens connecta, doncs, amb moltes petites poblacions de costa, sobretot de costa, però també de l'interior de Catalunya, que van canviar en aquesta època, no?
2: Jo he dit al principi que...
1: Que va haver-hi un mix, igual que ara estem vivint un mix de cultures amb gent que ve d'Àsia o amb gent que ve d'Amèrica Llatina o gent que ve de països àrabs, no? Que ara Barcelona s'està transformant, no? En un, no sé, en una torre de Babel, podríem dir. Ja va passar, ja.
2: Barcelona ja la van fundar aquí, grecs, cartaginesos, romans, fenicis, en fi, que...
1: I ara estaven en aquestes dècades...
2: Gresol de cultures, sempre.
1: I en aquesta època, doncs, eren els gallecs, els manxegos, com els meus avis, no? Que eren de la Manxa, o murcianos, n'hi ha de murcianos, i de gallecs a Catalunya, extremenys, n'hi ha molts.
2: En fi, que avui recordem aquesta Espanya diversa que ha arribat aquí a Catalunya, ha fet Catalunya rica i plena. I jo deia a l'inici, perquè si ningú ho ha sentit al damunt, deia jo a l'inici que la versió de Manolo Escobar té més brillo que la de Joan Manuel Serrat, però ningú. Ningú és capaç d'escriure una cançó amb aquesta lletra com ho fa Joan Manuel Serrat.
1: És veritat.
2: Alicia, fins demà, que vagi bé.
1: Gràcies.
2: Adéu.
3: La ciutat d'estiu, per refrescar-te els migdies.
4: Este verano Balloon Story llega a Barcelona. Descubre el plan perfecto para toda la familia. Una experiencia inmersiva con más de 600.000 globos, arte, color y espacios que sorprenderán a pequeños y mayores. Vívela este verano en Espacio Inmersa. Entradas en balloonstory.com.
3: Robert Calvo a la ciutat d'estiu.
2: Que per sort no estic sol, no, senyora, senyor, que aquí venen moltes persones que tenen a bé, doncs, no fer vacances a l'estiu, perquè és de fluixos fer vacances a l'estiu.
5: No.
2: Ell no és un fluix. Víctor Ruiz Novel, què tal, com estàs?
5: Hola,
2: oye, no has bajado ni a Málaga este verano aún.
5: No, todavía no, pero siempre...
2: Pero para ferias sí, ¿no?
5: Sí.
2: Que es dentro de unos días.
5: Pues que a mí siempre me apetece bajar en feria.
2: ¿A quién no le apetece Málaga en feria? O a quien no le apetece una regresión, sin movernos del lugar donde estemos, a los 80.
5: Vamos.
2: I ara hi haurà un que està escoltant la ràdio que té 23 anys i diu, per què parlen de l'època dels meus pares?
5: Okay. No. Que viejos son, viejos.
2: No, el que fem en aquesta secció és parlar d'una cosa del passat que potser nosaltres ens va marcar, o a vostè, i fer una reflexió també sobre si allò podria existir avui o com hem millorat també a la societat actual.

0: Ai, és que en aquesta carreta hi falta un so, que és el de la... Perquè et deien, en aquell lloc que avui ens porta en Víctor Nobel, molt pesat, el meu poble, deia, no me l'has portat rebobinada.
1: Ja, bé.

0: L'Àlex Soto és un home que és informàtic, però li encanta la música. I a més, li agrada tota la música, és molt eclèctic. Àlex, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Ell ve aquí cada setmana a parlar-nos de cançons que ens emocionen, que a vegades ens fan... que ens trenquen per complet o que ens fan explotar d'emoció, o d'alegria, o de joia. I és que avui ens porta la cançó més motivadora de totes les cançons motivadores que es fan i es desfan, no?
1: Sí, podríem dir així, sí. Porto un parell de cançons que, si s'entén el significat, no deixen de ser una mica iròniques.
0: Ah, sí?
1: Sí, diràs, ostres,
0: Ara ens ja ho veurem, per què.
1: Sí, ens ho explicareu.
0: I és que crec que la primera cançó és... No crec, ho sé, ho sabem tots. La primera cançó és una cançó que es va utilitzar en un vestidor de futbol, d'entrada. I l'altra s'utilitza per donar la benvinguda a una cosa molt important. Ara anem a això. Anem a pams, va.
1: Som amb la primera.
0: Això ja... Algú li deu sonar, no?
1: Ja deu sonar. Això és en directe, és a Viva la Vida de Coldplay, no? Tot ja ens sona una cançó molt alegre, però que explica una cosa tràgica. Bé, clar, tràgica per una part.
0: No m'havia parat a pensar la lletra, què diu?
1: Sí, clar, perquè concretament la lletra aquesta ens explica com Lluís XVI va viure els minuts finals de la seva vida. Recordem que Lluís XVI va ser l'últim rei durant la Revolució Francesa que li van acabar tallant el cap.
0: Sí. No. A França tenen això de la guillotina, que ho tenen allà històricament, que algun dia potser ho recuperaran, perquè et munten un sarau.
1: Sí, i llavors, bé, què passa? La lletra, quan canta, és els pensaments de Lluís XVI que té just quan es va enfrontar a la guillotina, i la música que escoltem és l'ambient que hi havia. Si ens fixem, en aquesta cançó no hi ha bateria, només hi ha un pum-pum-pum-pum. Només hi ha pum-pum perquè en aquell moment...
0: Un timbal.
1: Està escrit que hi havia timbals.
0: Aha.
1: Llavors Chris Martin diu, posarem els timbals.
0: Chris Martin, no? És el líder de Coldplay, que és la banda que fa aquesta cançó, i que ara explicarem on s'ha utilitzat i per què.
1: Llavors també parla una mica de Déu la cançó.
0: Ah, sí?
1: Sí, de quan diu I heard Jerusalem bells ringing, escolto les campanes de Jerusalem, és que el rei Lluís XVI està parlant sobre el judici que li espera, no a la terra, sinó al cel. Parla de Sant Pere, no diu Sant Peter. No, és una part més espiritual. I com li dona Coldplay aquesta espiritualitat? Li posa una campana. I ara he posat el tros i intentaré dir-vos on està la campana.
0: A veure.
1: És la campana.
0: No és... Sí, sí.
1: És la campana de dir... perquè s'està referint a que ara estic parlant amb Déu. Que
0: fort, jo mai m'hagués plantejat, perquè no m'hi havia aturat, aquest significat de la cançó.
1: Bueno, no sé, és el significat que jo li dono.
0: Ah, sí?
1: Ah, jo li dono aquest significat, no sé si és per això o no.
0: Sí. És la seva interpretació.
1: Clar, sí, que hi ha la campana, sí. Jo entenc que com que és una part que parla de Déu...
0: Fixi'ns en quins detalls es fixa la redundància en l'Àlex Soto.
1: Però no sé, no?
0: Al final, aquí és un moment de motivació, perquè fa... Més i més, aquests timbals...
1: Això representa el que estaven allà marcant el pas perquè el rei...
0: És a dir, que podria ser una cançó de mort, aquesta.
1: De mort.
0: I la podríem portar en un final de vida, un enterrament, no?
1: Sí, hi ha moltes d'aquest tipus, sí. I al final de tot tenim aquesta meravella que és el que tothom...

0: Mira, t'explico una història. El Coldplay, eh? Van fer 4 dies aquí a l'Estadi Olímpic fa un parell d'anys o 3, no sé quan fa. Jo visc aquí a l'Estocada de Sant Antoni, que tinc, diguéssim, la muntanya de Montjuïc, sí, a prop de casa. Però els vents aquell dia, el vent de Barcelona va voler que el so de l'Estadi Olímpic fos gairebé al costat de casa. Va entrar per la finestra i vaig escoltar Coldplay tot sencer de gratis. Tu.
1: Sí,
0: vaig escoltar això i em va semblar una meravella.
1: Llavors jo el que et pregunto ara, Robert, és tu què creus que és tota aquesta gent fent?
0: El nostre tècnic que viu a la zona franca, o escolta tot de franc.
1: Què creus que és la seva gent cantant?
0: No sé.
1: Això era la gent, perquè la gent anava a veure com tallaven el cap a la gent.
0: Ah, clar.
1: El rei, en aquest cas. I la gent cantava d'alegria. És la gent cantant d'alegria perquè li havien tallat
0: el cap al rei.
1: No? I després, si ens fixem, després del cor, només ve la part que parla de Déu, perquè representa que el rei és mort i, per tant, no té pensaments. Llavors només pot haver-hi la part més espiritual.

0: I aquí per mi ve la ironia, no? De que tu pots estar cantant i dius, ostres, si potser estàs en contra de la pena de mort, potser...
1: Bueno, jo... Bueno, ah.

0: Ens en anem en aquest cas, diríem que la música passa a Itàlia, però es va crear a Viena. A Viena. I és... Bé, ho escoltem?
1: Vinga, va. Hombre! Anem directes a l'1 de gener.
0: Això mateix.
1: És el millor de l'1 de gener. Pam, pam, pam.
0: Marxa Radeschi.
1: És tan meravellós, això. Començar l'any així. Jo recordo que vaig tenir un programa d'aquests d'en bones mans el segon dia de l'any, o així. I vaig començar amb això l'any. Vaig dir, és que no hi ha cosa més motivadora que aquesta.
0: Marxa Radeschi. En aquest cas és Daniel Barenboim, el que la dirigeix. A mi m'agrada molt Daniel Barenboim perquè és el director d'orquestra punk.
1: Sí.
0: Saps? És el...
1: El raret.
0: És el raret, no? És el sí. Punk. És l'antisistema, l'antitot, no? Llavors a mi m'agrada per això. Bé, com diu, això és una marxa. Que el que fas és marcar el pas, el pas sí. De les persones, d'un exèrcit, d'un imperi.
1: Jo he arribat a anar desfilant pel carrer amb la marxa Radeschi i els auriculars.
0: Anar caminant. I fins i tot també podríem dir que ens marca també hi ha marxes més famoses, més famoses no ho sé. Però
1: no
0: més,
1: crec, eh?
0: No, més famoses, potser pels joves, potser sí, que és, que, per exemple, una marxa d'un imperi intergalàctic.
1: Home, sí.
0: De la Guerra de les Galàxies, això també és una marxa.
1: De la música clàssica, de la marxa Radeschi, aquesta creació de John Williams, que és déu dels déus de la composició cinematogràfica.
0: He
1: de dir una cosa, puc dir una cosa? Em puc prendre una llicència? Adorant com adoro John Williams i tota la seva música,
0: a veure,
1: John Williams té un estil molt marcat. Tu escoltes una cosa i dius, això és John Williams. Per què? Perquè E.T., Regreso al futuro, això, tot s'assembla una mica, tot té un aire. Vull dir, agafa unes notes d'aquí, unes notes d'aquí, i diu, E.T., hi ha un tros que s'assembla a Star Wars i no sé què. Diu, bueno, s'assembla, és John Williams. Però això és el millor, que és John Williams, ho identifiques perfectament.
0: Sí, sí. Bueno, Regreso al futuro és Alan Silvestri.
1: Ah, perdó, perdó.
0: Si no recordo
1: malament. Ara l'he cagat
0: jo. Però bueno, és igual, no passa
1: anyway.
0: Res. Això, però ja hem entès el missatge.
1: M'has entès, no?
0: Sí, però bé, anem a parlar això de la... Tornem al Nadal?
1: Sí, vinga, va.
0: Marxa Radeschi.
1: M'encanta que l'Àlex Soto, que em coneix bé, em doni peixet, perquè jo ja saben que procuro fer Nadal tot l'any. I sí. Estem fent Nadal en ple agost.
0: En ple agost, sí, sí, sí. Bé, ens hem de traslladar una mica a Itàlia, com deia, no a Viena. Resulta que a Itàlia, no, doncs... hi havia una part d'Itàlia que era de l'imperi austríac, i allà doncs, hi havia un mariscal de camp de 70 anys que va estar veient que els italians, ostres, s'estaven revolucionant molt, deien, ostres, que aquí els italians volen la independència, aquí què està passant? I enviava cartes a Viena dient, ei, que aquí igual la gent es revolta, no?, amb el Vapinciero de Vieri, ai, de Verdi, de més, ostres, aquí i tal, eh? I aquest mariscal de camp, bueno, enviant cartes, no, aquí no li feien ni cas, i de cop els italians es van fer la revolució. I aquí aquest mariscal de camp va estar allà amb poques tropes aguantant l'imperi austríac, que no perdessin la part d'Itàlia, fins que Viena llavors sí que va enviar tropes per sufocar, no, la revolució. Com es deia aquest mariscal de camp?
1: Radeschi.
0: Josef Radeschi.
1: Clar que sí. Josef Radeschi, que va donar nom, amb el seu cognom, a aquesta marxa que avui estem destacant, que ens porta l'Àlex. I llavors com segueix la cosa? A veure.
0: Clar, llavors Strauss va crear... Bueno, li van dir, ostres, Strauss, tu podries fer aquí una marxa per commemorar aquest mariscal i també, no, el poder austríac, no? Bueno, doncs ja va fer aquesta... va fer la marxa Radeschi, que té dues parts. Una part que és quan l'exèrcit està, diríem, en moviment,
1: sí,
0: que és aquesta part.
1: Mhm.
0: Això és el que tots coneixem. I llavors també hi ha la part que és quan els soldats descansen, que és aquesta altra part. I això és quan estan a l'exèrcit.
1: Clar.
0: I llavors hi ha la cançó, diguem, que fa allò de capo al fine, que és torna a reproduir el que hi ha a l'inici.
1: I és quan tota Europa, a una, aplaudeix.
0: Això.
1: Perquè, a més, aquest contingut audiovisual l'emet, el produeix i l'emet cada any la televisió pública austríaca, l'ORF, i l'emet Eurovision per tots els països de la UER, de la Unió Europea de Radiodifusió, o de la EBU, de la European Broadcast Union, i ens uneix a tots els europeus. És l'única cosa que jo crec que ens uneix, a part de l'euro, a tots els europeus, a fer una cosa al mateix dia, a la mateixa hora i amb la mateixa emoció. No em diguis que no és meravellós.
0: És fantàstic, no? I aquí per mi és on ve la ironia, i és que jo m'imagino tots

0: aquests italians milauristes en el concert aplaudint.
1: Sí, clar, aplaudint tot.
0: O sigui, estan aplaudint, no?
1: Estem gairebé l'1 de gener, senyora Renyó. Estem gairebé l'1 de gener. Aquest any s'està acabant ja.
0: S'acaba,
1: no li queda res aquest any. Vinga, tonta! En fi, Àlex Soto, gràcies per portar-nos a l'1 de gener directament, però per emocionar-nos amb la marxa Radetzky, amb Viva la Vida, amb Coldplay, amb dues coses tan eclèctiques i tan diferents com aquestes. Dilluns que ve t'esperem amb més coses, amb més música clàssica, crec que ens portes dilluns que ve.
0: Sí.
1: Ja anirem descobrint coses
0: música
1: de les...
0: Música clàssica i no tan clàssica.
1: I no tan clàssica. Clar, és això el que
0: fa, és una
1: contrast.
0: Una barreja, ja ho veureu.
1: El contrast. Ara l'Àlex Soto se'n va a comprar un cotillon, perquè ell està en context ja de Nadal i cada cap d'any i tot això, i se'n va amb la marxa de Radetzky pel carrer, com un beneit. Gràcies, Àlex, que vagi bé. Adéu-siau.
2: La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.
1: Aquí sempre us proposem plans per fer durant la tarda, durant el dia. Mirin, un pla, Espai Immersa, Barcelona. És un pla que no us podeu perdre, eh? Ens conviden allà a gaudir de Balloon Story, una experiència que ens porta a recórrer diferents universos creats amb més de 600.000 globus reciclables. 600.000! No n'hi ha un ni dos, 600.000. Allà es pot veure figures gegants, sales plenes de color, espais interactius, llums i els millors escenaris per fer-se fotos i deixar-se emportar per la imaginació. I ho posa a Instagram i els seus amics li donen m'agrada i és meravellós. Una opció perfecta per als més petits de casa, però també per deixar sortir el nen o la nena que tots portem dins. Si voleu anar allà a Balloon Story, ja ho sabeu, està a l'Espai Immersa Barcelona, al barri del Poblenou.

0: de lujo, El Viajava. És en Pere Enric, o altrament conegut com Peter Hendrick. Peter, a veure, a tu avui has vingut en autobús, m'has dit?
1: Sí.
0: Avui has agafat el tren, no?
1: Renfe, es veu que ara mateix Renfe ens ho posa encara més fàcil. I la línia R4 i la R8.
0: Tinc unes obres magnífiques.
1: De Martorell a Molins no hi ha tren.
0: Molt bé.
1: T'ofereixen un autobús.
0: Clar.
1: Jo crec que ja ho han...
0: Aquesta secció es dirà històries del tren amb el permís del tren.
1: Sí.
0: No?
1: Jo crec que el Renfe ja ha assumit que ja van prou malament.
0: Algun dia potser serà històries del
1: bus. Serà bus, jo crec que sí.
0: Històries del transport. Però de moment hem trobat persones al tros de tren que has pogut agafar avui des de Gelida. I qui ens portes avui? A veure...
1: Doncs mira, Robert, avui venir en tren ha estat tota una odissea, però no perquè Renfe hagi tornat a fer de les seves, que també, sinó perquè he conegut a l'Ulisses.
0: Ah, sí, l'Ulisses?
1: A Plaça Catalunya.
0: Sí, l'Ulisses, sí, que és un personatge històric, no?
1: Bueno, molt històric no és, però sí que és el nostre Ulisses de quilòmetre zero.
0: Ah, clar. I ell també navega? Va a bord d'una nau?
1: Sí, bueno, ell ha canviat Ítaca per Barcelona i navega també, però ho fa amb oceans d'uns i zeros.
2: És com si fossin ordinadors petitons, no?
1: I aquests ordinadors de què serveixen?
2: Bueno, ara fa poc estava fent motos, bàsicament.
1: Estaves fent motos? Explica'm això, com és que estàs fent motos?
2: Els quadres de les motos,
1: sí?
2: És això, un programa informàtic.
1: Vale.
2: I ara estic fent el mateix però per cotxes.
1: Bueno, llavors tu sabràs trucar-lo, no?
2: De fet, el treball és que no truquin.
0: A veure, m'estàs dient que aquest senyor programa motos i cotxes?
1: Sí.
0: Però jo pensava que això no es programava, que això era un motor encendido o un motor apagado.
1: Jo també, però ja m'he donat... Jo estava incitant-lo a veure si sabia trucar-los i em deia, justament ho faig perquè no ho sabem... No,
0: que hi ha persones que... Això no s'ha de fer. Això que explicaré ara no s'ha de fer. Que truca als maleïts invents del dimoni anomenats patinets elèctrics. Que no s'han de portar. Perquè explota, a més, en el transport públic. Mira, divendres vaig anar en un autobús, que el senyor autobusero li va dir a una noia que hi havia allà, aquest patinet de qui és? Li va dir, meu. Diu, doncs sap que no es pot portar, que són 400 euros de multa? Doncs això no porti vostè patinets. El transport públic no es porten, estan prohibits. Ell programa motos i cotxes.
1: Sí, sí. I la veritat és que escoltant a l'Ulisses m'he adonat que ell també viu la seva pròpia odissea.
0: Ah, sí?
1: Però no contra ciclops ni sirenes, sinó contra els errors de programació que poden aparèixer quan menys t'ho esperes. I per això he volgut saber quins són els pitjors problemes als que s'enfronta i com decideix combatre'ls.
2: Bueno, el típic que et donen, et diuen, tenim aquest problema, està a producció i no funciona. I el codi no és ni teu, ni saps res del codi, saps? I ho has de resoldre per una setmana.
1: Què fas aquí? Tires de xat?

0: GPT o què?
1: ChatGPT ho estic fent servir ara, però fins fa mesos no el feia servir, perquè no el tenia, llavors tires de cap.
0: De cap?
1: Sí, i ara, bueno, ara pots tirar una mica de ChatGPT, sí.
0: Què en penses de ChatGPT? Estàs a favor o en contra o...?
1: Bueno, és una eina més.
2: Escolta'm, aquí ja viu baixat el carrer Balmes de Barcelona, no? Perquè veig molt trànsit aquí.
3: Sí, aquí ja començava a haver-hi realment...
2: Sí, havíeu sortit ja de l'estació, molt bé.
3: Sí, anàvem caminant.
2: I l'acompanyaves cap a la feina, no?
3: Sí, com sóc un bonjan i intento acompanyar els nostres entrevistats.
2: Ah, si vostès veuen una persona amb un bigoti acompanyant una altra persona cada matí amb un micròfon al costat, és el nostre Peter Hendrick, que l'has acompanyat fins a la feina i allà que t'ha explicat.
3: A veure, hem seguit parlant sobre intel·ligència artificial i la veritat és que jo comparteixo bastant la seva visió.
1: Primer s'ha de saber el que es fa i després ja pots fer servir el ChatGPT, saps?
3: Sí.
1: Has de ser capaç de saber-ho fer sense el ChatGPT i després ja tens una bona eina.
0: Clar, és com tenir un becari, no? El ChatGPT?
1: Sí, més o menys. El problema són els becaris, que ja no fan servir, no?
0: Clar. I com li dius a aquest becari, t'has equivocat abans que s'equivoqui? O sigui, tu pots preveure algunes coses que poden passar sí. amb l'ús del ChatGPT?
1: Es fan com testos. Diguem que evites que ja els problemes que et pugui donar el ChatGPT, ja ell mateix ho intenti ja resoldre a priori.
2: Ens ho deia l'Amèlia López Ferrer divendres, que ens va parlar d'intel·ligència artificial,
3: sí.
2: Ella que porta educant-la i ensinistrant-la 2 anys allà fent llibres a tort i a dret, i ens deia, és molt fàcil enganxar-la. És a dir, és molt fàcil enganxar-li els errors, perquè tu saps ja preveure l'error que cometrà. Així que la intel·ligència és artificial, és intel·ligent, però a vegades no tant. I heu arribat a la seva feina?
3: Sí, però bueno, dic, abans de... Bueno, ella volia marxar i ja tenia bastanta feina, però li he dit, bueno, abans que marxis, Ulisses, explica'm si algun cop la teva feina, ha servit per fer del món un lloc més segur.
1: Bueno, jo vaig treballar a fer motos a l'Índia i teníem molts problemes de quilometratge i tal. I, bueno, doncs l'equip vam fer el que vam poder perquè no es poguessin trucar, que es podien trucar algunes. I, bueno, perquè bàsicament si la truques la pots vendre com si fos nova.
0: I tu què en penses d'aquesta gent que realment no té ètica? Quin missatge els enviaries?
1: Que espavili.
2: M'encanta que espavili. No es truca res a la vida. No hi ha trucs possibles. És a dir, es truca en tot cas per telèfon, però trucar res... No ha de trucar res, és a dir, les coses venen com venen, no cal que les manipuli perquè siguin d'una altra manera. Les coses venen com venen, no les hem de manipular.
3: Clar, clar. I a més, que l'Ulisses, igual que l'heroi de l'Odissea, ha entès que el més important no és arribar a destí abans, sinó saber trobar el bon camí.
2: Clar, això és l'important. És a dir, no és tant el destí, l'Ítaca, sinó sí. el camí que fas mentrestant.
3: Clar.
2: Això és molt important saber-ho i tenir-ho clar a la vida. El destí no és l'important. És el que fas durant el camí. I això és molt important. Gràcies per aquest missatge. I ara seguim en aquesta ciutat d'estiu d'aquest 3 d'agost.
4: La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.
2: Un programa que viatja en el temps. Ho fem amb les cançons, ho fem amb les persones, ho fem amb els anys de la història. I cada dia abans d'acabar, la Clàudia Moreno ens porta a un any de la història que hem començat de manera correlativa des de l'any 1980. I estem allà a l'any 1985. L'any 1985, és a dir, a mitjan de la dècada dels 80 del segle passat. Què passava aquell any, Clàudia?
5: Pues que va acollir un dels esdeveniments musicals més grans de la història.
2: Uh-huh.
5: El 13 de juliol, els Suïs de Mig Món estaven postats a l'Estadi Wembley de Londres i al John F. Kennedy de Filadèlfia, perquè celebrava el Life Aid, que va ser un macroconcert solidari per recaptar fons contra la fam a Etiòpia.
2: Mm.
5: Hi van participar artistes de talla mundial com David Bowie, Elton John, Madonna o Mick Jagger. Però els que es van emportar tota l'atenció van ser Queen. Van ser només 21 minuts d'actuació, però van ser suficients perquè Freddie Mercury posés a tot l'estadi a donar-ho tot.
2: És que no m'estranya. És a dir, un concert com aquest, amb aquestes estrelles, és que pensin, reunir David Bowie, Elton John, Madonna, Mick Jagger, Freddie Mercury, és a dir, és una cosa impressionant. I va passar el 13 de juliol de l'any 1985, segurament algunes de les persones que ens estan escoltant ho recordaran. Això passava a Filadèlfia i a Londres, és a dir, als Estats Units d'Amèrica i al Regne Unit. Però aquí a Espanya què passava?
5: Aquí es parlava del futur del país després que signés el tractat d'adhesió a la Comunitat Econòmica Europea.
2: Mm-hmm.
5: I de fet...

0: La paraula futur va ressonar bastant aquell estiu, precisament perquè es va estrenar aquesta joia.
1: A veure, la joia musical que és... Aquesta!
0: Saps quina és, no?
1: Home, i tant que sí. No, no de puntada sin hilo, esta xica. Fa un moment, a l'Àlex Soto jo li he dit... La música de John Williams sona tota igual. Dic, escoltes, Regreso al futuro, escoltes... Regreso al futuro no és de John Williams, és d'Alan Silvestri. Doncs d'Alan Silvestri és aquesta música que ens porta a aquella pel·lícula de Marty McFly que, mira, fa un temps vaig viure una cosa impressionant, Clàudia. Vaig anar a la roda de premsa o acte de premsa que va fer el seu propi teatre, el Teatre Victòria de Barcelona, el Mago Pop, eh? El Mago Pop que se'n va pel món ara a fer una gira als estadis del món. I allà va portar el protagonista de Regreso al Futuro, el viejo loco de Regreso al Futuro, la va portar allà. Doncs aquell any, l'any 1985, el DeLorean era protagonista de la història. Avui hem repassat aquell any de la mà de Clàudia Moreno, que ara ens explica què podem fer a la tarda.

0: perquè té moltes hores a la tarda. I què podem fer en les properes, Clàudia? Doncs
1: pues mira, si us agraden els animals però voleu fugir una mica del típic zoo, avui us proposo el Butterfly Park, que està a Empuriabrava. Brava.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: A Girona? Que,
1: sí, correcte. És un hivernacle tropical que té més de 2.000 metres quadrats, on hi ha, sobretot, papallones, com el seu nom indica, exòtiques que van volant totalment, lliurement, per allà. Però no només hi ha papallones. A mi les coses que volen i no puc controlar no sóc gaire fan.
0: Però
1: també hi ha ocells, hi ha tucans, hi he estat.
0: Sí? I què? El tucan què et va fer? Et va dir alguna cosa?
1: No, però et mirava així una mica i et mirava una mica.
0: M'encanten els tucans.
1: No volis. I res, la visita pues, dura aproximadament una hora i mitja i està pensada perquè descobreixin el cicle de la vida de les papallones i conèixer la importància de conservar aquests ecosistemes.
0: Molt bé, i allà podrem descobrir els tucans, que són uns ocells meravellosos.
1: Però hi ha més, però se'n va quedar aquest. Se'n va quedar el tucan.
0: Mira, jo vaig estar fa 10 anys exactament en un complex vacacional a Canàries que es deia Los Tucanes, amb el meu amic Dani Fuentes, i que l'hem reviscut aquest any. No hem anat a Los Tucanes perquè Los Tucanes estava ja tancat, però hem anat allà al costat i que ens ha fet l'efecte que era el mateix. Els tucans són un ocell ben curiós. Bé, doncs això es pot fer aquesta tarda, però a més, si vostè diu, no, jo és que em quedaré a casa aquesta tarda o aniré aquí a prop de casa a la platja o a la piscina, no marxi sense la ràdio. La ràdio que pot portar el seu telèfon mòbil amb la nostra app meravellosa d'Onda Cero, que pot escoltar aquesta tarda en Joan Valentín Marco, que està al capdavant de la brúixola d'estiu. Avui amb què, Joan?
2: Robert, què tal? Bon dilluns. Mira, parlarem d'un projecte preciós, el Llindar. Una casa per a molts joves que per diversos motius queden fora del circuit educatiu i no tenen absolutament res. Ells els ofereixen una oportunitat que potser no han tingut abans per trobar una feina, que per ells és molt més que una simple feina. És una nova vida i un propòsit. Ens ho explicarà la secretària general Begoña Guasch i el Cheikhou Omar, un dels joves que ha trobat una segona vida gràcies al Llindar i que ara vol portar aquest mateix projecte al seu país d'origen, al Senegal. Entrevista emocionant. No us ho podeu perdre a partir de les 7 de la tarda a la brúixola d'estiu.
0: T'escoltem, Joan, i escoltem l'audiència.
3: Bon dia, amics. Per mi, una de les cantants que em va suposar un abans i un després en la música cantava com a solista, Joan Baez, seva cançó, Gràcies a la vida. Crec que era un himne, o és un himne, que canta a la vida, a la il·lusió i una realitat que tots vivim. Que tingueu un bon dia.
0: Gràcies.
3: Que tot vagi bé. I el que diuen a Costa Rica, viva la vida.
0: Viva la vida, que ens ho ha posat a l'Alex Soto. Ai, m'encanta aquest Gràcies a la vida. En aquesta versió de Passió en Vega, per cert. Demà hi tornem. Ara notícies Onda Cero. No faltin a la cita demà a les 12.
4: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Hoy la controversia es esta. ¿Qué sabía el gobierno sobre lo ocurrido hace 4 días en Ceuta y cuándo lo supo? ¿Por qué no anticipó la entrada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma? Un grave fallo de previsión operativa, atribuible quizá a que en aquellos días toda la atención estaba puesta en los incendios forestales, pero que no deja de ser un fallo gravísimo. Una falta de previsión que tiene además una derivada europea. La crisis vuelve a poner de manifiesto que en esto, como en otras tantas cuestiones, no hay una sola voz en los 27. De un lado, las instituciones

0: Bona tarda. El mes d'agost és probablement el més esperat de l'any. Bona part de la població agafa les tan anhelades vacances. És un moment per descansar, per desconnectar, i una de les activitats ideals per fer-ho és refrescar-se amb un bon bany. Però aquí, deixeu-nos dir que és molt important no abaixar la guàrdia i extremar les precaucions. I és que en només 3 dies d'agost ja hem hagut de lamentar 2 morts de persones que han mort ofegades a Catalunya, una dona i un home de més de 70 anys. La gent gran és precisament un dels col·lectius més vulnerables als ofegaments, com també ho són els infants i els adolescents, i encara més els que pateixen desigualtats socials. Així ho demostra un estudi de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, que indica que més de la meitat dels menors ofegats en els últims anys a casa nostra eren immigrants. N'ha parlat a Onda Cero el director del centre, Eneco Barberia, que demana sensibilitat amb aquesta qüestió.
1: Els ofegaments infantils són la principal causa de mortalitat en la infància, per sobre, per exemple, de les morts en accidents de trànsit. Per tant, el paper dels ajuntaments, de les entitats locals, de les entitats de socorrisme, dels propis professionals sanitaris, de la pediatria, penso que és una qüestió que és de tota la societat.
0: Més titulars d'aquest dilluns 3 d'agost. Continua actiu l'incendi d'alta muntanya a Sanet, a l'Alta Ribagorça. Marcos Díaz, bona tarda.
2: Bona tarda, Anna. Sí, la principal prioritat continua sent evitar que el foc s'obri cap a la vall de Boí. Recordem que el foc afecta una 80ena d'hectàrees de terreny forestal. Tot i això, avui és el primer dia en què ja no hi ha cap municipi català en perill extrem d'incendi i els agents rurals han desactivat el nivell 4 del Pla Alfa.
0: En clau política, els comuns demanaran al setembre la dimissió de la consellera d'Educació, Terniubó, si no resol la crisi oberta amb els docents.
2: La formació morada assenyala també la infiltració de Mossos a les aules o l'error en les proves PISA. Són declaracions a Onda Cero del portaveu parlamentari David Cid.
3: Jo crec que, no, que segurament calen canvis en algunes conselleries. Per exemple, doncs, si Educació no és capaç de revertir el rumb, crec que hi ha d'haver-hi canvis.
2: El soci parlamentari reconeix que Niubó no és l'única culpable dels problemes del sistema educatiu, però sí que la fa responsable d'haver-ne obert nous fronts.
0: I en plana econòmica, el sindicat CGT manté la convocatòria d'una vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de Ground Force a l'aeroport del Prat a partir d'aquesta propera mitjanit.
2: Ground Force treballa amb aerolínies com Air Europa, Lufthansa o Air France. La CGT, sindicat majoritari al comitè d'empresa d'aquesta companyia, considera que la direcció s'ha negat a negociar. Hi ha prop de 1.200 treballadors cridats a fer vaga.
0: I en matèria d'esports, el Barça torna a casa després d'haver jugat l'últim partit de l'Estaix a Anglaterra. Ens ho explica en Pere Parés. Bona tarda.
4: Bona tarda. Hi ha hagut de ser un partidet entre els jugadors de la pròpia plantilla blaugrana. Això perquè a última hora s'ha hagut de suspendre el partit agendat contra el Preston. En tot cas, el partit ha comptat amb l'arbitratge i han pogut jugar Araujo, Fermín i Rafinha. També ha tingut els seus primers minuts Jesse Bissiwu, un jove extrem belga que el club va fitxar la setmana passada.
0: I ara repassem la previsió del temps amb la Noelia García. Bona tarda.
5: Bona tarda. Avui dilluns comencem la setmana amb temps inestable i, com a novetat, amb precipitacions. Durant aquesta tarda el cel quedarà ennuvolat i a l'oest s'esperen ruixats i tempestes. Al Pirineu, a Lleida i a l'interior de Tarragona, aquestes pluges podran ser localment fortes amb calamarsa i fortes ventades. Durant una hora es podran acumular 20 litres per metre quadrat. Avui baixen les temperatures. 36 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 graus a Tarragona i 31 a Barcelona. Demà durant el matí, sol i cel clar. A la tarda el cel quedarà cobert i a gran part de l'interior s'esperen ruixats i tempestes. Podran ser més fortes a l'interior nord i al Pirineu. Demà les temperatures pujaran lleugerament. 38 graus a Lleida, 34 a Girona i 31 graus a Barcelona i a Tarragona. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Passen 5 minuts a 2:45 de la tarda. El control tècnic, Fran Villar. Us ho dèiem en portada, els tres primers dies d'agost ja han deixat dos nous ofegaments mortals a Catalunya. En les últimes hores, un home de 73 anys ha mort a la piscina municipal de Jorba, a la comarca de l'Anoia, i una dona de 74 anys ha perdut la vida mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, Marcos.
2: Sí, ja són 16 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes i 10 les que han perdut la vida en piscines des que va començar oficialment la temporada de bany el 15 de juny. Les dues últimes víctimes mortals, com dèiem, superaven els 70 anys i és que precisament la gent gran és un dels col·lectius vulnerables a l'hora de banyar-se. Per això la Generalitat, en el marc de la seva campanya A l'aigua fem equip, insta les persones majors de 65 a banyar-se sempre en zones vigilades, evitar fer-ho soles i sortir de l'aigua si pateixen cansament o malestar.
0: Però les persones grans no són l'únic col·lectiu vulnerable davant dels ofegaments, també ho són els infants i els adolescents. Almenys 7 de les víctimes mortals per ofegament durant aquesta campanya de bany eren menors d'edat. En aquest sentit, un estudi impulsat per l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya alerta que aquí les desigualtats socials hi tenen molt a veure.
2: La investigació analitza una quarantena de defuncions de menors per ofegament entre els anys 2019 i 2023 a casa nostra i conclou que més de la meitat de les víctimes tenien nacionalitat estrangera. A més, l'estudi assenyala que, mentre que en els menors catalans predominen els ofegaments en piscines, en els estrangers són més freqüents els ofegaments en platges, rius o altres aigües naturals. Segons els autors, això pot ser un reflex de les desigualtats que pateix el col·lectiu migrant, ho ha explicat el director de l'Institut de Medicina Legal, Eneco Barbeiria, en declaracions a Onda Cero Catalunya.
1: Aquests entorns aquàtics, com són aquests medi natural, playes, rius, etc., requereixen un major coneixement, primer del medi, el que seria l'entorn aquàtic, i també majors habilitats per evitar situacions de risc, bàsicament el que serien les habilitats aquàtiques. I segurament pues, pensem que podrien tenir a vegades unes majors dificultats per accedir a programes d'adquisició d'habilitats aquàtiques.
2: Davant d'això, Barbeiria creu que, entre altres coses, s'haurien de reforçar els cursos de natació entre els infants migrants i amb menys capacitat econòmica.
1: Que la natació i l'adquisició d'habilitats aquàtiques estiguessin a l'abast de tota la infància seria un pas rellevant i també que aquests sectors poblacionals que a vegades tenen més dificultats per assabentar-se d'aquestes ofertes no?, que existeixen, pues també seria important.
2: Alhora, fa una crida als ajuntaments, a les entitats, als sanitaris i, en definitiva, a tota la societat per millorar la conscienciació i la prevenció d'aquests ofegaments.
0: En la mateixa línia, l'Ajuntament de Tarragona ha instal·lat 10 cartells nous a les seves platges que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques al mar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès i s'acompanya d'un pictograma. Alguns dels cartells s'han col·locat a prop de la platja de la Rabassada, on van morir ofegats 3 menors el passat mes de juny mentre es banyaven en una zona rocosa. En les darreres setmanes, la Guàrdia Urbana de Tarragona ha començat a fer servir drons per vigilar els punts més perillosos. I per la seva banda, els socorristes asseguren que la d'enguany és una temporada crítica pel que fa als ofegaments i reclamen una nova llei que actualitzi la normativa de salvament. En una entrevista al programa La Ciutat d'Estiu d'Onda Cero, la plataforma SOS Socorristes demana l'ampliació de personal i la creació d'una llei comuna. Marcos.
2: Sí, la plataforma SOS Socorristes denuncia precarietat en els serveis de socorrisme a Catalunya. Critiquen un desgavell en les regulacions i en les condicions de treball, ja que aquests els defineix cada municipi. Demanen l'aplicació d'una llei comuna i l'ampliació de la temporada de bany amb vigilància a les platges. Ho diu el portaveu de SOS Socorristes, Nacho Ibáñez, al programa La Ciutat d'Estiu d'Onda Cero Catalunya.
6: Lo que estamos reivindicando y que es una normativa, como sucede en otras comunidades autónomas, que es una normativa a nivel catalán que estipule claramente la temporalidad y no solamente eso, también la cantidad de socorristas que deben haber para brindar una buena prevención y unos buenos tiempos de respuesta frente a una emergencia y la infraestructura en la que trabajamos, que es muy precaria.
2: I és que ara mateix el govern té activa una taula de treball on també hi són els socorristes que discuteix els criteris tècnics de la llei. No obstant, Ibáñez assegura que seguiran amb la pressió perquè el canvi legislatiu sigui una realitat. D'altra banda, els socorristes també recalquen la importància de la prevenció i reclamen un augment de les campanyes, sobretot en escoles i instituts del litoral.
0: I un altre dels perills de l'estiu, el dels incendis, no acaba de donar treva. Els bombers continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya a Sanet, a l'Alta Ribagorça, a l'espera de veure com es comporta una tempesta prevista sobre la zona. La prioritat continua sent evitar que el foc s'obri cap a la vall de Boí. Recordem que aquest foc afecta una vuitantena d'hectàrees de terreny forestal, segons les darreres dades dels agents rurals. D'aquestes, unes 30 són a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici. Tot i això, avui és el primer dia en què ja no hi ha cap municipi català en perill extrem d'incendi. Els agents rurals han desactivat el nivell 4 del Pla Alfa, si bé es manté actualment

0: Seguitzell de crisis que han aportat els comuns a endurir el seu discurs contra la consellera. El partit dona de marge fins a principis de curs per redreçar la situació. En cas contrari, Esther Niubó hauria de fer un pas al costat. Són declaracions de Onda Cero del portaveu parlamentari David Cid.
1: Jo crec que és responsabilitat del govern. Per tant, amb una responsabilitat evidentment directa de la consellera. De fet, si la consellera no és capaç de redreçar el rumb en el Departament d'Educació, el més raonable és que, no, que el president la cessi o que dimiteixi.
0: David Cid ha assenyalat que les prioritats del sistema educatiu són reduir ràtios, incrementar el pressupost, especialment a la inclusiva, i destinar un 6% del producte interior brut a l'escola pública, recursos econòmics que també han de destinar-se a una urgència inajornable.
1: Moltes escoles són autèntics forts. Nosaltres creiem que cal accelerar i, per tant, fixar un calendari realista, però a la vegada d'urgència, de climatització dels nostres centres escolars. No té cap sentit que tots els equipaments públics estiguin climatitzats i, en canvi, les nostres escoles del país no.
0: Pel que fa a l'error en les proves PISA, el portaveu parlamentari ha reiterat que les explicacions de Niubó han estat insuficients, per la qual cosa ha forçat la compareixença del president Salvador Illa per després de vacances.
2: La Fiscalia Anticorrupció investiga les possibles irregularitats de l'antiga Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA, en la prestació d'ajuts i d'allotjament per joves extutelats.
0: El passat mes de març, el Ministeri Fiscal va demanar la col·laboració de l'Oficina Antifrau de Catalunya, que ja investigava aquestes dues qüestions en dos expedients diferents. Antifrau ha tancat el primer dels dos sense detectar cap possible delicte, però ha entregat la documentació a la Fiscalia. En el segon cas, encara està analitzant la nombrosa documentació. En tot cas, Anticorrupció segueix aprofundint en els dos casos sorgits arran d'una denúncia d'un alertador protegit per Antifrau.
2: Fer més fàcil, intuïtiva i accessible la paperassa. Aquest és l'objectiu del programa CatGirem, que ha posat en marxa el govern perquè la burocràcia amb l'administració no sigui un mal de cap pel ciutadà ni tampoc per al funcionari.
0: L'executiu vol simplificar més de 200 tràmits burocràtics en els propers dos anys, una tasca en la qual té un paper clau la intel·ligència artificial. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, assegura que la IA serveix per acompanyar els funcionaris en tasques de validació de documents i de localitzar durant el processament alguns dels tràmits.
3: Volem un ús de la intel·ligència artificial no pensada per substituir a ningú, pensada per fer més fàcil la vida tant als ciutadans com als treballadors públics. Ho volem fer-ho de forma ètica, saben que publiquem els nostres algoritmes que es fan servir, però creiem que la intel·ligència artificial és una eina imprescindible per poder fer més eficient la tasca que fem als servidors públics en relació amb l'administració.
0: Dalmau ha explicat que ja s'han millorat 170 processos, com el registre oficial de maquinària agrícola o el registre de productors de residus.
2: 6 línies de Rodalies han patit un tall de circulació entre Cunit i Sant Vicenç de Calders, a la província de Tarragona. Aquest matí han estat les línies R2 Sud, R13, R14 i R15. Segons Renfe, la causa ha estat lamentablement un atropellament. Durant l'hora i mitja que ha durat la interrupció, s'ha establert un servei alternatiu per carretera. Aquesta situació s'ha sumat a les afectacions ja previstes aquests dies, i és que fins diumenge queda interrompuda la circulació de trens en alguns trams de les línies R4 i R8. Ens ho explica la Montse Valls.
4: Concretament, els talls són entre Martorell Central i Molins de Rei a l'R4 i entre Martorell Central i Rubí, amb Vall Llonrat, a l'R8. Les afectacions són conseqüència dels treballs que DIF durà a terme a l'estació de Castellbisbal per posar en servei un nou enclavament electrònic. Per garantir la mobilitat, Renfe habilitarà un servei alternatiu per carretera entre Martorell i Molins de Rei. Hi haurà autobusos directes cada 15 minuts i serveis en parada a les estacions intermèdies cada mitja hora. A la línia R8 entre Martorell Central i Rubí, amb Vall Llonrat, els autobusos circularan amb una freqüència aproximada d'una hora. L'operadora assegura que els horaris s'han coordinat amb les arribades i sortides habituals dels trens.
2: Això pel que fa al trànsit ferroviari, però també hi ha alteracions en el trànsit viari. La Ronda de Dalt de Barcelona tindrà dos carrils per sentit entre les sortides 5 i 6 des d'avui i fins al 24 d'agost. Es tracta d'una mesura excepcional per poder avançar en les obres de cobertura de la ronda. Parlem ara d'economia i ho fem amb una notícia preocupant per tots aquells que tinguin previst agafar un avió en els propers dies. El sindicat CGT ha convocat una vaga indefinida a partir de demà dimarts entre el personal de terra, facturació i embarcament de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat.
0: Per fer-nos una idea de l'afectació que pot tenir

0: Aquesta aturada, recordem que Ground Force treballa amb aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o Air China, entre moltes altres. La CGT, que és el sindicat majoritari del comitè d'empresa d'aquesta companyia, manté la vaga després que la direcció s'hagi negat a negociar, segons diuen en un comunicat. Els representants dels treballadors consideren que la plantilla assumeix càrregues de feina insostenibles i que hi ha una alta rotació de personal. A més, també es queixen de l'acumulació de tasques simultànies, de l'ús abusiu, diuen, de les hores extres, de la manca de descansos i de la falta de períodes de formació adequats per a les noves incorporacions. Hi ha prop de 1.200 treballadors cridats a fer vaga. Davant d'aquesta situació, el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha establert uns serveis mínims que varien en funció de les rutes dels vols i que van del 35 al 80%. Es poden consultar al web oficial del Ministeri.
1: I tot plegat mentre el turisme continua creixent sense aturador a casa nostra. Avui hem conegut les dades del mes de juny i hem sabut que Catalunya va rebre més de 2 milions de turistes internacionals en el sisè mes de l'any, un 1,4% més que en el mateix període de l'any passat.
0: Són les dades que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest registre és el més alt per un mes de juny des del 2019, just abans de la pandèmia. En paral·lel, la despesa total que els turistes estrangers van generar el juny a Catalunya va ser de 2.900 milions d'euros, un 4% més que el juny de l'any passat i se situa com la xifra més alta entre totes les comunitats autònomes.
2: Notícies migdia amb Anna Utiel.
1: Obrim la plana local a Lleida, on la Paeria ha obert avui el pavelló 4 de la fira per acollir temporers que busquen feina en el marc de la campanya de recollida de fruita i que fins ara dormien al carrer. Eudald Sanz, bon dia.
3: Bon dia. L'espai ofereix 160 places durant 13 nits, fins al 17 d'agost, que se sumen a les 100 places habilitades al pavelló 3 i a les del centre d'acollida de la Caparella, així com els pisos d'acollida i l'alberg de Serós. El tinent d'alcalde i regidor d'Acció i d'Innovació Social, Carlos Enjuanes, ha reiterat que l'ampliació d'aquest servei pretén garantir la dignitat de les persones davant un increment d'arribades superior al de campanyes passades. Aquest any el dispositiu ja suma 2.200 atencions a temporers, més del doble que en estius anteriors.
1: I encara que sembli impossible, a l'estació de la Molina, a la Cerdanya, hi pastura un ramat de més de 3.000 ovelles que contribueix a preparar les pistes d'esquí de cara al pròxim hivern. La iniciativa permet conservar l'entorn de l'estació mentre es fa una aposta pel treball ramader.
3: El pastor Josep Nicolau és el majoral que acostuma a pasturar a la zona dels alabaus. Sota la seva responsabilitat hi ha ovelles d'una dotzena de pastors que li confien la cura dels animals durant l'estiu. Nicolau destaca que la pota fina de l'ovella la fa ideal respecte d'altres animals per realitzar aquest tipus de treballs.
4: Si poséssim vaques o cavalls no irien bé, faria molt bé el terreny. En canvi, l'ovella és un animal que no destrossa, arrana molt l'herba, busca tots els racons i sota els arbres i fa molt bona neteja, l'ovella.
3: L'acció del bestiar no només permet controlar el creixement de la vegetació, sinó que alhora afavoreix la conservació de l'entorn i la millora de la biodiversitat. I a banda del vessant ambiental, FGC explica que aquesta iniciativa també incideix en la població de la zona, ja que facilita l'activitat ramadera. Des del juny fins a l'octubre pasturaran més de 7.000 caps de bestiar a les 6 estacions d'esquí gestionades per FGC.
1: Més coses. El Sant Jordi Club de Barcelona es prepara per la transformació més important de la seva història. El recinte doblarà la seva capacitat fins als 9.000 espectadors i es convertirà en un espai més flexible, sostenible i adaptat a les noves necessitats de la música en directe. Joan Valentín, bon dia.
5: Bon dia, Anna. El projecte que es preveu inaugurar el 2029 ha estat dissenyat pels estudis d'arquitectura Bruder i Jorge Vidal. En una entrevista a la Brújula d'estiu, un dels responsables, l'arquitecte Jorge Vidal, destacava que una de les grans novetats serà la capacitat d'adaptar la sala a concerts de diferents dimensions sense perdre qualitat ni proximitat amb el públic.
6: La sala té una capacitat de flexibilitat i adaptació de 3.000 usuaris a 9.000 usuaris. Però aquesta sala es redueix amb un sistema de pantalles mòbils, de manera que mai perceps si estàs en un terç de la sala o en els tres terços de la sala, no? I així aconsegueixes que l'edifici pugui adaptar-se, és com un acordeó, no?
5: La reforma també inclourà una renovació integral de l'acústica, nous espais públics al voltant del recinte i una millor integració amb l'entorn de Montjuïc. L'objectiu és convertir el futur Sant Jordi Club en un equipament més versàtil i preparat per acollir des de grans concerts fins a formats més reduïts.
1: I marxem ara cap a Girona. Ara fa una dècada la ciutat es va situar al mapa mundial pel rodatge d'algunes escenes de la popular sèrie de Joc de Trons. Ara una altra factoria s'ha fixat en la capital gironina per rodar-hi també escenes d'una pel·lícula.

0: que arribarà properament a les sales de cinema. Es tracta de la producció Tangled, o Enredados, que Disney roda aquests dies als carrers i places de la ciutat. Avui l'equip ha rebut el suport del govern català, oi?
1: Sí, així és. Anna, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, s'ha reunit amb l'equip de rodatge d'aquesta pel·lícula a Girona. La nova adaptació en acció real d'Enredados ha transformat els darrers dies alguns dels espais més emblemàtics de la ciutat en un gran plató de cinema. Això ha provocat talls puntuals de carrers, restriccions de pas i afectacions en l'aparcament i la recollida de residus. Amb tot, el barri vell torna a situar-se al mapa de les grans produccions internacionals amb la nova versió en acció real d'Enredados, la pel·lícula de Disney inspirada en la història de Rapunzel.
0: Hem de lamentar que una persona ha mort atropellada a la Rambla de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú.
2: L'accident s'ha produït al pas de vianants a tocar de la comissaria dels Mossos d'Esquadra i s'hi han desplaçat dues unitats del sistema d'emergències mèdiques, a més de dotacions de la policia local. S'estan investigant els fets i encara s'espera l'atestat policial.
0: Més coses, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 44 anys per robar i agredir física i sexualment dues dones sense llar a Blanes i a Barcelona.
2: Els fets es remunten al passat 20 de juliol, quan els agents van tenir coneixement que s'havia produït una agressió sexual en un descampat, durant la Festa Major de Blanes. Es tracta d'una zona propera a l'espai de les Fires i on la víctima dorm habitualment. Víctima i agressor s'havien conegut feia poca estona i, de sobte, l'arrestat va colpejar la dona i la va violar. Va ser un firaire qui va donar un crit d'alerta en veure que la víctima s'intentava defensar. En ser descobert, l'agressor va fugir corrent, però abans va robar 20 euros i un rellotge de la dona. La policia el va acabar enxampant i va esbrinar que uns dies abans havia comès una agressió similar a Barcelona.
0: I quan falten 7 minuts per arribar a les 3 de la tarda, repassem els esports amb en Pere Parés. Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: El Barça torna avui a casa sense haver disputat el seu últim partit de l'estaix a Anglaterra.
3: Sí, el partit que anava a disputar-se avui a les 3 de la tarda no es podrà disputar perquè el rival, el Preston North End de la segona divisió anglesa, considera que té masses lesions entre els seus jugadors. En lloc de medir-se amb l'equip anglès, els de Hansi Flick han jugat un partit entre ells, que ha acabat en un empat a un i on han pogut jugar Fermín, Araujo i Rafinha. A més, també ha pogut estrenar-se amb la samarreta del Barça l'extrem Jesse Isiwo. Tot i no per ser un partit entre els jugadors de la mateixa plantilla, ha donat menys de què parlar. Hansi Flick ha fet servir la figura del fals nou amb dos equips, cosa que ha cridat l'atenció, tenint en compte que les negociacions per Julián Álvarez i la sortida possible de Ferran al PSG.
4: Al final depende del equipo, de la plantilla, así que tenemos que esperar. Siempre he dicho que confío totalmente en Deco. Sabemos que tenemos que hacer algo. También depende de Ferran y luego ya veremos qué pasa.
3: Fora d'això, l'Stage Blaugrana només ha comptat amb un partit, el que van jugar el passat divendres contra el Birmingham, on van tenir la seva oportunitat molts jugadors de les categories inferiors del club. Xavi Espart, migcampista que Flick va provar de lateral contra el Birmingham, ha parlat del que suposa tenir oportunitats amb el primer equip.
5: Ara mateix estic centrat en poder donar el màxim per quedar-me aquí. El meu objectiu és estar aquí al Barça i sempre ho ha sigut. Porto molts anys aquí al club i sé el que he de fer, o sigui que seguiré intentant que demostrar el meu nivell i aprofitar les oportunitats. El Barça sempre ha sigut un club que confia en els joves i aquests últims anys més, i la veritat que, home, et dona pues, confiança poder veure que altres companys estan aquí amb la nostra edat.
3: Esparta ha declarat que amb tal de poder estar al club dels seus somnis està disposat a jugar de qualsevol posició.
0: El proper compromís dels Blaugrana serà un triangular al camp de l'Udinese de la primera divisió italiana.
3: A més de l'equip local, també es mediran amb el Nottingham Forest de la Premier. Seran 3 partits de 45 minuts que es disputaran el proper 9 d'agost. Encara a futbol, l'Espanyol va jugar el passat dissabte contra el Middlesbrough. Va destacar el gran partit i el gran gol de Marcos Fernández, davanter de 23 anys. El de Cambrils va marcar un autèntic golaç i així va parlar de la seva polivalència en atac.
6: O sea, al final donde me ponga el míster, o sea, yo soy 9, pero sí que tengo mucha movilidad, creo que también he jugado mucho de extremo y de media punta, entonces donde a él le parezca creo que puedo hacerlo bien, y bueno, siempre como delantero pues uno tiene el gol presente. Es intentar pelear cada balón, intentar competir, y bueno, yo con mi estatura, con los centrales pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela.
3: De moment, l'Espanyol no ha perdut cap partit de la pretemporada, però la defensa ho preocupa. El conjunt perico ha encaixat 5 gols els últims 3 partits. I el Real Madrid ja dubta sobre el futur de Vinícius. L'extrem brasiler ha tornat a entrenar sota les ordres de Mourinho, però l'Arsenal, campió de la Lliga Anglesa, ha manifestat un fort interès per fitxar-lo. De fet, va ser el mateix Mikel Arteta, qui va dir que estaven molt actius intentant portar-lo cap a Londres. De moment, el brasiler té contracte amb el Madrid per un any més.
0: I en la plana poliesportiva, Xevi Pujol és el nou director esportiu del Barça de bàsquet.
3: El manresà serà el màxim responsable esportiu de la secció blaugrana de bàsquet i, per tant, és l'encarregat de marcar la filosofia de la secció. A la seva trajectòria ha estat clubs com el Manresa i el Baskonia. Aquest últim club no està d'acord amb que Pujol marxi, tot i que el català ho havia comunicat fa 2 mesos i el cas podria arribar als tribunals. A Futbol Sala, Javi Rodríguez arrenca la pretemporada al control del Barça de Futbol Sala. Avui l'equip ha passat per la revisió mèdica i el seu tradicional stage en Camp Andorra començarà aviat. Serà el moment perquè la plantilla conegui a les dues cares noves, el pivot brasiler Igor i el tanca francès Suheil Mujudin.
0: Doncs així acaba aquest repàs de l'actualitat esportiva que hem tingut de la mà d'en Pere Parés. Pere, moltíssimes gràcies i bona tarda.
3: A tu, bona tarda.

0: Obrim aquesta hora la plana cultural per acabar aquest informatiu migdia. El Dansaneu tanca la seva 35a edició amb uns 10.000 assistents entre totes les activitats del festival. A més, els organitzadors destaquen que un 90% dels espectacles de pagament han exhaurit entrades.
1: El Dansaneu ha portat dansa, teatre, música i tradicions populars a fins a 27 localitzacions de les Valls d'Àneu. Els organitzadors valoren la bona afluència de públic i també els reconeixements que ha rebut el festival, que recentment ha estat catalogat com a proposta cultural rural d'àmbit excel·lent per l'Observatori de la Cultura de la Fundació Contemporània. La cloenda d'aquesta edició coincideix amb l'anunci de la marxa de Ruth Martínez Rinot, que deixa la direcció del festival després de 15 anys de vinculació.
0: I parlem ara de música, la que aquesta nit sonarà al Festival Jardins de Cap Roig. Avui, allà, és el torn d'un artista català, Antonio Orozco.

0: Antoni Orozco actuarà aquesta nit en aquest lloc únic, a Calella de Palafrugell, i ho farà en una nova parada de la gira anomenada La Gira de Tu Vida. El concert, que combina èxits clàssics amb temes del seu darrer àlbum, El Tiempo No Es Oro, començarà a sonar a 11:15 de la nit. Orozco arriba a aquesta cita amb totes les localitats exaurides.
1: I més coses en plena musical. Per descomptat, la Ludwig Band torna al festival Microclima de Camprodon, aquesta vegada, però, amb un concert familiar.
2: De cop tot m'ha fet posar tan trist i tot se m'ha fet tan feliç de sobte. Tot deu ser perquè t'he vist i si t'he vist, lo de més que importa. I ara el món em sembla tan bonic i...
0: El grup de l'Espolla, que acaba de publicar el seu nou àlbum, Pel barri es comenta, encapçala la programació del Microclima en família, una jornada plena d'activitats com circ i màgia pels més petits i que es coronarà amb el concert en rica tarda.
1: I els Catarres porten aquesta nit la seva gira Sense Drama a la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols.
3: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma, passant els dies, passa la vida.
0: Ho faran al Passeig del Mar poc després de la mitjanit. Interpretaran els seus èxits juntament amb Diumenge sense drama, peça que parla de l'emoció i dels instants previs a un retrobament especial.
1: Doncs amb els Catarres i sense drama acabem aquest informatiu migdia, aquest Notícies Migdia. Els deixem aquí a Onda Cero.
4: Són les 3 de la tarda, les 2 en Canàries.
5: Notícies en Onda Cero.
4: 3:03 para resumir el día en el que Ceuta trata de recuperar la normalidad tras la crisis migratoria que deja todavía entre 2.500 y 5.000 migrantes en la ciudad autónoma. Hoy la presidenta de la Comisión Europea ha respondido a la carta de Pedro Sánchez, reconoce que Bruselas debe hacer más en las fronteras y apuesta por aumentar la vigilancia. Dice von der Leyen que tras la crisis de Ceuta la Unión Europea no aceptará el uso de la migración para presionar a un Estado miembro en referencia a Marruecos. Desde el Gobierno evitan señalar a Rabat todos, salvo la ministra de Defensa, Margarita Robles.
6: Por lo que hace referencia al gobierno de España, y yo le pido al gobierno de Marruecos que haga lo mismo, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más como consecuencia de actuaciones en las redes. Y lo vuelvo a decir, yo no voy a entrar en ninguna discusión que no favorece a nadie y que solamente favorece a unos pocos.
4: Robles, que ha defendido la labor hoy del CNI, los populares no creen que los servicios secretos no supieran lo que estaba pasando al otro lado de la frontera. El presidente de Melilla cree que el CNI avisó, pero no le hicieron caso. Juan José Imbroda.

0: y ocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: ¿Qué? Vente a la Mutua.
0: Condiciones en Mutua.es.
2: Onda Cero Barcelona.
3: Noms propis de l'esport català.
4: La Laia Sorribas és una piragüista d'aigües braves. Nascuda a Pons, a tocar de la Seu d'Urgell, ha estat campiona d'Espanya i d'Europa i subcampiona del món júnior. I en categoria absoluta ja és subcampiona del món per equips. Té un curiós endinsament en aquest esport del medi aquàtic, sempre inestable.
5: Bueno, la veritat és que vaig començar el piragüisme bàsicament perquè els estius ho passo molt malament amb la calor i als meus pares, bueno, els costava una mica de que estigués tranquil·la a casa. Llavors, els matins em portaven a fer piragüisme, vaig començar amb el curs del Club Nàutic Mitxegre i a les tardes a la piscina. I llavors ja vaig començar a entrenar una mica més el que diguem que és piragüisme als estius, als hiverns, amb uns anys. I la veritat és que pues, m'agradava molt, m'ho passava molt bé i tenia bons resultats. A més, és un esport que al final l'aigua és un medi superinestable. Llavors, per molt que nosaltres vulguem tindre sempre el control de la situació i o sapiguem que en aquell moment pues, hem de tindre la punta com una direcció o amb l'altra, si et ve una ola i et xoca a sobre, ho pots perdre. Llavors, el més important per nosaltres és el treball aquest tema d'adaptació, de dir, ostres, arribo malament amb aquesta porta, mantenc la calma, continuo i ja torno a començar el circuit un altre cop.
4: La Laia Sorribas és un dels noms propis de l'esport català.
6: Aquest estiu, quan baixi la calor o quan encara en faci més...
7: Quan siguis a la platja, al cotxe, al balcó o passejant el gos...
6: Quan vulguis entendre què passa al món...
7: O simplement desconnectar una estona...
6: A Onda Cero Catalunya encenem la brúixola d'estiu.
7: Cada vespre parlarem del que importa i també del que no sabies que t'interessava.
6: Tecnologia, criminologia, esports, literatura...
7: Mites i realitats, humor, música en directe, cultura...
6: Històries sorprenents, entrevistes i moltes preguntes, perquè l'estiu és el millor moment per descobrir coses noves des del 27 de juliol i durant tot l'agost de 7 a 10 del vespre, la brúixola d'estiu a Onda Cero Catalunya.
3: Onda Cero, Catalunya, la ràdio que t'escolta.
8: En Onda Cero... Por fin. Con Isabel Lobo.

0: En Onda Cero, Por Fin, con Isabel Lobo.
1: Son las 7, las 6 en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
1: Buenas tardes. Concluida la reunión de los embajadores de la Unión Europea, en la que los Estados miembros han tomado nota de la crisis migratoria registrada en Ceuta, así como del trabajo de las autoridades españolas desde el pasado jueves, cuando entre 50.000 y 80.000 personas entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma. La reunión ha servido también para preparar la videoconferencia informal, que ha adquirido importancia durante las últimas horas, que van a celebrar este martes a partir de las 10 de la mañana los ministros de Interior del bloque, en la que participarán también los países asociados al espacio Schengen y, esto es importante, el Servicio Europeo de Acción Exterior, Frontex, la Agencia de Asilo de la Unión Europea y Europol. Hoy, la ministra portavoz, Elma Sainz, ha asegurado que el Ejecutivo no contaba con ningún informe de inteligencia que alertara de una crisis migratoria de la magnitud de la sufrida el pasado jueves.
3: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a las que se ha tenido que dar respuesta. Y quiero insistir, y no solamente lo digo como portavoz del Gobierno de España, acabamos de escuchar a la presidenta de la Comisión Europea poniendo en valor el trabajo realizado por España y por Marruecos. Desde luego, esta respuesta no hubiera sido posible sin la colaboración de Marruecos.
1: Ocurre que las palabras de la ministra portavoz este lunes han tenido lugar minutos después de que otra ministra, en este caso la de Defensa, Margarita Robles, defendiese el papel de los servicios de inteligencia españoles, los que dependen de su departamento y también los que están adscritos al Ministerio del Interior, en declaraciones a los medios desde Zaragoza.
4: Cuando hay excepcionales hombres y mujeres, lo que hay que poner es en valor el trabajo que hacen, porque evidentemente ustedes saben, igual que yo, que los servicios de información, policía, Guardia Civil, CNI o CIFAS, el trabajo que realizan es un trabajo secreto y precisamente por eso son la garantía y son muy valorados en otros países europeos.
1: Y también palabras de reproches desde la oposición, en este caso del secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, quien ha insistido hoy en que el gobierno era conocedor desde el pasado lunes, el lunes anterior, de lo que sucedió el jueves en Ceuta, pero, según el secretario general de los Populares, no hizo nada.
5: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. No podemos creer que los servicios de inteligencia de España no conociesen que una marea humana que llegó a ser de 60.000, 70.000 u 80.000 inmigrantes que se dirigían hacia la costa de Ceuta no fuese advertido.
1: Del exterior, les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido hoy en que hay en marcha una nueva ronda de conversaciones con Irán, a cuyas autoridades, eso sí, ha tachado de increíblemente hipócritas y ha asegurado que suplican constantemente la negociación con Washington para poner fin al conflicto desatado a finales de febrero.
6: También nos lo pidió Irán. De hecho, con mucha firmeza nos dijeron, nos gustaría llegar a un acuerdo ahora. Teníamos preparado un ataque que habría sido el mayor desde la Segunda Guerra Mundial y habría sido desastroso. Ellos no querían que lo hiciéramos y, francamente, Arabia Saudí tampoco. Pensaban que el acuerdo es inminente.
1: Y vamos terminando. Acabamos de saber que el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha recurrido la utilización del juez instructor del caso Plus Ultra, José Luis Calama, para que la Policía Nacional pueda investigar las cuentas bancarias de él mismo y también de sus hijas y su secretaria Gertrudis Alcázar. En su escrito remitido al juez, el abogado del expresidente, Víctor Moreno, pide dejar sin efecto el permiso del magistrado a la Unidad de Delincuencia Económica Fiscal, a la UDEF, de la Policía Nacional, para ampliar esa información que considere pertinente sobre los referidos productos bancarios por investigar. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Volvemos con todo el repaso a la actualidad a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. A esa hora, ya saben, empieza la primera parte de La Brújula, edición verano, con José Miguel Azpiroz.
7: Más de uno. Información y entretenimiento durante todo el año. También en verano. A las 7 de la mañana, Miguel Ondarreta te pone al día de toda la actualidad. Tertulias, debates, análisis y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Y a las 10... llega el momento de relajarse y pasar un buen rato con Begoña Gómez de la Fuente. Invitados, anécdotas, participación y muy buen humor. Más de uno, en verano, desde las 7 de la mañana. Información y entretenimiento con Miguel Ondarreta y Begoña Gómez de la Fuente. Onda Cero, tu radio.
8: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta.
9: Bona tarda, ja són les 7, posem a funcionar la brúixola.
8: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentí.
9: Benvinguts a una nova brúixola d'estiu, és dilluns 3 d'agost i arrenquem una setmana més pendents del cel. Ens hem llevat amb calor intensa a bona part del país, però ara la situació comença a canviar. De fet, Protecció Civil i els serveis meteorològics mantenen l'alerta per la possibilitat de xàfecs localment molt intensos i fins i tot torrencials en diversos punts del territori. Aquesta és precisament una de les conseqüències de la nova realitat climàtica que vivim. Passem en poques hores d'episodis de calor extrema a fenòmens meteorològics cada cop més violents i imprevisibles. Durant tot el programa mantindrem un ull posat sobre l'evolució d'aquests aiguats, especialment a les comarques del nord-oest del país, on la situació genera més preocupació. Pugin el volum, que això comença. Benvinguts a bord. Tenim ganes de fer ràdio amb tots vostès fins les 10 de la nit i al costat tindré, com sempre, el meu company, el Ferran Cuixart. Ferran, què tal? Bona tarda.
10: Bona tarda, Joan.
9: A veure, què tindrem avui al programa?
10: Avui, dilluns, inici de setmana, parlarem de dos projectes que il·lusionen. Primer ho farem parlant amb la Fundació El Llindar, una escola de noves oportunitats, i coneixerem la història del xico Omar, una història que és increïble. Després, precisament, parlarem amb la ONG també de nutrició i el seu projecte comparteix el menjar per lluitar contra el malbaratament alimentari. També tindrem més tard temps per obtenir una miqueta de classe sobre educació financera, en aquest cas sobre l'habitatge, i ho acabarem tot amb l'Àgora d'Onda Cero a Catalunya, filosofant sobre el concepte del temps.
9: Tenim teca, ja ho veuen, però abans toca fer els deures. Ens posem al dia.
8: A Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
9: Continuem un dia més pendents dels incendis. Que no acaben de donar treva. Els bombers continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya a Sanet, a l'Alta Ribagorça, a l'espera de veure com es comporta una tempesta prevista sobre la zona. Els vents provocats pels episodis de pluges d'aquest cap de setmana ja van provocar diverses revifades i es vol evitar que això mateix torni a passar. I per això, la Generalitat ha confinat una àrea de 2.500 hectàrees i ha limitat l'accés dels excursionistes d'alta muntanya.
10: Un incendi que, segons dades provisionals, ha cremat un total de 70 hectàrees i on la prioritat continua sent ara mateix evitar que el foc s'obri cap a la vall de Boí. A l'espera d'aquesta possible tempesta, de la vuitantena d'hectàrees cremades, unes 30 són a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Tot i això, avui és el primer dia en què ja no hi ha cap municipi català en perill d'extrem d'incendi. Els agents rurals han desactivat el nivell 4 del Pla Alfa, si bé es manté activat el nivell 3 per perill molt alt a 71 municipis.
9: Per tant, tot i aquest foc que encara crema, que de fet és l'únic que és actiu ara mateix al territori, parlem de bones notícies en aquesta matèria, a l'espera de que s'acabi de controlar aquest incendi de Sanet. A veure, ho dèiem a l'inici, tenim un ull al cel pendents de les pluges, el Servei Meteorològic de Catalunya, a més un nou avís per aquest mateix vespre i també per demà. En concret, l'àrea afectada inclou el Pirineu i el Prepirineu, l'extrem més occidental de Ponent i també les Terres de l'Ebre.
10: Sí, on s'esperen precipitacions amb especial intensitat a la comarca del Solsonès i també pot arribar a afectar el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell en les pròximes hores i també demà. El Meteocat, per cert, que també ha emès un avís per temps violent a la mateixa comarca del Solsonès i també a l'Alt Urgell.
9: Esperem que els ruixats que hagin de caure aquesta tarda i vespre no acabin provocant massa incidències al territori, estarem pendents. I després d'aquest episodi d'inestabilitat, també volem saber què ens espera de cara a demà. Noelia García, bona tarda. Quin temps tindrem aquest dimarts?
11: Bona tarda. Demà a Catalunya, temperatures amb pocs canvis. Màximes de 38 graus a Lleida, 34 a Girona i 31 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant el matí tindrem sol i cel poc ennuvolat, però atenció durant la tarda. Es formaran núvols d'evolució i a gran part de l'interior s'esperen ruixats i tempestes. Podran ser fortes i amb calamar-se i no es descarten pluges de més intensitat al Pirineu. Durant una hora es podran acumular 20 litres per metre quadrat a l'interior nord. Les temperatures mínimes baixaran: 26 graus a Barcelona, 24 a Girona, 23 graus a Tarragona i 21 graus a Lleida. És una informació d'EMET.
9: Gràcies, Noelia. Ja ho sentíem, eh? Demà torna a ser la tarda el punt clau per a aquests ruixats de més intensitat. I han passat més coses avui. Els tres primers dies d'agost ja han deixat dos nous ofegaments mortals a Catalunya. En les últimes hores, un home de 73 anys ha mort a la piscina municipal de Jorba, la comarca de l'Anoia, i una dona de 74 anys ha perdut la vida mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà.
10: Sí, ja són 16 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes i 10 de les que han perdut la vida en piscines des que va començar oficialment la temporada de bany el 15 de juny. Les dues últimes víctimes mortals, com dèiem, superaven els 70 anys d'edat, i és que precisament la gent gran és un dels col·lectius més vulnerables a l'hora de banyar-se. Per això, la Generalitat, en el marc de la seva campanya A l'aigua fem equip, insta les persones majors de 65 anys a banyar-se sempre en zones vigilades, evitar fer-ho soles i també sortir de l'aigua si pateixen cansament o malestar.
9: Però les persones grans no són l'únic col·lectiu vulnerable davant els ofegaments, també ho són els infants i adolescents. Almenys 7 de les víctimes mortals per ofegament durant aquesta campanya de bany eren menors d'edat, de fet. En aquest sentit, un estudi impulsat per l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya alerta que aquí, Ferran, les desigualtats socials hi tenen molt a veure.
10: Sí, exacte. La investigació analitza una quarantena de defuncions de menors per ofegament entre els anys 2019 i 2023 a casa nostra, a Catalunya, i conclou que més de la meitat de les víctimes tenien nacionalitat estrangera. A més, l'estudi assenyala que, mentre que en els menors catalans predominen els ofegaments en piscines, en els estrangers són més freqüents els ofegaments en platges, rius o altres aigües naturals. Segons els autors de l'estudi, això pot ser un reflex de les desigualtats que pateix el col·lectiu migrant. Ho ha explicat el director de l'Institut de Medicina Legal, Eneco Barberia, en declaracions a Onda Cero Catalunya.
12: Aquests entorns aquàtics, com són aquests medi natural, playes, rius, etc., requereixen un major coneixement, primer del medi, el que seria l'entorn aquàtic, i també majors habilitats per evitar situacions de risc, bàsicament el que serien les habilitats aquàtiques. I segurament, doncs, pensem que podrien tenir a vegades unes majors dificultats per accedir a programes d'adquisició d'habilitats aquàtiques.
9: D'això mateix per la Barberia, que creu que, entre altres coses, s'haurien de reforçar els cursos de natació entre els infants migrants i amb menys capacitat econòmica.
12: Que la natació i l'adquisició d'habilitats aquàtiques estiguessin a l'abast de tota la infància seria un pas rellevant, i també que aquests sectors poblacionals que a vegades tenen més dificultats per assabentar-se d'aquestes ofertes, no?, que existeixen, pues també seria important.
10: I alhora fa una crida als ajuntaments, a les entitats i als sanitaris, en definitiva a tota la societat, per millorar la conscienciació i la prevenció d'aquests ofegaments.
9: I seguim parlant de seguretat a les platges. Els socorristes alerten que està sent un estiu especialment complicat pel que fa als ofegaments. Des de la plataforma SOS Socorristes reclamen més recursos, més personal i una normativa comuna que permeti reforçar la prevenció i la seguretat a les platges de tot l'estat. Així ho han explicat en una entrevista al programa La Ciutat d'Estiu d'Onda Cero.
10: La plataforma SOS Socorristes denuncia la precarietat en els serveis de socorrisme a Catalunya, critiquen un desgavell en les regulacions i en les condicions de treball, ja que aquest se'l defineix cada municipi. Demanen l'ampliació d'una llei comuna i l'ampliació de la temporada de bany amb vigilància a les platges, ho diu el portaveu de SOS Socorrismes, Nacho Ibáñez, al programa La Ciutat d'Estiu d'Onda Cero Catalunya.
13: Lo que estamos reivindicando y que es una normativa, como sucede en otras comunidades autónomas, que es una normativa a nivel catalán que estipule claramente la temporalidad y no solamente eso, también la cantidad de socorristas que deben haber para brindar una buena prevención y unos buenos tiempos de respuesta frente a una emergencia y la infraestructura en la que trabajamos, que es muy precaria.
10: I és que ara mateix el govern té activada una taula de treball on també hi són els socorristes que discuteixen els criteris tècnics de la llei. No obstant, Ibáñez assegura que seguiran amb la pressió perquè el canvi legislatiu sigui una realitat.
9: Vinga, parlem de política ara, quan passen 13 minuts de les 7 de la tarda. Els comuns demanaran la dimissió de la consellera d'Educació al setembre si no resol la crisi oberta amb els docents.

0: El soci parlamentari reconeix que Esther Niubó no és l'única responsable dels problemes al sistema educatiu, però sí que la responsabilitza d'haver-ne obert nous fronts.
1: Així és, la formació morada assenyala, per exemple, els acords fallits amb el personal docent, la infiltració dels Mossos d'Esquadra a les aules o l'error en les proves PISA, un reguitzell de crisis que han portat els comuns a endurir el seu discurs contra la consellera. El partit dona de marge fins a principis de curs per redreçar aquesta situació. En cas contrari, Esther Niubó haurà de fer un pas al costat. Són declaracions a Onda Cero del portaveu parlamentari David Cid.
2: Jo crec que és responsabilitat del govern. Per tant, amb una responsabilitat evidentment directa de la consellera. De fet, si la consellera no és capaç de redreçar el rumb en el Departament d'Educació, el més raonable és que, no, que el president la cessi o que dimiteixi.
1: Cid assenyala també que les prioritats del sistema educatiu són reduir ràtios, incrementar el pressupost, especialment a la inclusiva, i destinar un 6% del PIB a l'escola pública, recursos econòmics que també han de destinar-se amb urgència inajornable.
2: Moltes escoles són autèntics forts. Nosaltres creiem que cal accelerar i, per tant, fixar un calendari realista, però a la vegada d'urgència, de climatització de tots els nostres centres escolars. No té cap sentit que tots els equipaments públics estiguin climatitzats i, en canvi, les nostres escoles del país no.
0: Canviem de qüestió. La Fiscalia Anticorrupció investiga les possibles irregularitats de l'antiga Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA, en la prestació d'ajuts i d'allotjament per a joves extutelats.
1: El passat mes de març, el Ministeri Fiscal va demanar la col·laboració de l'Oficina Antifrau de Catalunya, que ja investigava aquestes dues qüestions en dos expedients diferents. Antifrau ha tancat el primer dels dos sense detectar cap possible delicte, però ha entregat la documentació a la Fiscalia. En el segon cas, encara s'està analitzant la nombrosa documentació. En tot cas, Anticorrupció segueix aprofundint en els dos casos sorgits arran d'una denúncia d'un alertador protegit per Antifrau contra la Fundació Resilis a Girona. Segons fonts jurídiques, l'informe se centra en el control de les ajudes econòmiques que es donaven a joves extutelats, que se sospita que es van donar fins i tot a persones que ja no vivien a Catalunya.
0: I us parlem ara d'una notícia que pot ser preocupant per tots aquells que tinguin previst agafar un avió en els propers dies. El sindicat CGT ha convocat una vaga indefinida a partir de demà dimarts entre el personal de terra, facturació i embarcament de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat.
1: Sí, per fer-nos una idea, l'afectació que pot tenir aquesta aturada, recordem que Ground Force treballa amb aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o Air China, entre moltes d'altres. La CGT, que és el sindicat majoritari al comitè d'empresa d'aquesta companyia, manté la vaga després que la direcció s'hagi negat a negociar, segons diuen en un mateix comunicat.
0: Els representants dels treballadors consideren que la plantilla assumeix càrregues de feina insostenibles i que hi ha una alta rotació de personal.
1: I a més també es queixen de l'acumulació de tasques simultànies i de l'abús abusiu, diuen, de les hores extra, de la manca també de descansos i de la falta de període de formació adequats per a les noves incorporacions. Hi ha prop de 1.200 treballadors cridats a la vaga.
0: Més coses, els parlem, ara anem directament aquí, a l'estació de la Molina, està bastant lluny, però anem a la Molina perquè hi pastura un ramat de més de 3.000 ovelles que contribueix a preparar les pistes d'esquí de cara al pròxim hivern. La iniciativa permet conservar l'entorn de l'estació mentre es fa una aposta pel treball ramader.
1: El pastor Josep Nicolau és el majoral que pastura la zona de l'Alabus. Sota la seva responsabilitat hi ha ovelles d'una dotzena de pastors que li confien la cura dels animals durant l'estiu. Nicolau destaca que la pota fina de l'ovella la fa ideal respecte a altres animals per realitzar aquest tipus de treballs.
3: Si poséssim vaques o cavalls no irien bé, faria molt malbé el terreny. En canvi, l'ovella és un animal que no destrossa, arrana molt l'herba, busca tots els racons i és sota els arbres i fa molt bona neteja, l'ovella.
1: L'acció del bestiar no només permet controlar el creixement de la vegetació, sinó que alhora afavoreix la conservació de l'entorn i la millora de la biodiversitat. I a banda del vessant ambiental, FSG explica que aquesta iniciativa també incideix en la població de la zona, ja que facilita l'activitat ramadera. Des del juny i fins l'octubre pasturaran més de 7.000 caps de bestiar a les 6 estacions d'esquí gestionades per Ferrocarrils.
0: I ara, a la brúixola d'estiu d'Onda Cero Catalunya, volem fer l'entrevista del dia, que avui la dediquem a la crisi migratòria a Ceuta. Set i 18 minuts. Els últims dies, amb aquesta qüestió que els estàvem comentant, aquesta crisi migratòria que viu Ceuta, Itàlia i Finlàndia han anunciat la reintroducció de controls a les seves fronteres interiors, una decisió que ha reobert el debat sobre el futur de l'espai Schengen i sobre la capacitat

0: Caparrella, així com els pisos d'acollida i l'alberg de Serós. El tinent d'alcalde i regidor d'Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, ha reiterat que l'ampliació d'aquest servei pretén garantir la dignitat de les persones.
1: És una resposta a nivell de garantir la dignitat de les persones que venen amb recerca d'un lloc de feina a la campanya agrària. Aquest any, com sabeu, hi ha una arribada major del que havíem, del que teníem els altres anys, i per tant donem aquestes 160 places extra que estaran obertes fins al 17 d'agost.
0: En aquest any el dispositiu ja suma 2.200 atencions a temporers, més del doble que en estius anteriors. Es tracta d'un pavelló que ofereix un lloc on dormir, dutxes i alimentació, mitjançant un paquet alimentari que incorpora sopar i esmorzar.
2: Pere, perquè ens fem una idea com de precària pot arribar a ser la situació d'aquests treballadors.
0: No hem d'oblidar que els temporers són un col·lectiu molt vulnerable. Segons un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, publicat al maig d'aquest any, la mala percepció de la salut hi és habitual. Parlem d'una pitjor percepció de certs problemes circulatoris, respiratoris, musculoesquelètics o de salut mental. A tot això se li suma el fet que són gent que té feina només durant certes estacions de l'any. Un cop arriba la tardor i l'hivern, explica Càritas, hi ha alguns que tornen a casa, però n'hi ha d'altres que no, especialment certs grups de magrebins i algerians. Càritas a Lleida denuncia que han passat d'atendre unes 8-9 persones al mes a atendre'n 40.
2: Gràcies, Pere Parés. I ara, a la brúixola d'estiu, arriben els esports. I això és sinònim que arriba el José Agustín Gómez. José, què tal? Bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
2: A veure, quines notícies ens portes avui? Hi ha teca o no hi ha teca?
3: Hi ha teca perquè el Futbol Club Barcelona ha posat el punt i final a l'estatge a St. George Park aquest migdia. Arribarà a primera hora de la nit aquí a Barcelona. I no s'ha pogut jugar el darrer amistós davant el Preston North End de la Championship perquè el conjunt anglès no disposava d'efectius suficients a la primera plantilla per culpa de les lesions. Així les coses, el Hansi Flick ha disposat aquest matí un partidet 11 contra 11 amb àrbitres, els que estaven designats pel partit contra el Preston. La bona notícia és que el tècnic blaugrana ha pogut posar des de l'inici a Rafinha, Araujo i Fermín per donar les seves primeres impressions d'aquesta pretemporada, havent estat absents els primers amistosos. També ha pogut jugar els primers minuts amb la samarreta blaugrana Bissibu, el nano de 18 anys belga, que signava el passat divendres com a blaugrana per les properes 5 temporades. Una dada a tenir en compte ha estat que al partidet Hansi Flick ha provat a jugar en els dos equips amb un fals nou. I quan després del maig se li ha qüestionat per aquesta possibilitat de cara a la nova temporada, amb els problemes que hi ha per incorporar un golejador, l'alemany valorava d'aquesta manera la situació.
4: Al final depende del equipo, de la plantilla, así que tenemos que esperar. Siempre he dicho que confío totalmente en Deco. Sabemos que tenemos que hacer algo. También depende de Ferran y luego ya veremos qué pasa.
3: Una possibilitat és posar a Lamine Yamal com a nou, però aquesta possibilitat ja s'ha mostrat en alguns partits, però ho ha descartat des del començament.
5: You know, this is Lamine also played in one or two matches with us.
4: Ya sabes, Lamine también ha jugado en uno o dos partidos con nosotros en esa misma posición y creo que es un jugador fantástico, un jugador de clase mundial, así que también puede adaptarse a esto. Pero al final, el foco está más en actuar como un 7, aunque ya veremos qué pasa. Creo que Gordon y también Adeyemi pueden jugar en ambos lados y también pueden jugar como 9, así que en realidad tenemos muchas opciones y por supuesto, ya veremos cómo se desarrollan las cosas.
3: Tothom segueix pendent de Julián Álvarez, el jugador argentí que apura les seves vacances abans d'incorporar-se a principi el dia 10 als entrenaments de l'Atlético de Madrid amb el Cholo Simeone, i de moment el Barça sembla que està capficat amb aquesta única opció A per poder reforçar l'atac de cara a la propera campanya. Però com et dic, avui ha provat en aquest partidet que ha acabat en empat a 1 amb un gol de Fermín per un costat i amb Xavi Espar per un altre, la possibilitat de jugar amb un fals nou. Per cert, ha elogiat tres dels nanos del planter que estan fent l'estada. L'autor del gol d'avui, el Xavi Espar, i Brima Tunkara, 16 anys, però molt bones perspectives, i Orion, un jugador israelià que forma part del filial i que podria tenir algunes oportunitats la propera temporada a les ordres de Hansi Flick. Parlem ara del migcampista, perquè Frenkie de Jong és baixa. No sabem quan tornarà, perquè ara li han de fer unes proves les properes setmanes per conèixer si aquesta lesió ha evolucionat amb el tractament conservador o si finalment ha de passar pel quiròfan i aleshores seran 3-4 setmanes de baixa. S'ha parlat molt de Rodri, però, com deia avui Hansi Flick, ara mateix hi ha overbooking de migcampistas.
4: Siempre estamos pensando en nuestro equipo y en qué es lo mejor para ellos, pero ahora mismo creo que tenemos muchos centrocampistas, así que las cosas están así y ya veremos qué pasa en las próximas semanas.
3: D'altra banda, abans escoltaven a Hansi Flick parlant del nou i de Ferran, doncs Ferran avui ha parlat a l'NBC a Estats Units i ha dit que encara no té clar quin serà el seu futur la propera temporada. I tanquem parlant de bàsquet, perquè el Futbol Club Barcelona té una nova incorporació, ja té el nou director esportiu de les properes 3 temporades. És Xevi Puyol, que havia estat a Bàsquet Manresa i a Baskonia Bàsquet la darrera temporada.
2: Déu-n'hi-do, José, estàs tenint feina i encara en tindràs més, eh? Ho repassarem aquí a la bruixola.
3: Sí, home, ara comença la part divertida.
2: Vinga, José, bona tarda, gràcies.
3: Adéu.
6: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salir, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillas de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
2: Arriba el moment de l'informatiu en què repassem tota l'actualitat en clau cultural i ja saben que aquest any a la brúixola d'estiu l'encarregat de fer-ho és l'Eudald Sanz. Eudald, què tal? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
2: A veure, què ens portes avui? Explica'ns.
7: Doncs portem... Doncs comencem parlant de cinema.
8: Bon dia.
9: Aquest és infantil i tu ets tota una senyoreta.
7: Sentim de fons el tràiler de la pel·lícula Mala Bèstia, dirigida per Bàrbara Ferrer. El film ha estat reconegut com a millor film nacional amb el guardó d'Amb Agustí Villaronga a l'Atlàntida Mallorca Film Fest.
2: Guardó important aquest, sens dubte, per tenir certa rellevància davant de la crítica i del públic que la vulgui veure, però de què tracta el film?
7: Doncs és la història de l'Atena, una noia que viu en un internat i que està aferrada a la idea de no fer-se gran. Quan una parella decideix acollir-la, s'obre en ella una oportunitat que no vol perdre i farà tot el que pugui per no perdre-ho. És una pel·lícula de tons foscos que retrata la soledat i la desconfiança cap als altres.
2: Mala Bèstia, guanyadora amb el guardó d'Anna Agustí Villaronga a l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Quins han estat els altres premiats?
7: Doncs Lionel, de Carlos Saiz, ha rebut el guardó de la secció oficial i la nova secció Trens ha premiat a Blue Film, d'Eliot Turtle, La Car ha estat reconegut amb el Premi a Millor Llargmetratge Balear i La Barraca de Júlia Castanyo ha rebut el Premi a Millor Curt.
2: Això pel que fa al palmarès, però les xifres del festival quines són?
7: Doncs bones xifres, perquè aquesta edició, la 16a, ha superat els 53.500 assistents, un 18% més que l'any passat, i s'han projectat fins a 160 títols de 22 nacionalitats.
2: Seguim, canviem de modalitat i de localització perquè parlem de dansa i ens transportem cap a l'alta muntanya.
7: Sí, perquè el Dansaneu tanca la seva 35a edició amb bones notícies. Uns 10.000 assistents entre totes les activitats del festival i pràcticament tots els actes de pagament han exhaurit entrades.
2: Bones xifres també pel que fa a l'assistència, per tant, èxit rotund.
7: Èxit rotund, sí, sí. I, de fet, l'Observatori de la Cultura de la Fundació Contemporània l'ha reconegut com un dels millors festivals culturals d'àmbit rural. I aquest èxit, Joan, coincideix amb l'anunci de la marxa de Ruth Martínez Rinot, que deixa la direcció del festival després de 15 anys de vinculació. El festival, per posar-nos en perspectiva, porta 35 anys de recorregut.
2: Déu-n'hi-do, i si segueix acumulant èxits, en seran 35 més. Vull dir que té una llarga vida aquest Dansaneu. I no deixem l'escenari, però canviem de disciplina perquè parlem de música.
7: Sí, perquè malgrat ser dilluns, aquesta nit hi ha previstos diversos concerts. Toni Orozco actuarà aquesta nit a Calella de Palafrugell. Ho faran en una nova parada de la gira anomenada La Gira de Tu Vida, tot combinant èxits clàssics amb temes del seu darrer àlbum, El Tiempo No Es Oro. i Joan Baladi, que Orozco arriba a aquesta cita amb totes les localitats exaurides.
2: Portes èxits, només, Audal. Festivals i artistes que tenen totes les entrades exaurides i amb grans xifres. És veritat que una de les coses bones que té l'estiu és que cada dia hi ha concerts. Vull dir, això ens ho emportem, diguéssim. I avui, últim dia del Festival Microclima de Camprodon, que ja en vam parlar divendres passat, però avui arriba el concert de Ludwig van.
8: De cop tot m'ha fet posar tan trist i tot se m'ha fet tan feliç.
7: El grup d'Espolla, que acaba de publicar el seu nou àlbum, Pel barri es comenta, encapçala la programació del Microclima.

0: Rima amb família, una jornada plena d'activitats com circ i màgia per als més petits i que es coronarà amb el concert en horari de tarda. La Ludwig tanca el microclima de Camprodon de sabor agradolç perquè els forts aiguats de dissabte van impedir els concerts dels Pets i els Amics de les Arts. L'organització tornarà al preu de l'entrada al públic al llarg de la setmana.
1: Té aquesta compensació, però molts dels que hi van assistir no van poder accedir al festival, segur que no els és suficient, perquè els hauria agradat gaudir d'aquests concerts que teníem previst per dissabte al microclima de Camprodon. I acabem amb els Catarres.
2: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
0: El grup d'Aiguafreda i Centelles porta la seva gira sense drama a la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols. Ho faran al Passeig del Mar, poc després de mitjanit. Interpretaran els seus èxits juntament amb Diumenge sense drama, la peça que parla de l'emoció i dels instants previs a un retrobament especial. I abans d'acabar...
1: Digues.
0: No sé tu, ui, Joan, quan anaves a l'escola, a la universitat, què feies servir per informar-te?
1: Jo, per informar-me quan anava a la universitat, habitualment la ràdio a través de...
0: Vale, no m'he explicat bé. Si havies de fer un treball, havies d'agafar informació...
1: Ah, d'acord. Doncs, home... La Viquipèdia, bastant. Si en soc sincer. Enciclopèdia, també. Física. Però Viquipèdia t'he de reconèixer que bastant.
0: No, jo també, eh? Doncs val a dir que la Viquipèdia en català ha arribat avui als 80.000 articles.
1: Mira, una gran xifra.
0: Una gran xifra.
1: Acostant-se, diguéssim, als 100.000, no? Molt bé, Audal, gràcies per acostar-nos un dia més la cultura aquí a la Brúixola d'Estiu. Demà més.
0: Demà més, adéu.
3: La brújula d'Esteo, amb Joan Valentín.
4: Los intereses de las tarjetas revolving son muy altos. Había que quitarse los de encima y se ha conseguido.
5: Ostras, cuando una empresa te dice no vamos a cobrar si la operación no tira adelante, a partir de aquí confías, porque dices, ellos tienen el mismo interés que yo, que esto funcione.
6: No puedo decir una palabra, vamos, negativa, cero. Todo ha sido perfecto.
7: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
1: I després de la cultura a la brúixola d'estiu, aquest any apareix el Diego amb les seves històries. Diego, què tal? Bona tarda, com estàs?
8: Bona tarda, Joan.
1: A veure... Queda una mica més lluny, perquè hem d'anar fins divendres, ha passat un cap de setmana pel mig, parlàvem de l'Àngel Sant Briz, una història magnífica d'una persona que va salvar moltíssimes vides. Avui, de què parles? D'un invent o d'una persona, també?
8: Avui d'una persona, que és els dilluns, els dimecres i els divendres de persones.
1: Ja ens ho anem aprenent, això, sí. Que la gent també sí. ho vagi apuntant al calendari.
8: Avui tornarem a viatjar al passat per rescatar una figura històrica que alguns potser coneguin, però de segur que d'altres no ho fan. I aquest cop ens movem cap al camp de les humanitats i de la filosofia. Sabries dir-me tu de qui parlarem si et dic que es considera una de les primeres teòriques feministes de la història?
1: Amb aquestes dades no et sabria dir un nom.
8: És difícil, perquè hi ha
1: vàries. Sé vàries, però clar, la primera no te la sé dir, no?
8: Doncs mira, ara t'ho explico, però primer pugem a la màquina del temps i anem a conèixer-la de ben de prop.
1: M'agrada que et centris en perfils femenins perquè la història ens demostra que són els més oblidats, sens dubte. Vull dir que han fet coses magnífiques, igual, evidentment, o millors que els
8: paritat.
1: Homes, però el viatge de la història és molt evident en aquest sentit per recordar figures històriques. A veure, sentíem el so de la màquina del temps, ja hem viatjat, i ara mateix on estem?
8: Doncs ara mateix estem l'any 1759, que anem a conèixer la nostra protagonista, que és la Mary Wollstonecraft.
1: No sé si Wollstonecraft, no?
8: És nascuda en plena il·lustració i en una família acomodada. La Mary, de seguida, doncs, toca en una realitat dura, tot i ser en una família acomodada, perquè té un pare abusiu i un entorn familiar que li nega el dret a rebre una educació acadèmica. I és precisament aquesta injustícia la que marcarà tot el seu futur pensament.
1: O sigui, un cas d'aquells que la pròpia experiència personal, en aquest cas la dolenta experiència personal, va ser el motor de les seves idees.
8: Doncs sí, exactament. Mentre el seu germà doncs va rebre una educació formal completa, la Mary només va poder trepitjar l'escola uns pocs anys. I aquesta desigualtat dins de la seva pròpia casa va ser la llavor que la va impulsar a lluitar i a escriure sobre la importància de l'educació en les nenes. De fet, va aprendre a llegir i a escriure quan ja tenia 14 anys.
1: Mate mèrit, però imagino que no es va quedar de braços plegats.
8: No, als 25 anys, amb molt de valor, va obrir una petita escola per a nenes. Juntament amb les seves dues germanes i una gran amiga, la Fanny Blood, Wollstonecraft doncs, no volia que les nenes passessin pel mateix que havia passat ella, però malauradament...

0: El projecte doncs, es va convertir en una autèntica lluita econòmica i no va tenir gaire recorregut.
1: Home, doncs semblava una iniciativa que triomfaria en aquella època. Vull dir que clarament cobria una necessitat de l'època. Què va passar perquè no ho fes, perquè no triomfés?
0: Doncs mira, no va triomfar perquè la seva gran amiga i sòcia, la Fanny, va morir tràgicament durant un part, durant la llum. Aquell xoc va obligar a tancar

0: aristòcrata, i una depressió profunda que va patir, doncs van acabar fent-la fora.
1: I entenc que a partir d'aquí troba el seu rumb i comença la seva etapa com a escriptora?
0: Doncs efectivament, en tornar a Londres, l'editor Joseph Johnson li publica el seu primer llibre, que es diu Pensaments sobre l'educació de les noies, una obra nascuda directament de la seva pròpia experiència infantil, on ja exigia una educació digna i igualitària per a les nenes. A més, es va convertir en col·laboradora habitual de la revista literària del seu editor, l'Analytical Review, i va començar a debatre amb intel·lectuals de l'època, quedat amb els noms, amb el Thomas Paine, Anna Barbauld o amb el William Godwin, també, que és molt important, i va anar a dinars setmanals que organitzava el mateix Johnson amb ells.
1: Clar, i pensant en l'època que ens relates avui, tot això devia passar mentre a l'altra banda del canal de la Mànega s'estava coent la Revolució Francesa.
0: Doncs sí, això mateix, una societat més justa i igualitària semblava per fi a l'abast de la mà, i això era atractiu per molts intel·lectuals, inclosa la Mary. Però quan el pensador conservador irlandès Edmund Burke va publicar un llibre criticant durament la Revolució Francesa, la Mary es va indignar tant que va respondre amb una obra titulada Vindicació dels drets dels homes. Amb aquest llibre va encendre la metxa d'una autèntica guerra literària, avançant-se fins i tot a un any del famós llibre del Thomas Paine sobre el mateix tema.
1: És curiós perquè ens ha explicat que és pionera del feminisme, però comença escrivint sobre els drets dels homes i no pas de les dones.
0: Doncs sí, això és una molt bona pregunta, per així dir-ho. De fet, aquest llibre era una resposta a, més bé, al debat polític que havia generat Burke, però la Mary no es va quedar allà. El 1792 va anar molt més enllà i va publicar la seva obra més famosa, La vindicació dels drets de la dona. En aquest llibre es fa precisament la mateixa pregunta que tu: com es pot parlar de llibertat i igualtat si aquests drets només s'apliquen a la meitat de la població, és a dir, als homes?
1: Claríssim. Vull dir, són vasos comunicants, també. Vull dir, si parles dels drets dels homes, acabes parlant dels de les dones i viceversa. Va portar els principis de la Revolució Francesa fins al final lògic de tot, la igualtat real total a la societat i entre gèneres.
0: Doncs exacte. La seva tesi era molt senzilla. Si les dones rebien exactament la mateixa educació i oportunitats que els homes, podrien aportar tant o més a la societat. I va ser precisament aquest llibre el que va catapultar-la a la fama. Després d'això, igual que molts altres reformadors del moment, la Mary va marxar cap a París per viure a prop la Nova França. Però la realitat va ser molt diferent. Va quedar horroritzada per la corrupció i l'època del terror, i enmig d'aquell clima tan intens va conèixer el Gilbert Imlay, un nord-americà amb qui va tenir la seva primera filla i a qui va posar el nom de Fanny en honor a la seva difunta amiga.
1: Bé, tot i això, sembla que després de tantes dificultats començava una etapa una mica més brillant, una mica més feliç de la seva vida.
0: Doncs no del tot, perquè l'Imlay la va trair i abandonar, i allò la va enfonsar en un pou de tristesa tan profund que va intentar treure's la vida llançant-se des d'un pont al riu Tàmesi. Tot i que, per sort, uns barquers la van rescatar al temps.
1: Història dramàtica, avui. Diego, parles de gent que ha fet coses brillants per la història, que han ajudat a moltíssimes dones, en aquest cas, però costa d'imaginar tot el que va patir abans de poder refer la seva vida i trobar un altre cop el rumb.
0: Sí que costa, sí, perquè després d'aquell episodi tan dur va aconseguir recuperar-se de manera inesperada i va reprendre el contacte amb el filòsof, el William Godwin, que t'he dit abans, sí. I es van enamorar. Tot i que els dos defensaven públicament que no creien en la institució del matrimoni, quan la Mary es va quedar embarassada, van decidir casar-se.
1: Recordem que són segle XVIII, si no vaig errat, no? Encara era el segle XVIII,
0: sí,
1: molt moderns, vull dir que estaven inclús en contra del matrimoni en aquella època, que era el més comú.
0: Doncs sí, era una relació bastant atípica en general, perquè estaven casats, però vivien en cases separades al mateix carrer.
1: Curiós.
0: I es comunicaven pràcticament a través de notes.
1: No sortien ni al balcó per
0: bueno, parlar? No sé, no els coneixia, però a través de notes. I el 30 d'agost del 1797, després d'un part molt llarg i duríssim de 18 hores, va donar llum a la seva segona filla. I tu sabries dir-me qui és aquesta criatura que seria tan important en el futur?
1: Com? L'he de conèixer, dius? És a dir, estem parlant de la mare i ara em dius que la filla també és reconeguda i famosa.
0: Doncs sí, no és normal que la coneixis, però segur que la filla la coneixes, segur.
1: A veure.
0: La filla de la Mary també es diu Mary, però és una altra Mary que també va ser cèlebre. Era la futura escriptora del Frankenstein.
1: Ostres,
0: la Mary Shelley.
1: Ostres, que curiós. I és filla d'aquesta pensadora, eh?
0: Doncs sí, sí.
1: Que curiós. I també la història de com es va crear Frankenstein, un dia també en podem parlar,
0: sí.
1: perquè déu-n'hi-do, és bastant curiosa. Però es veu clarament que Mary Shelley, en aquest sentit, va heretar tot el seu talent literari, va seguir les passes de la seva mare.
0: Sí, doncs sí, però la història també, vull dir,

0: té un final trist. Durant el part van sorgir complicacions mèdiques greus perquè el cirurgià no va saber gestionar-les. I de fet la Mary, que havia demanat expressament que la tangués una llevadora, doncs estava convençuda que hagués actuat millor. Tot i això, no va ser possible i 11 dies després del part va morir a causa d'una infecció amb només 38 anys.
1: Història duríssima, eh? La que ens portes avui, Diego, de la Mary Wollstonecraft, que ja és hora que se li posi nom i que també se la conegui com una de les pioneres en el moviment feminista. Però és una vida curta, és veritat, plena d'obstacles també, però el seu llegat continua ben viu avui dia.
0: Totalment i tot, tot i que la seva reputació va patir alts i baixos durant els segles posteriors, avui dia és reconeguda com una de les ments brillants i més avançades del seu temps.
1: I què menys, perquè va ser pionera d'un moviment que encara parlem avui, que encara queden moltes passes i que, per sort, és més viu que mai. Molt interessant, Diego. Estàs posant cada dia el barem més alt. Vull dir, ja no sé com assoliràs aquestes expectatives, eh? Però demà
0: ja
1: més.
0: Veurem,
1: demà
0: ja
1: més. Vinga, demà Diego, més. Bona tarda.
0: Gràcies, Joan.
2: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
3: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Vinga, segona setmana de Brúixola i seguim viatjant gràcies a la veu de la Irene. Irene, què tal? Com estàs? Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Recordem a la gent que dilluns el protagonista és un destí català, d'aquí,
4: sí.
1: De Catalunya.
4: Sí.
1: Em pots dir on anirem? O encara em faràs el joc de dir-me alguna pista? Com ho farem avui?
4: Exacte, et faré...
1: Sí, eh?
4: Sí, et donaré pistes i hores d'endevinar. Vale, et dono tres, vale?
1: Va.
4: A veure si encertes. La primera pista és que hi viuen menys de 3.000 persones.
1: Menys de 3.000?
4: Sí.
1: D'acord, petitó.
4: Sí. La segona és que té un dels ponts medievals més famosos de Catalunya. Val. I la tercera pista, que és clau, és que es troba a la comarca de la Garrotxa.
1: Clar, anava a dir Camprodon, que hi ha un...
4: No.
1: Un pont molt maco, però no és la Garrotxa.
4: Sí.
1: Menys de 3.000 persones no. M'hauràs de dir. M'hauràs de dir, estic ben perdut.
4: No et fas una idea.
1: Banyoles és més gran.
4: Sí.
1: Però ja està, no? Està per la zona, no?
4: Sí. Bueno, doncs, avui viatgem fins a Besalú.
5: Besalú.
1: He anat a prop, eh?
4: Sí, sí, a prop.
1: Banyoles i Besalú està a prop. Mira, diria que era... Pensava que era una mica més gran, Besalú, de 3.000 persones només que hi viuen.
4: Però, clar, viuen poques.
1: Una cosa és la gent que s'hi està, no?
4: Clar.
1: En diferents, clar, apartaments, i l'altra és els que hi viuen, eh?
4: Sí. Doncs Besalú es troba a la comarca de la Garrotxa entre Girona i Olot i és un dels conjunts medievals més ben conservats del país. Quan hi arribes, el primer que veus és el seu espectacular pont medieval sobre el riu Fluvià. I una vegada el travesses, et trobes carrers empedrats, places petites, edificis de pedra i racons que pràcticament no han canviat en segles. Mm. Va, Joan, primera pregunta del dia. Mm-hmm. Quants anys creus que té el famós pont de Besalú?
1: Dius que hi ha racons que no han canviat pràcticament en segles. Per tant, avui tiro gran. A veure, digue'm les opcions.
4: Et dono tres, vale?
1: Sí.
4: Uns 200 anys,
1: val,
4: uns 500 anys o gairebé 1.000 anys.
1: El que t'he dit. Pensem en gran. Gairebé 1.000 anys.
4: Doncs molt bé. Sí, sí. Els seus orígens es remunten als segles 11 i 12.
1: És veritat que si han visitat Besalú algun cop, queden bastant impactats pel pont i s'hi han de quedar 5-10 minuts mirant-lo amb deteniment perquè és increïble. I quan coneixes que té gairebé 1.000 anys d'història, com ens ha explicat la Irene, és espectacular que segueixi dempeus, no?
4: Sí.
1: Per què és tan diferent a altres ponts que puguem tenir aquí a Catalunya?
4: Doncs mira, perquè si t'hi fixes no és recte. Té una forma angular molt característica i això es va fer per adaptar-lo al terreny i a la força del riu. Mm. A més, la torre fortificada del centre servia per controlar qui entrava al poble.
1: Exercia de control fronterer medieval.
4: Sí, exacte. I de fet, durant molts anys no entrava ningú sense autorització.
1: I els que no tenien autorització, què passava?
4: Doncs tenien una conversa molt llarga amb els vigilants.
1: O sigui, res de passar desapercebut, eh?
4: No, no.
1: No passava ningú.
4: No, no. I ara, Joan, imagina't que apareixes a Besalú fa 1.000 anys.
1: Val.
4: Quina creus que seria la primera diferència que notaries?
1: Fa 1.000 anys?
4: Sí.
1: La gent passejaria mirant el paisatge, sense mirar el mòbil, no hi haurien,
4: sí,
1: no hi hauria cotxes, res semblant. Clar,
4: sí,
1: era,
4: sí,
1: una altra època totalment, evidentment.
4: Exacte. On sentiries a cavalls, ferradures...

0: sobre la pedra,
1: mm-hmm.
0: comerciants oferint productes al mercat, etc.
1: Vinga, ja estem situats, ja ens envolten ferradures de cavalls, potser ara no, però bueno, direm que sí, Ivan, encara hi ha gent que viatja amb cavalls, tant de bo, em faria molta il·lusió.
0: Sí.
1: Arribem a Besalú. Què hem de visitar sí o sí? Què no ens podem perdre?
0: Doncs el pont medieval.
1: Clar, ho hem dit, Irene, però
0: sí.
1: Alguna pista més, què més podem
0: veure? El barri jueu.
1: També.
0: L'església de Sant Pere.
1: Una altra, va.
0: I la plaça Major.
1: Llocs típics, això.
0: Sí.
1: Llocs que surten a qualsevol guia, però
0: sí,
1: algun
0: sí.
1: racó així menys conegut?
0: Doncs mira, creuar el riu i observar Besalú des de l'altra banda, ja que moltes de les fotografies més boniques es fan des d'allà. Des d'aquell punt veus perfectament el pont, la muralla i el conjunt històric.
1: Tens una foto perfecta des d'aquell punt, encara
0: sí.
1: que després els investiguis a cadascun amb més deteniment.
0: Sí, sí.
1: Després del pont m'has dit el barri jueu.
0: Sí.
1: Què en podem destacar d'aquest espai?
0: Doncs que és un dels més importants de Catalunya, ja que conserva elements excepcionals com el micvé, un vell ritual jueu del segle XII.
1: Poc habitual és això.
0: Sí, molt. I de fet, és un dels millors conservats d'Europa.
1: Això ja és, sens dubte, una bona excusa per visitar-lo.
0: Sí, sí. I també recomano perdre's pels carrers sense mapa, ja que Besalú és un lloc per caminar i descobrir doncs, nous llocs i façanes plenes d'història.
1: Per tant, res de Google Maps, res de rutes. Escolta, perda't allà
0: sí.
1: un matí o
0: sí,
1: un matí
0: sí.
1: i una tarda i que sigui el que vulgui el destí.
0: Sí.
1: Però clar, caminarem, suarem, calor, ja saps què passa, no?
0: Sí.
1: Que arriba l'hora de dinar i després la de sopar. I aquí hi ha una gana espectacular. Explica'm cosetes.
0: Doncs mira, la Garrotxa és territori de bona gastronomia, on hi destaquen els embotits artesans, com per exemple els fuets o les llonganisses.
1: Les patates d'Olot.
0: També
1: per allà, potser aquí no en fan, però jo crec que sí, que tot s'exporta.
0: Sí.
1: Bona manera de començar, això que m'expliques.
0: Sí, i també són molt famosos els fèsols de Santa Pau.
1: Un clàssic, boníssim.
0: Sí, i els plats de carn cuinats lentament també es mengen molt. I per als més llaminers, coques tradicionals i postres elaborades amb licors de la zona. Joan, sabies que Besalú va ser declarat conjunt històric artístic nacional l'any 1966?
1: No ho sabia. No, no.
0: I una altra curiositat és que moltes pel·lícules, anuncis i documentals han triat Besalú perquè gairebé no necessita decorats.
1: Ja està decorat en si, la localitat.
0: Exacte.
1: Ja és un poble medieval,
0: sí.
1: de per si, no?
0: I preciós, sí, sí. I una altra dada és que, tot i la seva fama internacional, té menys habitants que molts barris d'una ciutat petita.
1: És que deies al principi menys de 3.000
0: sí.
1: i m'ha sorprès realment, és una cosa molt, molt, molt petita. Sabem què visitar, sabem què menjar, alguna curiositat que ens ha portat la Irene, però algunes recomanacions d'última hora per a algú que aquest cap de setmana, és veritat que és dolorós parlar de cap de setmana si estem a dilluns, però bueno, per tots aquells que tinguin vacances potser i puguin anar abans a Besalú, què recomanes?
0: Doncs mira, primer, arribar d'hora, ja que hi ha menys gent i es poden fer millors les fotos. Segon, portar calçat còmode, ja que el terra és empedrat. I tercer, aprofitar el viatge per visitar altres pobles de la Garrotxa.
1: Com Santa Pau, per exemple.
0: Sí, o Castellfollit de la Roca, que està construït sobre una impressionant cinglera volcànica.
1: Mira, si et falten destins el dilluns per parlar de pobles de Catalunya, n'has dit un parell que,
0: sí.
1: que déu-n'hi-do, eh?
0: Sí.
1: Vull dir que et poden servir d'inspiració. Hem descobert avui, dilluns, he hagut de revisar la data perquè no me'n recordo, imagina't quin ritme porto. 3 d'agost, Besalú, poble medieval, ple d'història, llegendes i patrimoni, una destinació perfecta, tant per a una escapada de matí com per perdre's un dia sencer entre carrers de pedra i segles d'història. I demà, Irene, alguna pista, on marxarem?
0: Doncs demà deixem Catalunya i marxem al sud d'Espanya per descobrir una localitat de platges espectaculars, coves impressionants i un dels balcons més famosos del Mediterrani.
1: Ep!
0: Ja saps on és.
1: Em faig alguna idea, eh? Sud? Molt sud?
0: Sí.
1: Molt sud.
0: Sí, sí, sí.
1: Bé, a les meves sospites demà sabrem si es confirmen o no, o vaig errat.
0: Sí.
1: Irene, moltes gràcies, fins demà.
0: Gràcies a tu.
2: Soy Mar Market. Para mi protección, confío en Verisur.
3: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
2: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
3: Llama a Verisur al 900-272-272.
4: Medishore.
1: Vinga, arribem a les 8 del vespre, com ens agrada, fent ràdio. I ara petita pausa de 30 minuts per conèixer tot el que ha passat a nivell nacional. I tornem, nosaltres, els de la brúixola d'estiu, a les 8 i mitja, 8:45. Vinga, fins ara!
4: A Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.

0: Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Gracias por atendernos, señora Barcones. Teniendo en cuenta lo que hemos vivido ya hasta el 29 de julio, que entiendo que es el balance que hemos conocido hoy de hectáreas quemadas, nos enfrentamos probablemente al peor verano en materia de incendios de nuestra historia.
1: Comparativamente con el último decenio.
2: Para proteger tu hogar, cada segundo cuenta. Por eso en Verisur respondemos en menos de 20 segundos para ofrecerte una mejor protección frente a ocupaciones. Con nuestra alarma podemos detectar cualquier intento de intrusión en tu casa, enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-272-272.
3: Verisur. Enseñar competencias mediáticas y digitales a tus alumnos de primaria y secundaria es más fácil con AmiBox Aula, la guía interactiva y gratuita que ya utilizan más de 10.000 profesores en España. Ahora con nuevas situaciones de aprendizaje y muchas más actividades listas para aplicar en tus clases. Entra ya en amiboxaula.org, un proyecto de la Fundación A3 Media.
4: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta.
5: Vinga, va, tornem a recuperar l'emissió Onda Cero Catalunya, els de la brúixola d'estiu, després de repassar durant 30 minuts l'actualitat a nivell espanyol, a nivell nacional. Escolta, i tornem amb molta cosa, filosofia, projectes,
6: tenim
5: economia...
6: Tenim teca.
5: Sí. A veure, el primer.
6: Coneixerem de prop la Fundació El Llindar, que és una fundació que... És una escola de noves oportunitats, que dona oportunitats a joves que potser han quedat exclosos de l'educació, del sistema educatiu, del cercle educatiu, i doncs a través d'aquesta fundació doncs tenen noves oportunitats d'enfocar-se sobretot en el mercat laboral. I dins d'aquesta fundació, que connectarem a persones que estan vinculades dins, però també una persona, el Sheikh Omar, que va arribar del Senegal, va passar per Itàlia, va arribar a Catalunya, es va trobar amb la Fundació El Llindar i li va canviar la vida completament. Una història que és magnífica, els nostres oients segur que disfruten molt, com ho farem nosaltres segurament. I res, això serà la primera secció, el primer espai, el primer contingut que podem oferir, però tenim d'altres, Joan?
5: Sí, ja vindran. Però molt interessant aquest del Llindar, parlarem amb algú responsable i també amb una persona que ho ha viscut de primera mà. Vinga, coneixem ara mateix a la brúixola d'estiu el Llindar.
4: A Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
7: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
8: ¡Valorado!
7: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
8: 100% asegurado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.

0: L'estiu, ja saben, és sinònim de temps, i a nivell radiofònic aquesta pausa l'aprofitem en part a conèixer realitats que ens envolten, que en el frenetisme de la resta de l'any queden potser tapades, però que cal reivindicar perquè fan una tasca realment vital. Coneixerem la iniciativa de la Fundació El Llindar.
1: Sí, es tracta d'una de les conegudes escoles de noves oportunitats que pretenen donar una resposta complementària a altres propostes educatives, un projecte educatiu que integra els joves dins d'unitats de negoci en diferents sectors per facilitar la transició d'aquests joves al mercat laboral.
0: I per fer-ho, per explicar-ho amb més detall, ens acompanya a l'estudi d'Onda Cero Catalunya la directora general de la Fundació El Llindar, Begoña Guasch. Què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: I també ens acompanya a l'estudi un jove que va cursar un d'aquests projectes, Sheikou Omar. Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: A veure, Begoña, per la gent que no conegui El Llindar, nosaltres ho hem explicat de manera molt ràpida, expliquem la funció vital que té El Llindar.
2: Doncs El Llindar és un lloc i un temps perquè joves que venen amb dificultats, que tenen situacions complexes i sobretot que la vida acadèmica no els ha anat bé, que el sistema educatiu els ha centrifugat, de vegades de males maneres, doncs pugui recuperar el desig d'aprendre, pugui somiar que té un futur en aquest món i que té ganes de començar un itinerari professionalitzador. El Llindar està pensat per adolescents de 13-14 fins a joves 25, una mica més joves que tu, Sheikou, però bueno, són recorreguts, o sigui que poden estar

0: Ah, entre una mitjana de 2 anys i 5 anys, no? Que poden estar escollint el seu itinerari professional. El Xeico ens pot explicar el seu, que és la restauració, però també tenim imatge personal, tenim la mecànica i la fabricació digital. I com bé heu dit, ajuda a incorporar-se al mercat laboral en millors condicions d'ocupabilitat.
1: Sí, que us ha avançat la Begoña i ha dit que et dediques a la restauració. No, cap problema. Explica'ns una mica, d'una banda, quina era la teva situació abans de conèixer el llindar i com topes amb aquest projecte i dius, escolta, això és una oportunitat d'or per mi i l'aprofitaré.
2: I, bueno, i jo, primer de tot, quan jo sóc de Senegal, no? Vaig arribar aquí fins a aquí, bueno, sense residència, sense res. I vaig arribar al llindar quan més necessitava una oportunitat i vaig arribar i amb tres S's, no? Sense residència, sense formació, sense faena, i la idea era transmetre, bueno, i canviar això amb tot això, amb una faena, amb una residència i també amb una experiència. I això era l'objectiu que tenia. Quan vaig arribar al llindar no tenia res. La idea era això. I després vaig fer el primer any, que és el primer any que comencem allà, i després el segon i el tercer. I quan vaig fer la segona, no podia fer les pràctiques per faltar de residència, i Llindar em va donar una oportunitat per fer les pràctiques dins de restaurants que és repartidor. I vaig fer les pràctiques i després ells em van donar un precontracte i perquè jo podria rebre la residència. Així em van contratar ells, vaig començar a treballar com jove treballador al Llindar.
1: Quants anys fa que hi portes?
2: Jo vaig arribar a Llindar 2017, si no m'equivoco.
1: 2017.
2: Sí.
1: I ara perquè la gent es faci una
0: Quasi 10
1: idea
0: anys.
1: de com ha canviat a l'Omar, no? En aquest temps, ara on et trobes, què estàs fent, quin treball desenvolupes en el teu espai?
2: Doncs mira, jo fa poc temps, fa crec que un mes, i estava parlant amb un amic, estava mirant el meu recorregut de tot el que quan estava abans i avui on estic, n'hi ha una diferència molt gran, perquè i ara mateix, actualment, per fer un resumen, sóc una persona que ha realitzat el seu somni, perquè jo, la primera vegada que vaig veure la Begoña Gas, la idea era, vull fer el mateix que ella ha tingut aquí, a Catalunya, a Senegal. Això era el meu somni, un somni que era en silenci, perquè no podia dir-lo, no podia parlar-lo, perquè era molt lluny. I vaig començar a treballar amb això i li vaig dir un dia que jo vull fer d'una manera molt diferent. No vull començar amb una fundació, vull començar amb un negoci. Vaig començar amb restaurants a Senegal. Vaig tornar a 2022, vaig començar a mirar el terreny com està. 2023 vaig obrir el meu primer restaurant i d'ahir vaig començar amb un negoci. I després de dos al tercer restaurant, que això fa 2 mesos, i primer, quan vaig aconseguir aquest restaurant, vaig anar un dia a trobar a ella per explicar-li aquesta notícia, perquè ningú ho sabia, i li vaig dir, ara em falta obrir un llindar a Senegal. I això fa 2 mesos, si no m'equivoco, heu pogut obrir una fundació a Senegal que es diu Mayo, Mayo vol dir un riu, una escola de formació, per mi és una formació professional, on molts joves estan tenint una oportunitat sense pagar res, amb una formació, i perquè nosaltres, a part de Senegal, som un dels països més on molts joves agafen una patera per venir aquí, som molts, molts joves, i on l'oportunitat és molt difícil d'aconseguir. Podria dir ara mateix, actualment, Mayo està en una línia que és únic, perquè no hi ha formacions sense l'ESO, totalment gratuïta, no n'hi ha. I doncs Mayo està fent això, i tot això gràcies també al Llindar, és on jo vaig trobar aquesta idea i on jo vaig començar a caminar i on jo vaig ara transformar la meva vida quan aneu a la Pau aquí al costat,
0: Això els hi pots
2: veureu,
0: explicar què és la Pau per
2: a la Pau aquí, que és el restaurant on estic jo com cap de sala, que és el restaurant de Llindar i també n'hi ha una part que són les frases dels alumnes que van passar al Llindar i veureu el meu frase que fa molt de temps que està allà que està posat, Llindar m'ha canviat la vida. I això fa molts anys darrere. I és així. I és una cosa que jo vaig inspirar fa molts anys, que és el que m'està passant ara. Està aquí al costat, és un restaurant on els joves estan treballant, que són joves que han vingut a l'escola, que és una oportunitat.

0: mirar més, que es diu dual, són joves que treballen i cobren, bueno, pues és un altre àmbit també, i doncs això és bueno, la meva vida actual.
1: Per tant, sí. són entitats, organitzacions, en aquest cas Fundació, la Fundació El Llindar, que fa una feina de manera desinteressada per joves que estan, diguéssim, desubicats o que són vulnerables, no tenen oportunitats i que canvien la vida a la gent, com en aquest cas a l'Omar, i que ahir mateix ha volgut transportar a Senegal. Com ha estat rebuda a Senegal la teva proposta a Mayo?
0: Doncs mira, jo sempre dic, bueno, i estic molt, molt feliç perquè quan vaig començar amb el projecte he tingut moltes apoyos, moltes, i des de Senegal, gent que no pensa, que no ho sabia, que quan escolten aquest projecte i és com un projecte de casa, i això és l'idea. Jo un dia quan parlava amb la Begoña, perquè la meva idea sempre ha sigut aportar Llindar, la línia de formació de Llindar Senegal, i quan vaig parlar amb ella i la idea que vam mirar era una mirada africana. Doncs no, perquè ella sempre em deia, i pot ser que aquí el que funciona aquí no funciona allà. Clar. I doncs la idea era sempre què podem fer que la gent d'allà serien un moment, bueno, una cosa seus, que no sigui una cosa que heu vingut d'Europa, però clar,
1: que sigui amb la identitat pròpia de Senegal.
0: Això. I doncs, i això va ajudar moltíssim, és el que ara moltes de les joves d'allà, nosaltres fa molt poc temps per ampliar de 25 alumnes va presentar 65 persones i només tenim que seleccionar 25 alumnes. I doncs aquí, a través de Catalunya Barcelona, tinc sempre Llindar com una fundació que col·labora amb Mayo, Mayo vols dir riu, amb el meu dialecte, i Llindar és el que, bueno, que apoya i per aquest projecte. I molta gent que estan dins de Llindar, que estan dins del projecte de Mayo per a poder acompanyar-nos, que podem, bueno, realitzar aquest projecte. Així que...
2: M'ha agradat molt, Xico, que has dit que la teva frase que vas escriure fa molts anys encara segueix escrita. Jo crec que no s'ha esborrat, no només per una qüestió estètica, evidentment, sinó perquè, per com t'escolto, i això que t'he conegut fa uns minuts, sé que aquesta frase la tens molt present. La tens tan present que et va ajudar tu com a persona d'una manera tan animal, tan gran, que vas voler-la estendre al teu lloc d'origen. Ho deia, l'he conegut fa uns minuts, el Xeiku, i la seva història, la veritat és que inspira, jo crec que genera referents, no? Emociona quan t'explica a Begoña un nano que va arribar tan jove i que li vas donar aquesta oportunitat, que vol fer el mateix al seu país d'origen. Quina és la reacció que tens en aquell moment?
3: Doncs el primer dia que li vaig escoltar, jo plorava. Plorava perquè era emocionant i continua sent molt emocionant veure aquesta energia, aquest desig de col·laborar a que el món sigui una mica més fàcil per a aquells que ho tenen molt complicat i que sense encara tenir res, ja amb generositat es posa a disposició dels altres. Jo penso que això no em deixarà d'emocionar mai i jo he après molt amb ell. He après molt perquè m'ha fet preguntes que a mi m'han fet pensar, que m'han fet inclús, bueno, a part que ell no ho ha dit, però la primera vegada que em va venir a dir vull fer, bueno, el meu somni és un... construir una Llindar al Senegal, em va dir, i ho faré millor que tu.
1: Sí, ja, no, així d'ambiciós, així d'ambiciós.
3: I li vaig dir, bueno, tampoc cal fer massa per fer-ho millor.
1: Podem ser amics, no amics.
3: Però la idea era interessant perquè ell va començar fent primer els restaurants, amb la qual cosa hi havia de que els restaurants finançarien l'escola. En canvi, el Llindar va començar al revés, no? Com abans tu a la presentació. Nosaltres som una escola al que pensem que la millor manera d'aprendre és aprenent treballant i que després es requereix escenaris reals de treball per aprendre a ser treballador.
1: Per incorporar-te al mercat laboral.
3: Exacte, en millors condicions, en millors capacitats tècniques i també en millors condicions personals. No? Creiem que això és molt important.
2: Per tant, és concebut com un recurs, diguéssim, temporal? En aquest sentit?
3: El Llindar?
2: Clar, com una estada, diguéssim, que et projecta.
3: Aquesta és una molt bona pregunta. A veure, en el Llindar es transita. O sigui, al Llindar tenim aquest any 510 joves, són molt joves, alguns estan exclusivament en formació i d'altres ja estan amb això que diem les unitats de negoci amb joves, amb la imatge personal i sobretot la restauració. I sí, ha de ser transitori, perquè és un trampolí per incorporar-se d'altra formació

per alguns fan tota la formació amb nosaltres, o sigui, ningú es queda al llindar, encara que, per exemple, els negocis són molt joves, bueno, portem 20 anys, però amb l'àrea de

0: que hauria de funcionar la primera oportunitat a l'escola ordinària i nosaltres no hauríem d'existir, etc. Si m'ho preguntes des d'aquí, doncs jo durant els primers anys sí que pensava que era, com ens has dit, som un recurs complementari, però penso que al llindar i als centres de noves oportunitats hem inventat un model educatiu, un model d'acompanyament i un model de transició a l'ocupació. I no tenim per què desaparèixer. Al contrari, penso que fins ara érem una excepció. I en aquests moments penso que ja no som, malauradament, tanta excepció. Cada vegada més hi ha adolescents i joves que el sistema educatiu tan rígid, tan inflexible, no els hi ofereix un bon lloc i que llavors entrar al món ocupacional doncs encara és més complicat.
1: I parlant d'adolescents, ara que has fet menció dels integrants que entren dins de la Fundació El Llindar, com és la gestió amb aquestes persones? Perquè entenc que venen de casuístiques molt diferents, cada persona té les seves realitats, que hem de conèixer la de l'Omar. Com es gestiona les personalitats, les emocions, els sentiments de cada nen, no va dir nen, de cada persona, cada adolescent que ve al Llindar?
0: Gran pregunta, també. Doncs, mira, nosaltres ens agrada més no dir gestió, perquè entenem que gestionar les persones...
2: Molt fred, no?
0: Sí. Ens sembla que no és una bona manera d'explicar-nos. Nosaltres utilitzem un terme que és acompanyament subjectiu. Això significa que la subjectivitat és allò que tenim cada persona, que és una manera d'estar en el món. I que per poder fer un acompanyament a aquest adolescent que ve d'una situació molt difícil i molt dura, d'entrada la pròpia adolescència, perquè l'adolescència significa una transició al món adult, i no és senzill i es pateix, doncs hem d'intentar esbrinar, escoltar molt, és amb el que al Llindar penso que tenim èxit, si es pot dir èxit, és que intentem escoltar què hi ha darrere de les conductes d'aquests adolescents, d'aquestes emocions de vegades tan desenfrenades, d'aquesta desregulació de que els deixa a l'intempèrie, diríem, veure què hi ha darrere d'aquestes conductes també tan encabronades i a partir del que veiem amb cadascun d'ells intentem acompanyar. Això és diferent que dir jo tinc una idea del que vol dir acompanyar, tinc un ideal, tinc no sé què, i llavors estàndard, per tothom acompanyem de la mateixa manera. No, al Llindar primer escoltem, intentem, això bueno, ja ho he dit, pillar alguna cosa de cada adolescent i jove i a partir d'aquí acompanyem. I llavors doncs, hi ha el que té més ràbia, el que està més enfadat, el que etcètera, etcètera, i llavors intentem amb cadascú fer un procés molt personalitzador.
1: Al final tu acabes notant que potser la Fundació El Llindar acaba sent l'espai segur.
0: Total,
1: adolescent.
0: Total. És el lloc de confiança. És el lloc de confiança i això ho diuen ells. Ho dieu moltes vegades vosaltres, no? Xeihu. O sigui, aquí he trobat la confiança per esbrinar qui sóc, per saber què vull en aquest món i la confiança que em donen perquè sí que sóc algú, això és molt important. O sigui, tenim adolescents i joves que venen d'un patiment tan brutal que és que no són, s'han sentit que no són ningú, són mirats d'una manera que no els fa créixer amb esperança. El Llindar és un lloc d'esperança. I o sigui, aquesta frase que jo repeteixo molt, que algú pensi que té un lloc en el món, és molt important. Hi ha molts adolescents i joves que pensen que no en tenen, que no en tenen perquè així els han escoltat dels adults més propers que han tingut, etcètera.
2: Sí. Sí, perquè al final quan diem que us arriben joves que no tenen res, però també que queden fora del circuit educatiu, queden fora del circuit educatiu moltes vegades perquè hi ha una falta de motivació, per exemple.
0: Total,
2: no?
0: Sí.
2: I ara, Txeku, comentava la Begoña que és molt important en la Fundació El Llindar escoltar, perquè imagino que és important que l'oportunitat que se't garanteix sigui en un àmbit que t'agrada. Tu la restauració era un àmbit que des del primer minut tenies clar que t'hi volies dedicar o t'hi vas acabar trobant?
3: Bueno, jo estic de la sala, una de les coses per

0: ser sincer, no tenia molt clar. No era algo que acariciar, bueno, faria a la sala,
1: Sí,
0: no
1: no.
0: era el meu punt. I jo volia fer cuina, però bueno, de quan apuntava, la idea era, bueno, feia sala una mica i després torno a la cuina, però del que estava parlant ara la Begoña, de l'escolta, i per mi he tingut sort, per mi és un sort, no?, de tenir una professora que em va fer enamorar de la faena de sala, perquè si no fos ella jo no ho faria mai. Ja, això ho sé molt clar, ho tinc molt clar, que és la Mònica, i és una persona que bueno, em va fer enamorar la sala, i després vaig dir, per què no quedar-me aquí?
1: O
0: Per
1: sigui,
0: què no?
1: ara t'agrada el tracte amb la gent.
0: Sí,
1: Ja no trobes a
0: sí.
1: faltar els fogons.
0: No.
1: Els fogons ja no els trobes a
2: Però
1: faltar.
2: és
1: Ja
2: que
1: no
2: és
1: vols cremar-te
2: boníssim.
1: més, ja.
3: És bo, eh?
2: Té un art, té
0: Ara,
2: un
0: ara, ara.
2: art per tractar a la gent, per fer sentir bé a l'altre, perquè l'altre se senti acollit. De fet, jo vull que Senegal, o sigui, Mayo vagi molt bé, però també tinc una preocupació. Quina és la
3: Jo crec que és
2: preocupació?
3: claríssim,
1: Que
3: la
1: se te'n
3: sabem
1: vagi cap allà,
3: tots.
1: no?
2: Clar, penseu que ell treballa, que amb el seu sou sosté Mayo. Sosté Mayo. I amb els ajuts que anem fent. Però, bueno, ara que hem de negociar les seves vacances,
3: Tens por
2: doncs...
3: que no torni?
2: Però sí, o
3: Sí.
2: sigui, com a directora, com a empresària social, diria, ostres, no puc perdre aquest capital tan important i que portem molts anys, però seria una, també, una descapitalització
3: Tancar el
2: que
3: cercle.
2: seria...
3: Tancar el cercle una mica, no?
2: Sí, i la pregunta que fèieu, que Senegal seria molt interessant. O sigui, però que el xeico hi
1: Seria
2: va, o
1: un
2: sigui,
1: salt qualitatiu
2: gestiona,
1: per Senegal, evident.
2: clar, per ell, i que gestiona des d'aquí dos restaurants i una escola. O sigui, de vegades quan aquí ens queixem tant de totes les grans dificultats que tenim, on m'incloc, eh? De vegades que dius, ostres, bueno, doncs, clar, que hi ha moltes dificultats i n'hem parlat molt, però hi ha una cosa que es diu força, que es diu esperança i que es diu generositat.
3: I
2: I
3: somni,
2: això
3: i
2: mou
3: somni,
2: muntanyes i
3: perquè neix
2: somni.
3: d'un somni, i ho tenies clar.
0: Sí. I bueno, el que estava dient la Begoña, i sí que és veritat, és com... I no, en plan, arriba un punt on et dic, ei, em necessita casa, no? Però i jo llindar, jo sempre dic, per mi no és una escola, és perquè per mi és una família on jo he après moltíssim. És per això quan vam crear en Fundació Mayo, en plan Mayo, la idea era acudir a llindar. Dic, la Begoña, vull ajudar, vull queixar, fer-lo amb llindar. Ara mateix, tot el que nosaltres vam fer la inauguració de Mayo aquí a Barcelona, al restaurant La Pau, que és el restaurant de llindar, a qual llindar va a pagar tots els gastos d'aquest dia de la inauguració. Doncs és com, jo per mi no per dir-lo així, no puc desvincular-me, no?, d'aquesta, perquè és una cosa que tu portes,
1: Forma
0: no?
1: part de tu, exacte.
3: No s'entén
0: I jo
3: sense
0: ara,
3: tu.
0: clar, ara a
2: Ja m'ha
0: Senegal...
2: tranquil·litzat, ara.
3: Ja
2: Ja
3: està, ja
2: estem tranquils,
0: Clar,
2: no? Ja estem.
1: dues preguntetes abans d'acabar, molt ràpides. Has parlat de la frase que està a la paret i que no s'ha tret des del 2020,
0: 17,
1: crec que
0: no? Bueno,
1: 17, que va
0: 17.
1: començar, potser la frase... M'agradaria saber què posa aquesta frase.
3: Ho ha dit, sí.
2: Sí.
3: Abans
1: Ho ha
3: ha dit
1: dit?
3: que... Digues, digues. Sí.
0: Que sí, la frase està aquí. Si voleu veure, podeu venir a la Pau. Sí, que el llindar m'ha canviat la vida. Així, està la frase aquí al restaurant La Pau, perquè tenim una part on està totes les frases dels alumnes que van passar al llindar, i cadascú li preguntaven què és per tu llindar. I aquesta persona contestava, i pues, tenim totes les frases allà.
3: I per acabar, Begoña, m'agradaria remarcar una cosa que jo crec que ha quedat latent, durant tota l'entrevista, però al final sembla que quan parlem de circuit educatiu tot està molt pautat, no? Hi ha un batxillerat, hi ha una ESO, d'aquesta ESO, al revés, disculpeu, una ESO que vas al batxillerat, després arribem a la universitat, apareix una altra via, que és la FP, però també té certs prejudicis i a vegades no es veu de la mateixa manera. I quan algú en algun d'aquests punts queda fora, sembla que el problema sigui seu, perquè rema en una direcció contrària. Això és molt perillós.
2: Doncs sí. Efectivament, perquè tenim un simbòlic amb aquest a nivell social, que els recorreguts han de ser lineals. I encara és més, escola, treball i autonomia. I això s'ha trencat. Aquesta és una linealitat que ja no passa, que moltes vegades no passa. I el fracàs no és de la persona. La persona és responsable de la seva situació i ha de fer alguna cosa per posar-s'hi, a veure com se'n pot en sortir. Però jo penso que aquest és un canvi de paradigma i els itineraris educatius estan en un paradigma anterior que ja ha passat. Mm. I que és això, escola, que tot t'ha d'anar bé, a més, nosaltres al llindar entenem que el fracàs és un tropiezo. Ara no em surt la paraula en català. És una ensopegada. És una ensopegada de la que es pot aprendre...
1: Més de la vida.
2: Més de la vida.
1: La vida t'ensopegues més que triomfes.
2: Efectivament. I que l'èxit també està sobrevalorat. No? I crec que són conceptes que condicionen molt en aquests moments la vida de molts joves. I crec que això també té a veure amb aquesta desmotivació que parlàvem abans o amb aquest patiment de... Estem en un món també que la pressió d'òptima de més. Tot ho hem de fer millor, més ràpid i millor que els altres. I això és una competitivitat que trenca molt a les persones.
1: Ens converteix en individualistes i
2: per
1: deixa
2: exemple,
1: el col·lectiu, la cooperació
2: per exemple,
1: al costat.
2: Exacte, i el món de l'educació instal·lat amb aquestes lògiques de rendiment, de productivitat, d'urgències, no ajuda a que les persones, els adolescents, els joves i més joves després a les universitats, puguin fer recorreguts tranquils i d'aprenentatge. Mm. I això penso que ens està passant factura.
3: M'agradaria tancar amb aquesta, una de les reflexions que feia la Begoña. Quan no tens res o simplement quan hi ha una derrota, ets el responsable, però això no vol dir que siguis el culpable.
2: Tal
3: i que
2: qual.
3: Sempre hi ha oportunitats. Una d'elles és la Fundació El Llindar. Ens ha explicat la Begoña Guasch i el Xeicu Omar. Gràcies a tots dos. Bona nit.
2: Bona nit. Moltes gràcies per convidar-nos.
0: Moltes gràcies. Merci.
4: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
5: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
6: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus se'ns tornaran a anar cap amunt.
4: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
3: Ens acostem a les 9 de la nit fent ràdio aquí després d'escoltar el Xeicu Omar, la història del Xeicu Omar, que ara vol portar el projecte que li va canviar la vida al seu país d'origen.
1: Mayo.
3: Bueno, a mi m'ha encantat aquesta història.
1: No, increïble, Ferran, increïble. Justament. A més, hem connectat, el que dèiem, hem connectat la vessant, diguéssim, professional.
3: Una responsable, no?
1: Amb una persona...
3: Amb un beneficiat.
1: Exacte, increïble, ha estat increïble, una història... Molt bonica.
3: Sí, a veure, ara 5 minutets per també repassar les últimes actualitzacions de les notícies que avui omplen els informatius arreu del país i tornem amb...
1: Una classe d'economia. Educació financera...
3: Segon, volum 2.
1: Volum 2, amb el nostre estimat Carles Ruiz. Educació financera, en aquest cas, destinada a l'habitatge, una problemàtica que ens afecta a tots, anava a dir als joves, però ens afecta ja pràcticament a tots. I amb ell farem aquesta classe d'educació financera, però tenim més contingut després. També parlarem amb una fundació, amb la ONG de Nutrició Sense Fronteres, amb una iniciativa, un projecte de compartir el menjar que sobra dels grans hotels i càterings i demés per apropar-lo a entitats locals. I després tindrem un temps a l'Àgora d'Onda Cero Catalunya per parlar de filosofia.
3: Tindrem temps per parlar de temps. Vinga, a 5 minutets i ens hi posem.
4: Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
7: Son las 9, las 8 en Canarias.

0: Ja saben que aquest estiu dediquem un espai a l'economia. La setmana passada vam parlar dels joves i avui abordem un tema que també preocupa els joves, però ara ja ho podem dir pràcticament a tothom. Parlem de l'habitatge.
1: Sí, perquè allò que fa uns anys era un repte associat sobretot als més joves, avui s'ha convertit ja en un problema transversal. L'edat d'emancipació continua augmentant i l'accés a un habitatge és cada vegada més complicat.
0: I avui no parlarem tant de les polítiques d'habitatge o de les mesures que haurien de prendre les administracions, parlem de què podem fer nosaltres, de com gestionar els nostres diners, estalviar i preparar-nos per afrontar una de les decisions econòmiques més importants de la nostra vida. I ho farem amb l'expert en educació financera de l'IEF, de l'Institut d'Estudis Financers, Carles Ruiz. Carles, què tal? Bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: A veure, ara deia el Ferran, l'emancipació, l'edat d'emancipació continua pujant. Les últimes dades que tenim és Espanya al voltant dels 30,2. Et sorprèn o va una mica de la mà amb com està la situació ara mateix?
2: Aviam, Espanya sempre ha estat dels països que l'edat d'emancipació sempre ha estat de les més elevades, però sí que veiem que hi ha hagut una tendència, sobretot a les grans ciutats, que l'emancipació cada cop es fa de persones més grans. De fet, una forma de veure que realment aquesta problemàtica cada cop és major, no sé si coneixeu els crèdits que ofereix l'Institut Català de Finances per ajudar a emancipar.
1: Sí.
2: Inicialment estaven marcats a persones joves menors de 35 anys. Ara diria que és ja 40.
1: Els han ampliat, exacte. Sí, sí.
0: També és una mesura, no? una indicació que ens implica que està pujant l'edat i que cada cop més gent necessita més diners per fer aquest pas, no? Aquest pas tan important que abans responia als 20 anys.
1: I què et semblen aquests ajuts?
2: O sigui, principalment trobo que tots els ajuts que vagin per fomentar l'emancipació de joves i de joves adults sempre està bé, però clar, a vegades també hem de llegir la lletra petita. Pels que no ho conegueu, aquest crèdit de l'Institut Català de Finances, en el fons, és una segona hipoteca que te la donen perquè puguis donar el preu d'entrada. Si tu la primera hipoteca amb qualsevol banc tradicional dura 30 anys, doncs els últims 5 anys has de pagar com aquell crèdit que t'han ajudat a pagar.
0: Interès zero, bro.
2: No, els interessos no són zero, sí que són molt baixos, però aquí sí que hi ha una mica de lletra petita, que és que després tu no pots vendre el pis al preu que tu vols, tampoc el pots llogar a preus de mercat, o sigui, comencen a estar més protegits.
1: Tot va vinculat a l'IPC, si no m'equivoco,
2: sí.
1: No?
2: Sí. En això, un tema que volia comentar de l'IPC és l'índex de preus, és l'indicador principal d'aquí a Espanya que mesura la inflació, però aquest càlcul de l'evolució dels preus, cada producte té com un pes dins de l'índex, en funció de com és la nostra cistella de la compra. Doncs si, per exemple, puja molt el preu de l'oli, doncs l'IPC ho recollirà en la part d'alimentació. Quan diríeu que és el pes de l'habitatge que mesura l'IPC? Quin percentatge mesura?
0: El TET, no? Hem de dir percentatge? No ens la juguem, Ferran, perquè fallarem.
1: Jo també diré el TET, però...
0: Elevat, diguem.
2: Elevat? Elevat quan és, més o menys? No
0: vols que posem la pota, sí. No ho sé, què? 20%?
1: 19, jo no he dit 19.
2: Un 12%.
1: 12%. Ah, home,
2: això, l'equivalent és que el de les despeses de les famílies, un 12% del seu pressupost el dedica únicament a l'habitatge, incloent lloguer, llum, aigua, gas.
0: Clar.
2: No és realista.
0: No és realista. Per això hem tirat cap amunt.
2: Aleshores, clar, pels que ja estem treballant, sempre quan arribem a finals d'any, allò que ens diuen que, ostres, us pujarem el salari, en el fons no te l'estan pujant, simplement
1: t'estan
2: mantenint
1: regulant
2: el poder adquisitiu que tenies abans, però... Clar, realment la inflació real pot ser major de la que està recollint l'IPC, i aleshores sí que estàs perdent poder adquisitiu.
0: Clar, ho agafem com un indicatiu de referència, però també hem d'entrar a la lletra petita per veure com es calcula això i si realment està acord, diguéssim, amb com vivim. De fet, ara, les negociacions per millores de salaris d'alguns col·lectius, com ho veiem amb els professors, ja demanen clàusules que lliguin l'augment de salari amb l'IPC, perquè, clar, el que ara pot ser un bon sou, potser d'aquí 5 anys ja no ho és, no?
1: Clar, un augment salarial variable, en aquest cas.
2: En això, de fet, dins de l'entorn acadèmic hi havia un debat que cada cop s'està traduint més a nivell polític, que és que la inflació, en comptes de mesurar-ho com a país, també ho mesuris a nivell regional. Clar, per exemple, la pujada de preus és molt diferent la que hi ha aquí a Barcelona que la que pot haver-hi en una zona rural. Però a la zona rural, per exemple, tenen més necessitats de transport. Doncs

0: també en els càlculs de com pugem el salari amb la inflació també es tingui en compte això i sigui més ajustat i més acurat. Això vol dir més anàlisis,
1: més diners, segurament més diners.
0: També pot tindre un millor impacte en la vida de dia de les persones.
1: Sí, sí, està clar. I és molt interessant el que comenta, perquè una persona lluny de Barcelona pot tenir unes necessitats econòmiques diferents, no? Jo vull parlar d'exemples concrets. Per exemple, tenim un jove que amb 26 anys vol emancipar-se i comença a mirar preus i els veu molt alts, però no sap ben bé què es pot permetre i què no. Ja sé que aquí conviuen dues fórmules, una és el lloguer i l'altra és adquirir un habitatge, que això entenc que és més complicat, però de quina manera podem calcular què ens podem permetre i què no, i si podem fer aquest pas d'emancipar-nos o ens hem d'esperar?
0: En això, en el cas de, per exemple, de que vulguis comprar, primer és molt important saber si tens una feina estable.
1: Això és bàsic.
0: Sí. Si no tens una feina estable, si tu òbviament no pots saber 100% si d'aquí 3-4 anys seguiràs treballant a la mateixa empresa, però que almenys tinguis un contracte indefinit, a més si no el banc no concedirà una hipoteca, primer de tot. Mm-hmm. En el cas de les hipoteques, sobretot si tu vols assegurar-te i tindre controlat una mica el teu futur, és millor una hipoteca de tipus d'interès fixa. Això què vol dir? Que els interessos que pagaràs sempre seran els mateixos, ho sabràs des d'entrada i això et permet organitzar-te.
1: Això, perdona, ho he dit molts cops, però que és millor fixa que no variable, ara mateix, diguéssim, en els temps que corren, és encara més important. No?
2: Diguéssim que tens una planificació més estable a llarg termini, no?
0: O sigui, sí que és veritat, clar, una hipoteca dura 30 anys, d'acord? I tal com funcionen els tipus d'interès, pot ser que hi hagi una època que estiguis pagant menys que els que estan pagant una hipoteca de tipus d'interès fixa, però també hi haurà moments que paguis molt més. Aleshores, clar, pot ser que de resultat final acabis pagant menys d'hipoteca que una persona que s'ha demanat un fixe, però és jugar-se-la molt. Clar. I en això, sobretot, demanes estabilitat. En el fons, és el projecte d'una casa, és on te fas el dia a dia més íntim, si vas tindre un projecte de família, de parella, tampoc has de tindre una mica assegurança i aquella tranquil·litat de dir, ostres, és que si pugen els tipus d'interès, potser tinc problemes de comprar-me menjar. Mm-hmm. Aleshores...
1: Ara que parles d'aquest indicador dels tipus d'interès, ho vam explicar a la Brúixola fa uns mesos, que el Banc Central Europeu els va pujar, i més recentment, diria que el juny, si no vaig errat, o el juliol, no? fa ben poc, va decidir mantenir-los en un, ho tinc per aquí, 2,25%, pot ser, corregeix-me?
2: Sí, 2,25%.
1: Això, diguéssim, pot afectar directament a les hipoteques?
0: Sí, per exemple, en el cas dels tipus d'interès, és el preu dels diners, en el fons. Què vol dir això? Quan tu vas a demanar un préstec a un banc, ells utilitzen uns càlculs per veure quants diners hauràs de pagar de cara al futur i que a més els surti rentable. I hi ha com aquesta mena de cost del diner, que és el tipus d'interès, i aleshores, quan més elevat sigui, has de pagar més interessos.
1: És un valor de referència que té el banc per calcular si et pot donar aquests diners o no.
0: Bueno, quan has de pagar, és si t'ho poden donar. El fet que t'ho puguin donar és més de el teu historial creditici, si tens un aval, quina és la teva feina, ells ja tenen com un scoring i en funció del que tinguis et faran pagar uns interessos més o menys. Però així com a base, els tipus d'interès no només són per hipoteques, són també per crèdits al consum, per crèdits a les grans empreses. De fet, l'objectiu de quan es pugen els tipus d'interès és perquè la gent s'endeuti menys, hi hagi menys inversió i aleshores d'aquesta forma provoques que hi hagi menys inflació. En canvi, quan pugen, estan fets perquè els preus no tendeixin a pujar tant com hauria.
1: És una manera de controlar la inflació, en aquest sentit.
0: Clar, en el cas de que pugessin molt el tipus d'interès, la hipoteca fixa, l'interès que pagues, incrementaria.
1: Hi ha una cosa interessant amb l'habitatge que abans deies. És molt important tenir un sou fixe, diguéssim, un contracte indefinit en aquest cas, però hi ha molta gent que pensa, escolta, jo ara tinc uns ingressos que no sé si els tindré d'aquí uns anys, però els tinc, que em permet comprar-me aquesta casa, tinc una entrada, dono una entrada, faig una hipoteca a 30 anys i, escolta, al cap de 5 anys, si no em puc permetre aquesta hipoteca, em venc la casa. Això és tan senzill? Això, hi ha un coixí de seguretat tan evident o s'hauria d'anar una mica més amb compte amb aquestes compres i vendes en 5 anys?
0: Aviam, aquí, quan tu et vas a vendre un pis, si ho fas a curt termini, si ja compres un amb intenció de vendre, en el fons l'estàs tractant com un actiu financer. Aleshores, clar, també pot ser que el preu de l'habitatge baixi.
1: És un risc, és el risc que tens.
0: I pots perdre bastants diners i a més has d'acabar de pagar la hipoteca.

0: Clar, aleshores a vegades el que es fa és que aquella hipoteca la pagui algú altre, però primer has d'aconseguir algú que el convencis. O que quan tu venguis la casa, amb aquests diners, has de
1: Exacte.
0: pagar primer la hipoteca. O també hi ha molta gent que el que fa és el
1: Diners,
0: compra i
1: clar,
0: el lloga, i
1: també,
0: el lloga per sobre la hipoteca.
1: o si el vens, reps uns diners que segurament en la majoria de casos són la hipoteca d'un altre, no? Vull dir que
0: Sí,
1: aquí estem fent
0: sí,
1: la
0: sí.
1: hipoteca sobre la hipoteca i ja estem resolent
0: Sí.
1: una.
0: Clar, aquí també, quan parlem de comprar-nos una casa, o en aquest
1: Sí,
0: cas,
1: sí, sí.
0: clar, no només és la despesa del que val la casa, sinó també hi ha uns impostos darrere, que molts cops oblidem, que ens incrementa el cost de la casa un 10% en alguns dels casos. També hi ha les despeses de notaria, hi ha un seguit de despeses, l'assegurança de la llar després que
1: Les
0: tens.
1: arres, no, també.
0: Clar, no és només el preu. Si a vegades tu mires per Fotocasa, Idealista o qualsevol altra plataforma per internet, quan tu veus el preu, aquell és el preu inicial. Tu allò li tens que sumar unes altres
1: Gestions, les
0: quantitats.
1: gestions.
0: I clar, potser en aquell preu que tu veies sí que arribaves, però després amb tots els costos que hi ha associats a l'habitatge
1: I
0: pot ser que no hi
1: aquests
0: arribis.
1: costos, més o menys, quan serien uns 20.000, potser uns...
0: Això depèn de la primera vivenda i del valor de la casa. Per exemple, en el cas d'obra nova, que la casa és nova, pagues vora un 10% només d'IVA. D'acord? Després també hi ha els actes jurídics i documentals, les despeses de notaria. Clar, hi ha moltes d'aquestes despeses que sí que és veritat que ja estan incloses dins de la hipoteca quan negocies amb el banc, però igualment el cost queda guardat allà, d'acord? No, no és que sigui gratuït, gratuït de veritat.
1: Clar, estem parlant sobretot d'aquest format, no? De la compra. És veritat que és un format actualment molt optimista, perquè ho diem, l'emancipació cada cop és més tard, i quan parlem d'emancipació parlem de qualsevol format, sigui lloguer, sigui compra de dues persones, sigui lloguer amb set amics, vull dir, tot això entra dins d'aquest paraigües. Entenc que és la millor inversió comprar un habitatge, però també entenc que si és impossible, al final no queda una altra que anar del lloguer.
0: O sigui, el lloguer a vegades va molt bé, per exemple, si tu el teu projecte de vida saps que on estàs treballant o
1: Sí.
0: en aquell moment no és el lloc on et vols quedar a viure per sempre. Aleshores, et surt més pots valorar tindre un lloguer, perquè si tens un lloguer, tu tens l'avantatge de que després te'n pots anar a un altre lloc si així ho vols. Tens aquesta flexibilitat. Si estàs pagant una hipoteca, és més difícil tindre aquesta flexibilitat. Sempre hi ha uns pros i uns contres, però més que res, cal valorar-ho,
1: Tens
0: és
1: un
0: una decisió.
1: ancla que et
0: Sí.
1: fixa en un lloc, no? Si tens una hipoteca que no et Canvi, no, amb el
0: decideix.
1: lloguer tens una llibertat.
0: Sí.
1: Exacte, de qualsevol mes dir, escolta, necessito fer un canvi. Però clar, hi ha molts joves que m'arriba, no? Que diuen, amb 25 anys jo vull marxar de casa perquè la situació és la que és, o perquè vull, simplement, i llavors miro el mercat i veig que no puc comprar-me un habitatge, no tinc suficient entrada, no tinc prous diners i, per tant, he d'anar del lloguer. Clar, entres en una roda aquí. El lloguer et descompta, diguéssim, del teu sou una part de diners molt importants. I això fa que jo no tingui suficients estalvis que em permetin en un futur tenir una entrada i, per tant, poder passar del lloguer a la compra d'habitatge. Com sortim d'aquesta roda? En quin moment, si cobrem el mateix que cobràvem quan vam començar del lloguer, podem fer el pas i comprar una casa?
0: Això és el complicat,
1: Aquí és la pregunta que és
0: és la
1: difícil.
0: qüestió. Clar, en el fons és, si tu estàs pagant un lloguer, tu tens unes despeses a menjar, sortir amb els amics, hi haurà algunes coses que potser si vols en un futur comprar-te una casa, sí que hauràs de retallar o sacrificar certs aspectes en el teu dia a dia per poder tindre aquell estalvi i després comprar-te una casa. Sí que és veritat que, per exemple, una persona que viu a casa dels seus pares pot estalviar la major part del seu sou. En canvi, una persona que viu de lloguer, no. Clar, molts joves el que fan és, ostres, doncs em quedo un o dos anys quan començo a treballar a casa dels meus pares i estalvio
1: Aquests
0: tot,
1: diners.
0: i estalvio tot. En canvi, clar, fer-se aquella llibertat és
1: Has de
0: valorar-ho,
1: posar la balança.
0: ho
1: Depèn de
0: has de
1: cada
0: posar a la
1: persona, clar, exacte.
0: balança, clar.
1: Abans que deies que això, que l'IPC es calculava amb un 12%, no?
0: Sí,
1: Enfocat
0: més o menys.
1: cap a la despesa de l'habitatge, ho diem, que és pagar l'habitatge, però també les despeses incloses, és a dir,
0: Sí.
1: electricitat, tot això s'inclou. Deies que no era molt realista. Podem parlar d'un percentatge dels diners que ens entren que haurien d'anar a l'habitatge? De moment parlem de l'habitatge, no parlem d'electricitat, per tal de tenir una vida, doncs, Digna,
0: digna,
1: digna. Sí,
0: exacte,
1: sí.
0: sí. Clar, en això va haver-hi un estudi que es va fer el 2024-2025

0: 2025, el que van comparar era, en el cas del lloguer, el preu del lloguer de diferents habitatges amb la base de dades de Fotocasa Idealista, ara no sé exactament quin era, comparat amb les ofertes de feina que hi havia en Infojobs. I vam veure que amb els salaris que s'indicaven Infojobs i el preu del lloguer, el 64% del que cobraves ho dedicaves només a pagar el lloguer. Clar, en aquesta situació tens només un 36% del que guanyes que has de dedicar a menjar, després si vols fer una mica d'oci, però ja tens poc marge, o sigui, tens poc en què retallar. També, en això que comentava el primer cop que vaig vindre, també has de tindre un fons d'emergència, clar. Hi ha com certs sacrificis que sí que és veritat que quan abans els fas, després sí que pots tindre com aquella tranquil·litat. Quan tu tens un fons d'emergència, clar, tu tens aquella tranquil·litat de que passi el que passi, tens aquell marge de maniobra. I aleshores no tendiràs potser endeutar-te, agafar crèdits al consum, mentre vas pagant el lloguer. I això també a la llarga pot donar aquesta tranquil·litat. En canvi, una persona que no té uns estalvis de base, per molt pocs que siguin, tendirà a endeutar-se amb més encara.
1: Alhora, com li dius tu a un jove que pensi en el seu futur d'aquí 10 anys i que renunciï, diguéssim, al seu oci dels 18, 20, 22 anys perquè pensi en el seu futur a nivell d'un habitatge, tenint en compte les polítiques que s'estan fent. Per això jo volia preguntar-te, tu creus que les polítiques en el nivell de lloguer, de regulació de lloguers, estan funcionant, són bones o no?
0: Mira els preus que paguem. Clar, no, tant de bo hi hagués una solució màgica que es pogués solucionar de la nit al dia, però clar, veiem que aquest problema el tenen molts països europeus, cada cop les ciutats principals estan massificant més, també és on es concentren més ofertes de feina, per tant la gent va treballar allà. Clar, amb tot aquest model que tenim a nivell econòmic, també tendeix a generar que hi hagi un increment de preus. En això sí que s'estan aplicant certes mesures que estan provocant que es redueixin els preus del lloguer en una mica o en el que s'estabilitzin, però clar, també hi ha per l'altra part que l'oferta es redueix. Clar, aleshores s'ha de buscar una mica quin és l'equilibri de com construir més habitatge, quines mesures podem fer. Aquí, per exemple, a Barcelona ha incrementat moltíssim la població, però a nivell d'habitatges, pels que som més d'aquí de Barcelona que la visitem, no hi ha tants pisos com persones noves hi ha a la ciutat, i a Barcelona o construeixes cap al mar o cap a la muntanya, però tens fronteres naturals.
2: O verticalment, no?
0: Sí, sí. Però clar, per fer verticalment has de fer fora la gent que viu en aquella casa per construir. I clar, aquella gent la tens que portar algun altre lloc, mentrestant.
2: No, sens dubte la situació no és fàcil. Ja per acabar, Carles, i et faig una pregunta, ja t'aviso, una mica injusta, perquè la podries respondre si tinguessis una bola de cristall, però pel que fa a l'evolució del preu dels pisos, sobretot, hi ha molta gent que s'espera, perquè després de la quarantena ha dit, escolta, ara els pisos estan molt alts, baixaran en algun moment. I porten 6 anys i la cosa no ha fet més que créixer. Clar, estem a cotes similars a les que teníem el 2008. No vull dir que s'hagi de repetir un crac com el que va haver aquells anys, però s'espera d'alguna manera que la cosa es rebaixi o es contingui?
0: No hi ha una tesi universal que la majoria d'economistes defensin que diguin si els preus baixaran aquest any concret. L'expectativa és que si no canvia res, els preus tendeixin a seguir pujant. O sigui, és una mala notícia. Sí que hi haurà algun moment en el que baixi, però no per exemple, no abans del 2030.
2: Clar,
0: aquí sí que és veritat que la crisi que va haver-hi del 2008 era molt diferent a la crisi que hi ha ara, de l'habitatge. Abans era que es construïa més del que la gent demanava i s'endeutava més.
2: És a l'inversa.
0: Ara el problema és que no hi ha habitatge suficient. No hi ha un lloc on cada cop a Barcelona hi ha una tendència més, sobretot, o a grans ciutats, a famílies vivint en una habitació. Ja veiem que pots vendre habitacions en comptes d'un pis. A Barcelona es venen habitacions, no pisos, per 70.000 o 80.000 euros. Una habitació com a propietat. Clar, això ja és un símptoma de que actualment no està funcionant bé. I sí que és veritat que és un gran problema que ara mateix estem patint molt els joves.
2: Hem parlat amb el Carles Ruiz, expert en educació financera de l'IEF, un tema que ens ocupa, que ens preocupa, i ens ocuparà i ens preocuparà, per tant crec que hem de posar al centre i abordar-lo més del que ho fem, perquè realment és una situació complicada que s'ha de reflexionar i també s'ha de fer educació financera, perquè també és important saber

0: com hem de reaccionar, com racionar els nostres diners davant d'aquesta situació tan complicada. Carles, moltes gràcies, bona nit i la setmana que ve més.
1: A vosaltres, que vagi molt bé.
2: Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
3: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: Hazte mutuera.
3: Condiciones en Mutua.es.
4: Alcaldes, alcaldesas, concejales.
5: Por quinto año queremos distinguir a los municipios que más involucran contra la violencia de género.
4: Si tu ayuntamiento se ha implicado en la lucha contra el maltrato con acciones dirigidas a sensibilizar a vuestros vecinos, entra en municipioscontraelmaltrato.com y cuéntanoslo.
5: En Contra el Maltrato Tolerancia Cero premiaremos a las mejores iniciativas.
4: Con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias.
6: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el Maltrato Tolerancia Cero.
0: Avui a la brúixola d'estiu també volem posar el focus en una realitat que sovint passa desapercebuda, el malbaratament alimentari, la vulnerabilitat social a Barcelona. Una paradoxa que ens mostra com, mentre cada dia es llencen tones de menjar en perfecte estat, moltes famílies continuen tenint dificultats per accedir a una alimentació suficient i de qualitat.
7: Sí, vivim en una societat acostumada al consum ràpid, on sovint perdem de vista el valor dels aliments i dels recursos que tenim al nostre abast, però també hi ha iniciatives que intenten donar una segona oportunitat a tots aquests aliments que sobren i convertir-los així en una eina de suport per a les persones que més ho necessiten. Avui volem conèixer una d'aquestes iniciatives. Parlem de Comparteix el Menjar, un projecte impulsat per Nutrició Sense Fronteres que recupera excedents alimentaris i els redistribueix entre entitats socials de la ciutat.
0: I per entendre com funciona i quin impacte té també sobre el terreny, saludem en Pere Salvador. Bueno, abans et preguntàvem fora del micro què eres, deies que feies una mica de tot.
8: Sí.
0: Pere, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda.
0: És això, el projecte s'ha d'aprendre i intentar adaptar-se i fer tot el possible. Responsable de comunicació, et podríem dir.
8: Sí, sí, podríem dir així.
0: L'etiqueta que més t'agrada. Escolta, m'agradaria parlar, ho fem sovint quan coneixem un projecte, del naixement, perquè crec que és un moment molt important on es detecta que hi ha un problema i que nosaltres hi volem posar el gra de sorra. No sé si hi eres en aquest naixement, si t'has adherit després al projecte, però parla'm una mica d'aquest moment, com i quan es va concebre.
8: Bé, jo no hi era perquè fa d'això 14 anys, però va ser d'una manera totalment informal entre dos membres de la junta directiva, la Gemma i el Santi, que estaven dinant en el restaurant d'un hotel i van començar-li a donar voltes del que passava amb tot aquest menjar que es veien que sobrava, que a vegades sortia a taules, que a vegades no, i van començar a donar voltes de, ostres, això realment es podria aprofitar per compartir-ho amb persones que no tenen aquest accés a una alimentació de qualitat i saludable. I així va néixer el projecte, ja et dic, fa 14 anys, aquí a Barcelona, amb aquesta connexió amb aquests hotels, inicialment.
0: Clar, quan parlem d'aquests projectes, moltes vegades és important l'estudi de la situació per veure la gravetat de l'assumpte i, per tant, oferir els recursos pertinents. Segur que heu treballat amb dades. No sé si ens pots explicar, fer 5 cèntims a Catalunya o Barcelona més concretament, que és el vostre àmbit concret, quant de malbaratament alimentari produïm tots els ciutadans?
8: Clar, mira, parlaré concretament de les dades, per exemple, del 2025. Nosaltres, amb una sola furgoneta i una sola persona treballant a jornada completa, doncs fent aquesta recollida d'excedent alimentari, va recollir 40.000 quilos d'excedent alimentari. L'any passat unes xifres similars, el 2024, vull dir que sempre ens movem amb aquestes xifres, que és una autèntica barbaritat, i que a més, doncs, quan compares amb les xifres de les persones que tenen dificultats amb accedir a una alimentació, clar, encara et posa més els pèls de punta.
0: La paradoxa que comentàvem, no?
7: Clar, ens agradaria saber també amb quantes hotels o quantes grans empreses de càtering treballeu i quants al final són els receptors d'aquest benefici alimentari.
8: Actualment tenim actius a uns 60 donadors. Això són hotels, són empreses de càtering, casos, per exemple, de grans esdeveniments com el Mobile World Congress, en col·laboració amb la Fira de Barcelona i Gastrofira, doncs, que en aquests grans esdeveniments us podeu imaginar la quantitat de menjar que s'obre, i després també escoles, que moltes vegades potser no hi posem el focus, però també és un gran punt de generador d'excedent alimentari.
7: El vostre dia a dia, diguéssim, el fet de recollir el menjar, com es manipula, com es gestiona, perquè entenc que aquest menjar no el podeu garantir cada dia una entitat, diguéssim, receptora, perquè no sabeu quan menjar sobrarà per part de, diguéssim, l'hotel o l'empresa de càtering. Com manipuleu aquest menjar, com el gestioneu perquè no es faci malbé?
8: Clar, nosaltres al final sempre ho intentem explicar molt clar a les entitats. No podem garantir, com dius, una quantitat

0: estable, perquè l'excedent és molt variant. Aleshores, tenim un tracte molt proper i directe amb les entitats, que crec que és potser el nostre tret més diferencial, i ens escrivim per WhatsApp o ens truquem, escolta, mira, aquesta setmana o avui o demà em sortirà aquest tipus de menjar. T'interessa, no t'interessa, te'l portaré entre tal hora. Clar, hem de tenir en compte que el menjar que ens donen és molt variat i les entitats que tenim també són molt variades. Llavors, no és el mateix el que donem a entitats que tenen nens, per exemple, nens i nenes, o entitats que tenen persones sense llar, entitats, per exemple, doncs, que tenen famílies. Adaptem què donem, a qui ho donem, doncs, en funció d'aquestes característiques.
1: Difícil treballar amb dades, en aquest sentit, no? Pel que explicava. És veritat que Pere, intenteu treballar amb una mica de previsió. És a dir, si sabem que hi ha un gran acte com el Mobile, calculeu el possible excedent perquè mai arribi a posteriori l'encàrrec. Escolta, hem fet aquí una reunió i ha sobrat tants croissants. No, no funciona així. Intenteu treballar amb previsió perquè, ho deies, sou una furgoneta, per tant, hi ha molta feina a fer.
0: Sí, justament. Sí, sí. Sobretot en aquests casos de grans esdeveniments, sí que demanem aquesta anticipació, doncs, ja no només per nosaltres estar preparats, sinó perquè les entitats que ho reben també estiguin preparades. Al final, ho transportem nosaltres amb una furgoneta refrigerada, geotèrmica, això garanteix que no es trenca mai la cadena de fred, i també demanem aquesta exigència que tenim amb nosaltres mateixos a les entitats que ho reben, doncs, que tal com ho portem ho puguin guardar de forma correcta. Al final, amb 14 anys no hem tingut un sol cas de contaminació doncs, per aquests aliments, i necessitem que sigui així de cara al futur.
1: Clar. Sí, perquè a vegades una mala notícia tapa la feina ben feta durant molts anys, no? Clar, entenc que hi ha tipus de menjar que són més agraïts de guardar i de distribuir que d'altres, perquè quan parlem de grans esdeveniments que han passat, diguéssim, normalment és menjar fet perquè es consumeixi en aquell moment i potser no aguanta gaires dies. Hi ha alguns tipus d'aliments o de plats que descarteu directament?
0: Sí, sí. Sobretot, per exemple, plats crus, sushis, tartars, que no es cuinen i, per tant, aquesta seguretat alimentària del que parlàvem és complicat de garantir. Llavors, aquests directament els descartem, no els agafem. Quan són plats cuinats és molt més fàcil, perquè si no se'l mengen avui, si la cadena de fred s'ha mantingut intacta, es poden congelar i menjar-ho cap d'uns dies. Les pròpies entitats que ho reparteixen s'ho van gestionant així.
2: No, a mi m'agrada preguntar-te en el sentit dels beneficiaris de, diguéssim, d'aquests excedents alimentaris. Estem parlant d'entitats, d'organitzacions, però també poden haver-hi de caire individual, és a dir, famílies que vulguin adherir-se a rebre aquest tipus de menjar.
0: En el nostre cas no ho fem així, però sí que moltes vegades pot ser que ens vinguin persones, doncs, sobretot que ens truquen per telèfon. Llavors intentem saber on viuen aquestes persones i mirar de derivar-los a l'entitat més propera que tinguin, doncs, perquè puguin accedir a aquests aliments.
1: I al revés, diguéssim, individuals que han fet una festassa i diuen, escolta, ens ha sobrat molt menjar i ho volem portar a alguna entitat. En aquest cas, vosaltres no teniu l'estructura per atendre'ls directament, no? Seria més complicat.
0: És més complicat, però intentem, si hi ha unes condicions mínimes, no renunciar mai a menjar. Potser en particulars, tal com ho dius, no ens ha passat, però sí que ens han escrit a vegades d'universitats, per exemple, dient, mira, tenim una festa de final de curs tal dia i tal, pot ser que ens obri menjar, mirem com gestionem, va, mirem a veure en quines condicions nosaltres el podrem rebre. Potser en aquest cas productes frescos és més arriscat per aquesta contaminació, però si tenen coses envasades, per exemple, brics de caldos, paquets d'arròs, coses d'aquest estil, aquí no hi ha problemes de contaminació, per tant és molt fàcil de rebre-ho.
1: Si la dicha és bona, no?, que es diuen que
2: clar, i seguint el fil del Joan, a nivell de ciutadà, estem parlant de grans hotels, de grans empreses de catering, però a nivell individual, nosaltres a casa, com a família, què fem malament o què fem bé? Què podem millorar nosaltres?
1: Perquè també malbaratem molt menjar.
0: Sí, sí, sí. De fet, a casa és on més se malbarata i això és una cosa que treballem molt en formacions que fem, doncs, amb entitats socials i amb escoles que fem doncs, formació també en temes de malbaratament per reduir-lo a les pròpies llars. I el que detectem, jo diria que sobretot està en tres punts, potser. Un, la compra que fem, que moltes vegades no planifiquem bé la compra i això genera un excedent a casa ja de per si. Per altra banda, el tema de la diferència entre data de caducitat i consum preferent, que això genera molts dubtes, no és el mateix caducitat, que aquest producte no està en bon estat i directament s'ha de tirar, amb consum preferent, que en aquest cas hem de valorar el producte amb l'olfacte, la vista i el gust, i mirar si està en bon estat o no, i per tant coses que de primeres potser tiraríem encara ho podem acabar reaprofitant de nou. I l'últim seria la ubicació o estructura dins de la nevera, doncs, que també col·locar les coses en el lloc correcte segons les temperatures, també això ens ajuda que els productes ens aguantin en més bon estat.
1: Interessant el que deies, de la data bueno, el consum preferent, que a vegades ho confonem, no? I ostres, quan passa un dia ja ho llancem, i escolta, no, allò diguéssim és un àpat o és part d'un àpat que és molt important. Hi ha una llei molt recent, que és la Llei de Prevenció de les Pèrdues i el Malbaratament Alimentari 2025, però un any després seguim aquí,

0: seguim parlant d'una paradoxa clara on es malbarata menjar i d'altra banda en falta en alguns sectors, et volia preguntar per aquesta llei, que segur que heu llegit de dalt a baix, si és suficient, si és prou coneguda, si s'està respectant o si des de l'administració, en aquest cas, cal més.
1: Jo penso que és un primer pas molt interessant i nosaltres ho hem notat molt, que hem vist una resposta sobretot per part de les empreses privades que a partir de sortir la llei ens han començat a contactar, a veure com ho podíem fer per col·laborar. És només un primer pas, clar, això necessita un seguiment i necessita doncs, garantir que la llei es compleixi tot arreu i que aquests productes realment doncs, estiguin donant a persones que ho puguin aprofitar. Però sí que hem notat un increment bastant important en les empreses que ens contacten doncs, per fer aquesta donació d'excedents alimentaris.
2: Per tant, seria un primer pas positiu.
1: Sí.
2: A l'espera de l'evolució. El vostre projecte no només té una vessant social, sinó que també podríem dir que té una vessant ambiental. Com contribueix a reduir el malbaratament alimentari l'impacte real sobre el canvi climàtic?
1: Nosaltres això ho cataloguem, diguéssim, de dues maneres. Una seria les, diguéssim, emissions de CO2 que generen de la producció dels aliments no aprofitats, és a dir, produir qualsevol aliment genera CO2 i, per tant, si aquest aliment no l'acaba consumint algú, doncs s'ha desperdiciat, diguéssim. I, per altra banda, ho situaríem doncs, amb el que és necessari per destruir aquests aliments, que també genera unes emissions contaminants i, per tant, doncs, en aquests dos punts la reducció del malbaratament és molt
2: contribueix.
1: Important.
2: Sí.
0: Ja per acabar, Pere, entenc que en aquest cas el més important és això, que es malbarati el menor nombre de menjar possible. És veritat que traceu línies vermelles, com ara deies, els aliments que no són cuinats per prevenir un risc de que el remei sigui pitjor que la malaltia. També parleu de nutrició i salut, és a dir, intenteu que els àpats que es distribueixen a través d'aquest menjar que vosaltres recapteu siguin equilibrats i siguin sants?
1: Sí, de fet, potser ho hagués hagut de dir, però és l'altra línia vermella, no recollir menjar que no sigui saludable.
0: Dònuts i tot això,
1: també... Sí, brioixos... exacte. Sí, sí. En un sentit comú, és a dir, doncs, per exemple, una persona que a vegades dins del seu procés, bueno, potser hauria d'entrar més en detall, no? Treballem amb algunes entitats que tenen persones amb drogodependències, llavors aleshores a vegades utilitzen el sucre com una eina dins del seu procés. Llavors si en aquestes persones doncs, a vegades ens ofereixen doncs, uns croissants d'algun forn de pa que ens en donen, doncs pot ser que puntualment en puguin rebre, però en principi la idea és no recollir menjar que no sigui saludable perquè fomentem una alimentació saludable amb les persones que reben aquests aliments i també per això filtrem molt quins donadors acceptem i quins no. Tampoc recollim menjar de tot arreu perquè volem doncs, aquests mínims, doncs, no agafem begudes alcohòliques, no agafem begudes perjudicials, aliments ultraprocessats...
0: Important, el que diu el Pere, és important menjar, però també és important menjar bé. I un altre tema que podríem parlar un altre dia és el càtering, per exemple, que hi ha molts esdeveniments grans, com abans deia Mobile, croissants,
2: sí.
0: Frankfurt, vull dir, també seria un altre vessant que podríem omplir, però ara no és el moment i hem conegut
2: a l'altra cara, diguéssim,
0: a la cara positiva. Repetim el nom perquè cal que quedi present al cap de tots. Comparteix el menjar, que fa una feina magnífica, i ens ho ha explicat el Pere Salvador. Pere, moltes gràcies, bona nit.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Las enfermedades minoritarias son más de 7.000 y mayoritariamente son degenerativas e incurables. Para muchos enfermos el tiempo se acaba. Donando y haciéndote socio, puedes cambiar sus destinos. Entra en fundacionisabelgemio.com e infórmate. Si se investiga, se avanza.
4: Tiri, tiri, tiri. Perdona que interrumpa en Onda Cero, pero tengo cero dudas de que...
5: De que con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos, especialistas y hospitales con menos esperas, tipo directo.
4: Pero cero dudas, ¿eh?
5: Seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Onda Cero Cataluña, la teva ràdio.

0: Entrem en el tram final d'aquest nou dia de brúixola d'estiu, moment ideal per reclinar-nos, relaxar-nos, tancar els ulls fins i tot, i que siguin els pensaments i les reflexions que s'apoderin de l'escena. Amb aquesta introducció ja s'imaginaran quina secció toca ara, l'Àgora, en què aquest estiu reflexionem sobre tres temes elementals de la vida. La setmana passada, amor, i aquesta, Ferran?
1: Doncs avui ens decantem pel temps, un concepte tan abstracte i precís per parts iguals. El temps és igual per a tothom, però tothom li dona la seva rellevància. Aquest és el nostre gran concepte.
0: I aquesta és la interpretació del temps de Jarabe de Palo, aquesta mateixa que escoltem, la cançó Tiempo. Amb això donem pas a aquesta segona secció de filosofia, com dèiem, per parlar del temps, i per abordar-ho ens acompanyen, novament, repeteixen, la filòsofa i escriptora Anna Pagès i el filòsof, escriptor i professor Miquel Seguro. Bona tarda a tots dos.
2: Bona tarda.
3: Hola.
0: Us ha agradat? Torneu.
4: Esteu còmodes. Us ha agradat a vosaltres, perquè...
3: No, però nosaltres també estem contents de poder parlar.
4: Ens sentim molt estimats.
0: Sí. Exacte. Lligant.
1: Recuperant el concepte de l'amor de la setmana
0: Exacte.
1: Anterior.
0: A veure, comencem igual que ho vam fer la setmana passada. Comencem definint el temps. Hi ha una definició, potser, que ha quedat molt en l'imaginari de tots, que diu que no deixa de ser un sistema que hem desenvolupat els humans per organitzar-nos millor. El temps és simplement això?
4: No. No. Això és la part més superficial i, diria jo, més banal del temps. És a dir... Els filòsofs ens agrada donar voltes als temes, de vegades ho compliquem, no? Sobretot els que ens hem dedicat a temes de metafísica, si algun tema per excel·lència metafísic és el temps i l'ésser, no? De fet, hi ha una gran obra de Martin Heidegger, un dels filòsofs més rellevants del segle XX, que es diu Ésser i temps, no? Precisament perquè vincula aquests dos temes. Aquesta, per mi, aquesta noció que tu has presentat ara és la noció, diguem-ne, quantitativa del temps, aquella que es pot medir, aquella que ens agrada. Perquè tot el que es pugui medir, quantificar, posar-li nom, etiqueta, per tant, que ens fa sentir que estem fora, que nosaltres som immunes amb això, ens fa sentir molt bé. I, per tant, nosaltres controlem els temps de la situació. No? El filòsof Heidegger, precisament, el que ens va ensenyar, o el que per mi té com a element a destacar de la seva obra, és que el temps es medeix perquè hi ha alguna cosa a medir que va passant. I això que va passant no sabem com es diu i li diem temps. I això és el que un filòsof de l'antiguitat que es deia Agustí d'Hipona, o que li diem Agustí d'Hipona, Sant Agustí, no?, del segle 4-5, diu a les seves confessions, que és una experiència que jo crec que ens passa a totes i a tots, no? I ell diu, quan no em pregunten què és el temps, sé perfectament el que és, però quan li he de posar paraules, no sé ni per on començar, no? I jo això he fet aquest experiment, Anna, alguna vegada. No?
3: Ah, sí?
4: Sí, amb gent que em dius que no tinc temps. Primer, que el temps no és teu, però vaja. Però què vol dir no tinc temps? Què vol dir? Què vol dir aquest temps? No? Que no tinc què? Espai? No, l'espai no és el temps. Que no tinc possibilitat? No, possibilitat no és el temps. És molt difícil posar-li paraules al temps. Per tant, una forma de definir-lo és quantificar-lo, medir-lo, no? De fet, jo crec que a la història de la filosofia hi ha dos grans corrents. Hi ha el corrent que entén el temps d'una forma externa, podríem dir, que és el del moviment, no? Aristòtil, per exemple, que d'aquí ve el temps cronològic, anar comptant 1, 2, 3, 4, 5, i el temps intern, que diria Kant, potser, o que diria Sant Agustí, que és el temps que nosaltres sentim, no? Llavors tu abans deies, el temps corre igual per tothom. No és veritat. Quan dormim, el temps corre d'una determinada manera. Quan mirem un partit de futbol i falta un minut perquè s'acabi el partit, es fa etern aquell minut, i en canvi els 119 minuts abans, doncs es fan lentíssims.
1: Però això seria la sensació que tu tens del temps. Perquè el temps, a nivell quantitatiu, passa de la mateixa manera.
0: És el problema, no? Que potser no és només quantitatiu. És a dir, potser és més important el que transmet a tu aquell minut, sigui més llarg per mi i per tu més curt, que no pas que hagi passat un minut efectivament pels dos.
3: No sé si recordeu que vam fer un programa a TV3 ara fa alguns anys que es deia Amb ulls de nen. I era un programa que treballava en diferents temes, i un era el temps. I donaven un micro als nens i preguntaven als nens què és el temps. Però nens de diferents cultures. Llavors hi va haver, els nens catalans deien que el temps era quan sortia a anunciar el temps per televisió. O sigui, que el temps era la previsió del temps. Si plouria, si seguiria fent calor, etc. I després sortia un nen del Marroc. un nen de Marrakeix, i el nen de Marrakeix deia: el temps és l'estona que tarda la meva mare quan anem a comprar fruita i verdura en parlar amb el senyor del, amb el senyor que ven la fruita i la verdura. Diu, això és el temps, l'estona que tarda la meva mare. Llavors, els grecs ja van diferenciar aquestes dues maneres d'entendre el temps. El cronos, que és el temps cronològic, que es compta amb els rellotges, les classes a la universitat són d'una hora i mitja, això és la cronologia, i hi ha una altra modalitat del temps, que és el kairos. I el kairos és el moment oportú. El moment oportú, quan tu dius això, ara és el moment de fer tal cosa, de fer-ne tal altra. O que estàs parlant amb un amic moltes hores i no t'adones que han passat moltes hores. Ui, ja són les dues de la matinada. Per què? Perquè aquest temps és un temps existencial, qualitatiu, de relació, i és un temps experiencial. I d'això els grecs en deien el kairos. Quin és el problema del món contemporani? Que hi ha molt cronos i poc kairos. Molta cronologia, que quan la gent diu no tinc temps, vol dir no té temps.

0: ciència, que les coses van passant. I en aquest passar estem davant d'una situació d'incerteses que necessitem anar pamant, aleshores fem mapes per als espais, fem categories per dir això és així, això és així, i el temps és, per antonomàcia, l'espai, diguem-ne, d'experiència màxima d'aquest dinamisme. No? Tornant a Martin Heidegger, la importància de Martin Heidegger a la història de la filosofia és que en aquests dos grans conceptes, que és ésser i temps, que normalment a l'ésser es posa per sobre i el temps per sota, en el sentit de que el temps és canvi d'estats, d'un estat de l'existència, de la realitat de les coses, etc, etc. El que proposa aquest filòsof és precisament tot el contrari. I és dir, si no hi ha temps, no hi ha experiència de l'existència, perquè existir és fonamentalment anar passant, anar fent. No? Aleshores, si això és veritat, això és molt angoixant, perquè el temps va passant, però no perquè el temps va passant perquè és 1, 2, 3, 4, 5, sinó perquè hi ha una finitud, hi ha una sensació de que les coses de que la vida se'ns escapa d'entre les mans, perquè hi ha una fragilitat que no podem comptar. I aleshores aquí és on jo estic molt d'acord amb l'Anna, ens inventem una forma, diguem-ne, no ens inventem, sinó privilegiem una manera de relacionar-nos amb això, que és a partir de comptar, posar ordre, posar categories, i ens oblidem d'aquesta altra condició. No? I aleshores, per posar un exemple, perquè això és molt abstracte i sembla que els filòsofs parlem del Kairos i del Cronos i què diuen i tal i qual. Un exemple pràctic. Quan tu fas un plat de pasta, el poses a coure i què llegeixes allà? 11 minuts. Poses 11 minuts. No hi ha dos pastes que surtin iguals als 11 minuts. Per què? Perquè depèn de molts altres factors, del tipus de l'aigua, del foc, de si remeno, de si no remeno, de si resulta que la temperatura. De si no... hi ha moltes varietats que fan que l'experiència d'una mateixa quantitat de temps sigui qualitativament diferent.
1: Clar, és que a vegades em quedo copsat escoltant i ja no sé on vaig. Però el que us volia dir era això. Ah, exacte. Imaginem-nos, diguéssim, escena utòpica, un món paral·lel on neixen éssers que, com deia el Miquel, abans posava aquesta paraula sobre la taula, finits, no ho són de finits, és a dir, són immortals. No acabarien coneixent mai el temps, perquè no li donarien una importància rellevant com per identificar-lo.
2: Bueno, això que deia el Miquel és interessant, no? El temps és canvi i permanència, però també, sobretot, i això és el que diu Heidegger també, és consciència de que el temps s'acabarà un dia, que el nostre temps s'acaba un dia, que som conscients que un dia morirem i que, per tant, no hi haurà més temps. Mm-hmm. Que el que tenim és el que tenim ara, el temps, el que hem tingut i el que potser tindrem, però en l'horitzó hi ha un final. I aquesta consciència del final del temps, els animals no la tenen. De moment la intel·ligència artificial tampoc, perquè no té cos, i com que no té cos no pot morir. Però com que tenim cos i el cos ens fa patir, no? Som conscients d'aquest final. Que per tant el temps es podria interpretar com un do. El temps és un do, una cosa que ens ha estat donada. I aquí les persones que creuen en Déu dirien, Déu ens ha donat el temps. I aquest temps comença i acaba. Què fas tu amb aquest temps que t'ha estat donat? Bueno, és una pregunta que ens podem fer, no? Aprofitem el temps, és una cosa que avui dia es diu molt.
0: De fet, aquesta relació, jo crec que és molt interessant el que diu l'Anna, no? La relació entre temps, consciència de mort, juntament amb amb la forma actual que tenim d'entendre el temps, que és molt cronològica, no? Doncs ara doncs estem de vacances, em queden tants dies, a les 8 això, a les 9 això, a les 9 i quart això altre, jo abans de les 12:30 no puc fer no sé què, no? Tot això, i potser abans de les 12:30 vols fer una cosa que et ve de gust de fer a les 3, però com que són les 12:30 no es pot fer, no? Bé, perfecte, no? És aquesta consciència de mort, de finitud. És a dir, el temps, i segurament això és molt filosòfic, però jo crec que té molt a veure amb l'experiència profunda de la vida, el comencem a sentir d'una manera molt profunda quan prenem consciència de la nostra pròpia finitud, que és que va passant, va avançant la vida, per dir-ho d'alguna manera, i va avançant cap a on? I al final passa alguna cosa, que això és el que ens genera les grans preguntes de tot, no? I aleshores, a partir d'aquí és on venen tots els replantejaments de tot tipus.
3: És una mica el concepte això de que la mort li dona sentit a la vida, sinó sense la mort la vida no tindria el sentit que té. I quina importància o quin concepte li doneu en el temps a dia d'avui, que la societat va tan accelerada i potser el temps ha variat...
1: El valor,
3: sí, ha variat el seu valor mentalment, la societat ha canviat la seva percepció respecte al temps.

0: Jo diria que avui dia hi ha una angoixa en relació al temps. Creiem que el temps s'ha d'omplir amb coses i fem llistes de tasques i coses per l'estil per omplir el temps. Perquè si tu omples el temps per què? Perquè si no l'omples, comences a pensar, et fas preguntes i t'angoixes. Llavors, per evitar l'angoixa, com una mena de fugida cap endavant, la gent omple el temps. Les vacances has d'anar de viatge, t'has d'apuntar al gimnàs després de no sé quantes hores de feina, i aquesta angoixa contemporània ens fa omplir el temps, però és una trampa.
1: M'agrada perquè l'Anna parlava d'un do, no? En el temps, però alhora, quan parlem del temps, ho relacionem amb conceptes com la mort, per exemple, que ens preocupen. I ara deies, Ferran, no? Que ara ens preocupa, diguéssim, perdre el temps. No? I tenim moltes interferències que ens pensem que ens fan perdre el temps. Com aquesta concepció que tenim a vegades i que parlem, no? Que quan s'és nen, per la falta de consciència segurament, el temps passa més ràpid. Això en realitat no deixa de ser cert.
2: Ni passa ràpid ni no deixa de passar, simplement estàs allà. No, jo no recordo tenir consciència del temps quan era petit. El temps ve quan tens una distància i quan tens una ruptura, precisament una ruptura amb el teu món. Això Jaspers ho va explicar molt bé, un altre filòsof existencialista contemporani a Heidegger, i li va portar la tesi doctoral a Hannah Arendt, entre altres coses, no? Jaspers diu, ja, nosaltres ens orientem per la vida a partir de diferents elements. Un d'ells és les ciències del coneixement, és igual, els costums, el que sigui, no? Hi ha un moment en què aquest món es trenca. I en aquest moment de trencament és on apareix la idea de llibertat i és on apareix la idea de, escolta, jo què estic fent aquí, no? En aquesta consciència, que és una consciència límit, diu Jaspers, hi ha un trencament i hi ha una angoixa. I jo estic molt d'acord amb l'Anna de que en el moment actual que el que anem fent és atapeint, embotint la nostra possibilitat d'experiència perquè no tingui temps a respirar, en el fons del que estem fugint, al meu entendre, entre altres coses, és de l'experiència del temps. És a dir, omplim el temps precisament per no haver d'enfrontar-nos amb què vol dir ser éssers temporals, ser éssers finits, ser éssers relacionals, què vol dir aprofitar el temps. El temps s'ha d'aprofitar o s'ha de viure? Què vol dir aprofitar el temps? No? És a dir, per tant, són preguntes que generen angoixa, jo estic molt d'acord amb l'Anna, i són preguntes que, d'alguna manera, i aquí és on està segurament la relació entre sistema de producció, acceleracionisme, no sé com ho veus, paren l'experiència. Jo quan vaig tenir la primera crisi existencial als 20 anys, el meu món es va frenar. Escolta, tu, espera un moment, tot el que em valia fins ara, les rutines, el dia a dia, les distraccions, mira, el dimarts sentiré això, el dimecres passarà això altre, ara poso el xip de dissabte, ara tot això para, perquè de cop i volta hi ha una escletxa que en comptes d'anar d'una manera progressiva, va cap a baix, és a dir, aprofundeix en l'experiència, i això genera por, angoixa, no?
0: Clar, però quan et va passar això, Miquel, d'alguna manera el teu present es va esquinçar i va aparèixer el passat, i una certa possibilitat de futur, però aquestes, les tres instàncies temporals, apareixen quan hi ha una crisi d'aquestes característiques. Avui dia vivim en un presentisme total, només hi ha present. L'important és el present, l'ara i aquí, el que fas ara i aquí, i és clar, si penses en el passat no ets tu, són totes les coses que han passat abans que tu vinguessis al món, i aquest temps passat es viu d'una determinada manera, i amb les edats de la vida, jo crec que no és com dius tu, jo crec que quan ets petit tot tarda molt a passar i que a mesura que et vas fent gran vas percebent el temps com una cosa que va molt més ràpid. I després quan ets jove, com vosaltres que sou joves, tens molt futur per endavant, o sigui, veus el futur cap endavant i tens poc passat, el passat pesa poc. Però a mesura que vas fent anys, el passat es va omplint cada vegada més, és a dir, va ocupant cada vegada més espai el passat, i la gent gran què fa? Recordar coses del passat, perquè el futur és molt minç. El que queda al davant cada vegada es va estrenyent més. I per tant, aquestes instàncies temporals, passat, present i futur, han d'articular-se amb experiències. I són experiències, com deia el Miquel molt bé, viscudes. No són planificacions ni programes que es puguin posar en un Excel.
1: És curiós això, aquesta idea que deia també el Miquel d'aprofitar el temps, no? Què vol dir això?
3: Què vol dir, exacte.
1: Veiem el dia com un conjunt d'hores que hem d'omplir d'alguna manera, i abans ho parlàvem amb un amic, que no ens permetem ja estar nosaltres mateixos, avorrir-nos, mirar la paret, reflexionar... No, ja no podem fer això. Abans de dormir hem de llegir, amb el millor dels casos, o veure una sèrie, no? Vull dir, no tenim aquest temps d'estar amb nosaltres mateixos. Hem d'anar tancant, perquè se'ns acaba el temps, avui sí que ho puc dir amb totes les lletres. Hem fet una relació molt clara tota l'estona d'aquesta angoixa que ens genera el temps amb la mort, no? Amb el fet de ser finits. Disculpeu-me si em passo amb aquesta pregunta, però... Per tant, per perdre la por a la mort, hem de perdre la por al temps? Ostres. O a perdre el temps?
2: Què vol dir perdre la por a la mort? Jo no estic tan d'acord amb això. Hi ha un psicòleg existencial que es diu Irving Yalom, que diu que precisament l'experiència o el pensar en la mort o anar-la sentint, no, forma part directament de l'experiència de la vida. Per tant, no sé ben bé què és el que vol dir això, no?
1: Però sí que hi ha una consciència general de
2: sí,
1: que tenim por
2: sí,
1: a la mort.
2: Però sí que, per exemple, passa una cosa, per mi és una diferència cabdal entre l'espai i el temps, no? Que el temps és una magnitud i l'espai és una altra. Nosaltres ens podríem quedar en aquest estudi és a dir, asseguts, sense moure'ns, i tindríem una sensació de quietud total, no? En canvi, amb el temps això no passa. És a dir, el temps va passant, encara que tu no et moguis, encara que tu no facis res, encara que tu no interactuïs, no? Per això el temps és filosòficament és com una mica més punyetero que l'espai, no? Perquè no hi ha manera de controlar-lo, de domar-lo, no? Jo no sé fins a quin punt se li pot perdre, no sé, Anna, com ho veus tu, la por a la mort o la por al temps.
0: Jo crec que la gent avui dia té por a la mort perquè no pot concebre la pèrdua. Que la vida es perd. I ja està. I tot el que sigui pèrdua, una cosa que es perd, no es pot concebre. Que no vol dir que no s'accepti, vol dir que no es pot concebre. I per això la gent té por a la mort. Però a la mort, tu no, quan et moris no hi seràs, no tens per què tenir por. Tens por a la mort quan vius l'experiència de la mort amb els altres, perquè els altres es moren. I llavors tu estàs en relació a aquests altres que es moren i que desapareixen. I que vas recordant, no? Ara fa alguns mesos la Siri Husbett, la dona de Paul Auster, de l'escriptor, ha publicat un llibre que es diu Records de fantasmes. I diu, bueno, el meu marit és mort, però ara és un fantasma que circula per la casa, i explica una mica, molts escriptors han parlat d'això, de l'experiència de la pèrdua del seu marit, no? I de com ella, en part, comença a fer coses que feia el seu marit abans, no? Com incorporem, però la idea de la desaparició absoluta, en una societat on tot ho té i tot ho posseix i on es poden comprar i vendre les coses, és impossible de concebre, és molt difícil de concebre. No acceptar-ho, perquè tu pots dir, no accepto, estic indignat, no vull morir. Però això és una altra cosa de dir, que dir, tinc por a la mort. No. Llavors, la mort s'amaga, els nanos no van als cementiris, hi ha gent que ha anat a un funeral un cop a la vida.
3: Té una mica tabú.
0: Totalment tabú. Per què? Perquè l'important no és perdre, l'important és guanyar. I la mort és la màxima pèrdua.
1: La gent ho veu com la pèrdua del tot, no? Que és la vida, ho concep així, com la vida com un tot. I què farem la següent setmana? Doncs parlar de la mort.
3: Doncs parlar de la mort. Serà el nostre tercer gran concepte.
1: Exacte. No sé si seran el Miquel i l'Anna, perquè jo crec que els hem gaudit moltíssim, però també han de fer la seva vida, no? I han de sortir d'aquest espai i que els hi passi el temps també d'una altra manera diferent. Miquel Seguró, Anna Pagès, filòsof, escriptor i professor en el cas del Miquel i filòsofa i escriptora en el cas de l'Anna. Un plaer aquestes dues setmanes que ens heu acompanyat i heu filosofat amb nosaltres.
0: Gracias, gracias a vosotras.
2: Buen pasar, muy bien.
4: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
5: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
4: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
5: Llama a Verisure al 900-272-272.
1: Verisure. Vinga, i amb la filosofia del Miquel i l'Anna se'ns acaba el temps. Nosaltres tornem demà a l'hora de sempre, a les 7 de la tarda i fins les 10 de la nit, amb nous continguts i per repassar tot el que hagi donat de si el dimarts d'aquesta setmana. Vinga, fins demà, bona nit.
6: Són les 10, les 9 en Canàries.
7: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas noches. El gobierno de Marruecos asegura que alertó días antes de la crisis en Ceuta de que la decisión del Tribunal Supremo de comienzos de julio debilitaba un elemento crucial de la cooperación migratoria. Así lo asegura el Ministerio de Exteriores marroquí después de haber tenido un encuentro con un grupo de agencias de prensa internacionales. El gobierno de Rabat añade además que Marruecos asume sus responsabilidades, pero es una responsabilidad compartida. Y Marruecos, dice el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí, no actúa bajo presiones ni chantaje ni contra.

0: Una tarde más con Alicia Era.
1: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
2: Per actualitzar l'equipament i la tecnologia de la teva empresa, el millor és llogar. Així podràs utilitzar els recursos de tresoreria en d'altres àrees importants del teu negoci i estar actualitzat i renovar-te sense preocupar-te de perdre la liquidesa de la teva empresa. Recorda, lloga el teu equipament i tecnologia. Informa-te'n a grenke.es.
3: Noms propis de l'esport català.
4: El Josué Canales és talent present i futur de l'atletisme del nostre país. Hondureny de naixement, Girona va ser la seva ciutat d'adopció des de ben petit. La seva irrupció ha estat meteòrica. Va competir als Jocs Olímpics de París l'estiu del 2024 i, a més, ja té el rècord d'Espanya dels 800 metres en short track amb un registre d'un minut 44 segons i 65 centèsimes i és bronze mundial dels 800 metres a la Xina. El Josué té un inici curiós en el món de l'atletisme.
5: Pues la història ve d'un pic de nens. O sigui, va ser a l'institut, un amic meu que feia atletisme em va dir aquest diumenge hi ha una cursa a Salt, a Pla de Socs. I era un cross escolar i a partir d'allà competeixo allà, o sigui, em va fatal. Però bueno, em presenta el que és una mica l'atletisme, que era el cross. O sigui, jo en aquella època encara no sabia el que era una pista d'atletisme, però bueno, començo a córrer, corro per parcs de Fondero i allà l'any següent, pues, a través d'un familiar, contacto amb la que va ser la primera formadora, que és la Maria Simó, que era l'entrenadora dels nens de categoria cadet, el GIEC de Palau. Se'm dona la beca per la situació a casa, o sigui, no era ni per nivell ni res, i gràcies a aquesta beca, pues, començo a formar.
4: El Josué Canales és un dels noms propis de l'esport català.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una edició d'estiu de Nits de Ràdio. Ja sabeu que quan estem allò preparant la nova temporada us deixem amb el millor del que ha donat de si l'actual. Grans moments, grans col·laboradors, grans entrevistats i entrevistades que podem compartir des d'ara i fins a les 6 a Onda Cero Catalunya. Fem Nits de Ràdio d'estiu.

0: I una setmana més a Nits de Ràdio, que tenim ganes és que ens facin propostes, que ens diguin què tal alguna d'aquestes sèries que van arribant setmana rere setmana a totes les plataformes i que aquí ho comentem amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Bueno, escolta, amb un mes de novembre, almenys aquest dilluns ha estat, i el dimarts,

0: Diumenge també ho va ser, que et dius, a veure, podria ser estiu perfectament.
1: Perfectament, sobretot diumenge. Jo diumenge vaig, estava al carrer amb samarreta, amb màniga curta.
0: Sí. Feia...
1: És veritat que després, a partir de la tarda, fa fresqueta.
0: Sí.
1: Però al migdia podia ser perfectament, potser no d'estiu, però un dia primaveral, perfectament.
0: Et dic jo que les plantes de casa meva estan, me miren cada dia com un dir, què fem? Recollim les flors, ja les deixem ja per l'any que ve, què està passant aquí, perquè que clar, això és una...
1: No, és que també, clar, és que estem a novembre i no saps què posar-te cada dia.
0: No, és...
1: Has de mirar l'aplicació del mòbil, a veure el temps, veure, sí. a veure com es planteja aquesta setmana i més o menys puc albirar que em puc posar, perquè sí, no ho saps.
0: No, és que és així. És com coses que costa d'entendre per què van d'una manera i que una altra. Deixa'm dir-te, Òscar, que per exemple, de les sèries que són imprescindibles en la meva vida, com Doctor Who, estem una mica trasbalsats tots, perquè després que Disney Plus va voler apostar, diguem-ne, per la franquícia, i ha apostat 2 anys, i ara ha dit, mira, us la torno. Sí, i ha dit que hasta que hemos llegado, amb el dubte de si Russell T. Davies seguirà sent el showrunner, si no ho serà, com a mínim ha confirmat que hi haurà un especial de Nadal, però per l'any vinent, no per aquest, amb la qual queda el dubte de si després seguirà com a showrunner o serà alguna altra persona amb el desgavell que això porta i amb el gran error que està cometent aquesta sèrie de no tenir clar si vol seguir satisfent el fan de tota la vida, incorporar-ne de nou, o ni una cosa ni l'altra, que és el que passa molts cops amb això.
1: Al final, en darrera instància, és una qüestió financera.
0: Sí.
1: Perquè és una qüestió financera. L'associació que ha tingut la BBC amb Disney Plus era sobretot perquè necessiten capital, perquè hi ha retallades en la producció audiovisual a Regne Unit. És que les televisions públiques estan passant, no només a Regne Unit, aquí a Espanya en general, a tota Europa estan passant per moments complicats. I l'associació, el partnership amb grans plataformes, com en aquest cas Disney+, que a més, Doctor Who és una sèrie que perfectament podria estar al catàleg.
0: Absolutament, a mi m'encaixava totalment, sí.
1: És a dir, que no és una qüestió de que no sigui la plataforma adequada, és que és la plataforma adequada.
0: Per mi sí, o sigui, el que no tindria sentit és a Netflix o a qualsevol altra.
1: Exacte.
0: A Disney Plus sí la tenia, evidentment.
1: El problema és que suposo que deu ser una qüestió financera, deu ser una qüestió de que deu ser una sèrie molt cara. Disney Plus, doncs clar, també estan replantejant-se també una miqueta les seves produccions de ciència-ficció, tot l'univers Star Wars, després d'algunes fallides que han tingut. Sí, l'Acòlito, per exemple.
0: Sí.
1: Doncs això suposo que ha sigut un toque d'atenció. I, de fet, pensem que la pel·lícula de Mandalorian encara trigarà.
0: Uh-huh.
1: I altres apostes estan esperant també a després de l'estrena de Mandalorian, de la pel·lícula que se suposa que posarà fi o no sé què serà en realitat, perquè bueno, tot això va una mica així de dia en dia. És a dir, que veurem què passarà. I, clar, altres produccions i, a més, les diverses fusions que ha tingut Disney Plus amb les seves adquisicions de segons quins canals. Pensem que ara a Espanya ja no tenim Star, ara és Hulu. I això també a nivell global, això és una cosa que ja havia passat als Estats Units i a Amèrica Llatina, i ara ha arribat aquí a Espanya. Espanya ha sigut dels darrers països que ha fet el canvi d'Star Plus a Hulu. I veurem perquè les plataformes estan en general totes en un moment que s'estan posant molt conservadores. Veurem. Bueno, és un problema que ja es veia venir de lluny. Ara, el pastís no dona per tothom.
0: Ah, clar.
1: Això és evident.
0: Mm.
1: I les plataformes, ara, que moltes d'elles ja... De fet, mira, Disney Plus ja aquest novembre pugen tarifes. Ja vaig rebre el correu.
0: Sí.
1: De que ja pugen... Jo em vaig passar des de la quota anual, que la quota anual ja era una pujada que en 2 anys es va duplicar de preu, ara estic a la mensual i em pugen 1 euro a partir de novembre, de 9,99 a 10,99. Ja és la cinquena pujada de preu des de que va sortir Disney Plus, que no porta ni 6 anys.
0: Sí.
1: Clar, i Netflix, i de moment Disney Plus no ha dit res de moment del tema dels comptes compartits. Algun globus sonda, però de moment no han dit res. Però no t'estranyi que el dia menys pensat, o posar publicitat també, com estan fent la resta de plataformes. Llavors, clar, Doctor Who, doncs sí, el partnership amb Disney Plus era beneficiós per tots dos, era un win-win, evidentment, sobretot per la BBC, especialment per la BBC, que necessiten cash. I veurem el futur de Doctor Who i d'altres, suposo que també franquícies i altres projectes que...

0: poguessin tenir. Però veurem, veurem, perquè el món serial ha estat molt revolucionari en els darrers anys, però ara jo tinc la sensació que ha entrat en una deriva més aviat conservadora.
1: Sí,
0: de veure, de nedar i guardar la roba.
1: Totalment d'acord, totalment d'acord. Bé, anem mirant de moment les coses que sí tenim, les coses que sí podem veure. Quina és la primera recomanació d'aquesta setmana, Òscar?
0: Doncs mira, la primera és una aposta espanyola de Movistar Plus, que quan Movistar Plus es posa a fer ficció serial i de qualitat, i sobretot dramàtica, darrerament ho fan, els darrers anys ho està fent molt bé. Ara també al novembre tindrem un parell d'estrenes, per exemple, Anatomia d'un instante, l'adaptació cinematogràfica de la novel·la de Javier Cercas sobre el cop d'estat del 23F. Ara que darrerament semblava que Tejeros moria i al final no.
1: Sí, sí.
0: Bueno, a més, el personatge de Tejero en aquesta minissèrie que arribarà al novembre l'interpreta un actor de la sèrie que ara parlarem. Un actor que és d'aquells secundaris que, com el Luis Zahera, que parlàvem fa una setmana,
1: sí,
0: doncs sempre estan allà, però sembla que fins que no fan una sèrie o dos que tenen un cert èxit, és com si no existissin. Però de tant en tant surten i cada cop estan més valorats. La minissèrie, a priori minissèrie, no sé jo si tindrà continuació, que podria tenir-la, és una sèrie que va sobre els serveis de, diguéssim, espionatge espanyols. El CNI. Una sèrie que té un títol que tampoc enganya. Un títol molt senzill. El Centro.
2: Ayúdame a atrapar a Volkov.
3: No lo cojas.
4: Necesito un análisis actualizado de todas las infraestructuras susceptibles de ser atacadas por Rusia.
5: Ha ido por mí.
4: Habla también con los servicios de El Salvador, así empezamos ya la colaboración con ellos. Creo que por fin tenemos un nexo entre Adar y Volkov.
6: Когда ты будешь в Мадриде?
7: Когда я закончу этот работ.
8: Я больше не хочу никаких задержек.
4: Sabemos que has encontrado algunas cosas que no te va a resultar fácil publicarlas. Adaro es un nombre muy importante.
9: ¿Crees que me callo?
1: Home, dona el pego, almenys el trailer, d'aquí ja aquí ja calés, això s'ha fet bé,
0: Hi ha calés i aquí es nota que gent del CNI ha col·laborat en aquesta sèrie. Es nota. Es nota molt, perquè es nota que hi ha calé, es nota que hi ha documentació, es nota que hi ha informació, es nota que hi ha gent de dins que ha col·laborat en aquesta sèrie, i això és beneficiós, perquè al final ha sortit una molt bona sèrie d'espionatge que no té gaire coses que envejar a altres produccions, especialment nord-americanes.
1: De fet, li vaig escoltar en una entrevista al protagonista que deia que el que més li va sorprendre de quan es documentava pel paper és el fet de que ja la gent real, els agents reals del CNI, fins i tot de vegades els hi han d'ocultar la seva família, que ho són. O sigui, és una cosa molt, molt, molt potent el tema,
0: Sí, és que al final, clar, estem parlant d'un sector que és perillós. Perquè al final... I a més, el que parla aquesta sèrie, en aquesta, no sé si única temporada, ja veurem, és que parla també del problema d'infiltrats, d'espionatge rus, per exemple. És a dir, en aquest sentit, una cosa que fins ara veiem els periòdics i els informatius que tenien que veure, per exemple, eleccions nord-americanes, eleccions britàniques, franceses, italianes, aquesta infiltració, aquesta intervenció digital de potències estrangeres com, per exemple, Rússia, doncs en El Centro també es parla d'això, es parla de la possibilitat que hi hagi topos i es parla sobretot de cercar i capturar espies estrangers que estan operant a territori espanyol. O que tinguin a veure sobretot amb interessos espanyols. I, de fet, en aquest sentit, quan estàvem escoltant aquí el tràiler, sí, hem de capturar Volkov justament és un fictici per un espia rus que està intervenint, està infiltrant-se en els interessos espanyols, no només aquí a Espanya, sinó també a Llatinoamèrica, per exemple. O també es parla d'un personatge que es diu Adara, que també és un personatge fictici, un personatge que interpreta el Tristán Ulloa, i que és un empresari que treballa per espies internacionals, en aquest cas russos. És a dir, hi ha col·laboracions il·legals dins del món empresarial espanyol, doncs amb espies, en aquest cas, a la intel·ligència russa. A priori, quan veus que a més una sèrie protagonitzada per Juan Diego Botto, a priori podries pensar, no dona el paper, no dona la talla. Podries pensar, però la veritat és que ho fa molt bé. Fa el cap d'una unitat i

0: dins del CNI, que està justament investigant i cercant tot el que té a veure amb aquest Volkov, aquest espia rus que intenten capturar, i dirigeix un equip en el qual participa un personatge que interpreta el David Lorente. David Lorente és justament el que interpretarà a Tejero o interpreta a Tejero en aquesta adaptació de l'Anatomia d'un instante, i que a més la curiositat és que Juan Diego Botto i ell ja havien col·laborat junts en aquella sèrie que va fer el Diego San José, en el qual el Juan Diego Botto es treia el carnet de conduir, i el professor de l'autoescola, el peculiaríssim professor de l'autoescola, l'interpretava el David Lorente. És a dir, que allà el veiem en clau d'humor, i aquí els veiem a tots dos col·laborant tet a tet en clau dramàtica.
1: Molt bé.
0: La veritat és que una sèrie curteta, són 6 episodis, i que a mi particularment m'ha convençut.
1: Molt bé.
0: I això ja és important, perquè potser podries pensar, és que les sèries espanyoles quan es posen així una mica dramàtiques, una mica intenses, potser de vegades és un quiero y no puedo. Doncs aquí sí que volen i aquí sí que poden. En aquest sentit es nota que han comptat no només amb la confiança de Movistar, òbviament, sinó, com dèiem, amb la col·laboració més o menys velada dels serveis propis interns del CNI. Que, com dèiem, també els personatges d'aquesta sèrie, el que significa lidiar, el que col·laborar dins del CNI, i el que significa doncs, conciliar la vida professional amb la vida familiar, que és el que comentàvem fa una estoneta.
1: Doncs
0: aquí es nota en aquesta sèrie. Que significa, doncs, com expliques a la teva família aquest dedic?
1: Sí, com afecta a la teva vida privada, és a dir, no només a la trama internacional, diguem-ne, sinó també la trama personal de cada un, no?
0: Perquè més o menys les famílies poden imaginar que et dediques a alguna cosa més o menys d'aquest terreny, però no saben exactament què és.
1: Sí, o en quins països estàs més involucrat.
0: Saben que la teva agenda és 24/7, això és evident, que potser et perdràs moltes celebracions familiars, que estàs viatjant moltíssim, i més o menys les famílies poden intuir, els matrimonis, els fills, sobretot si són petits, que el pare o la mare està col·laborant en una agència de la qual no explica massa, però que més o menys et faci una idea. I en aquest sentit, el que significa treballar en aquesta unitat dins del CNI, doncs la veritat està molt ben explicat. O sigui, aquí es nota que ja han tingut informació reservada. Han tingut aquí informació interna del CNI. Els actors han parlat amb agents de veritat, perquè els expliquin com és el seu dia a dia, com treballen, com són les seves reunions, quins codis utilitzen, com concilien la vida professional i la vida familiar. És a dir, que aquí es nota que hi ha hagut un treball molt directe amb el propi CNI i es nota que el guió està molt ben construït.
1: Que bo. Doncs aquesta és la primera de les propostes. L'altra, tinc moltes ganes de que ens diguis què tal, perquè n'he anat llegint des de fa temps moltes coses, tant de la ficció com diguem-ne, de la realitat que intenta transmetre. Per això és d'aquelles que segur que no deixa indiferent.
0: Doncs no deixa indiferent, perquè a més és tracta sobre un personatge que en si mateix, era un guionista i també actor, que en si mateix era un personatge que jo particularment no recordo, jo no vaig veure les sèries que va crear aquest personatge.
1: No, és molt del món sud-americà, evidentment, llatinoamericà.
0: Jo coneixo gent que sí que els ha vist, no sé si aquí es van estrenar, suposo quan arriba directament a cadena privada, perquè estem parlant de sèries dels 70, que segurament a l'època no arribaven aquí a Espanya.
1: No, segur.
0: Suposo que molta gent les ha vist, sobretot a través de YouTube o de plataformes similars. Jo particularment no les he vistes, però bueno. Però si parlem, per exemple, de sèries com el Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho, segurament molts oients diran, ah, sí, és veritat, sí, no podien con mi astucia, aquella frase que sempre deia el personatge.
1: Sí.
0: La sèrie que estem parlant avui és sobre el seu creador. Un guionista que va començar així a poc a poc i que de sobte es va convertir en el guionista més important que va tenir Mèxic durant les dècades dels anys 60, 70 i molt avançat als 80. A títol de la sèrie, suposo que la frase, el subtítol, molta gent també la coneixerà. És Chespirito sin querer queriendo.
2: Nervios de punta, Ñeca. Pero es la primera vez que tengo miedo de fracasar. Se me tiene que ocurrir la idea del siglo.
3: No pasa nada.

0: Lo vamos a arreglar, como lo hemos hecho siempre.
1: Ahora sí voy a hacer la comedia que a mí me gusta. No quiero hacer comedia que mi familia no entienda. Lo único que le pido es que lea lo que traigo aquí.
2: No, don Genial, no me convenciste.
1: Este programa vale la pena.
3: Es un tipo torpe, medio menso, pero se cree superhéroe.
0: Una parodia de superhéroe.
4: ¡El Chapulín Colorado!
5: No contabas con mi astucia.
1: Esto no es para niños. Y le va a gustar a toda la familia. El Chavo del Ocho. El punto es que no vamos a contratar a ningún niño.
3: Y necesitamos grandes actores.
1: ¿Cómo se llamaba la actriz que estaba en tu foro el otro día? Luego vi que usted tiene todo lo que necesito. Me parece que esto puede ser el inicio de una larga amistad.
6: Amb totes les implicacions personals que va tenir entre tot aquest elenco que feia aquesta sèrie, Òscar.
7: Sí, perquè aquesta sèrie és una mena de biòpic del creador d'aquesta sèrie. Uh-huh. Qui hi ha al darrere de Chespirito? És a dir, Roberto Gómez Bolaños, que és el gran creador d'aquestes sèries. De fet, és un biòpic, mai m'he dit, una biografia del personatge des que era petit i des que va començar ja a oferir-se com a guionista per diversos canals mexicans als anys 50-60 i parla justament de les seves creacions. Clar, és una sèrie que la podeu veure a HBO Max, que es va emetre el passat estiu. És una sèrie que també s'explica també que el que volen explicar és, diguéssim, la versió oficial. Mm-hmm. Perquè el creador d'aquesta sèrie és el propi fill del Chespirito, yeah. Roberto Gómez Fernández, que també va ser productor associat de les sèries del seu pare, va començar a treballar molt jove dins de l'estaf del seu pare, en la qual cosa, si és una sèrie creada pel fill del protagonista, ja et pots imaginar que no t'explicaran la part dolenta. Mm-hmm. Encara que val a dir que no amaga tampoc doncs, la vida personal que va tenir el seu pare, les infidelitats matrimonials, és a dir, que en aquest sentit és una sèrie que és la versió oficial, més o menys edulcorada, però que tampoc es talla en explicar, diguéssim, el que hi havia al darrere, la vida privada de Roberto Gómez Bolaños. És a dir, que explica això, la infidelitat que va acabar amb el matrimoni amb la seva mare, els problemes interns que de manera periòdica tenia el propi Chespirito amb la cadena, les cadenes en les quals va col·laborar, i sobretot el desgastament, per dir-ho d'alguna manera, de tot l'equip que hi va formar, que van començar el Chapulín Colorado, van continuar el Chavo del Ocho, van fer altres produccions, però tot aquest equip creatiu, doncs, a mesura que passaven els anys, també es creaven unes certes, diguéssim, divergències, uns certs rofes. Mm. I alguns dels actors que van participar en aquestes sèries finalment van abandonar. Mm. Van abandonar
6: Hi havia molts problemes, perquè he anat seguint una mica les biografies d'alguns dels que apareixien, per exemple, el que anava més com de nen, així, amb els mofletes i tot això, que volia ser... Bueno, de fet, segueix fent el personatge ara amb 90 i pico d'anys, perquè li ha donat la vida i hi havia temes de drets, de si ho podia fer, si
7: sí,
6: era...
7: Sí, és curiosa aquesta història, perquè sí. A la sèrie s'explica, però no acaben d'explicar-ho del tot.
6: Clar.
7: Aquest actor, que era un de la trupa habitual de la sèrie del Chespirito, clar, ell es va arribar a creure de veritat que la propietat intel·lectual del personatge era seva.
6: Clar.
7: Perquè l'interpretava.
6: Clar, el que passa és que aquí hi ha molt... Per exemple, et poso un antecedent que per mi és clau. No? És a dir, a la sèrie Friends fan una bíblia dels personatges, defineixen més o menys com diran, i a partir de que ja és un indissoluble entre l'actor, actriu i el personatge, l'actor, actriu va afegint coses al personatge que el guionista... Friends era un dels primers casos en què cada personatge tenia un guionista exclusiu, perquè sabia com pensava o com actuava cada personatge, no? Però era molt indissoluble de l'actor-actriu. Per tant, hi ha un punt en què sí que ha d'haver certs drets de creació en el propi actor-actriu. És que és un tema molt interessant, aquest, Òscar.
7: Clar, però en els casos dels Estats Units, on està tot molt legislat en aquest sentit, mm-hmm. no hi ha buits legals. És a dir, per exemple, Matthew Perry no podia dir és que jo sóc el creador de Chandler. No. Mm-hmm. Jo l'he millorat, sí. Li has donat segons quines capes, sí. Però tu no ets el creador del personatge. Mm-hmm. La propietat intel·lectual del personatge no és teva. Mm-hmm. O del personatge de la Rachel amb la Jennifer Aniston. No. Mm-hmm. Ella li podia donar capes mm-hmm. interpretatives. Però en tot cas era del creador de la sèrie. Doncs l'actor que interpretava un dels personatges de tanto del Chavo del Ocho com del Chupo, especialment del Chavo del Ocho, doncs és que ell va plantejar directament al creador dient-li, no, és que en realitat jo sóc el creador d'aquesta... Jo sóc el... Jo sóc el...

0: tinc la propietat intel·lectual del personatge. I saps què? Vull acabar la relació comercial amb tu aquí a Mèxic i vull anar a altres països fent el mateix personatge. I perquè, clar, el Gómez Bolaños li va dir, això no ho pots fer, perquè el personatge és meu. Jo l'he creat. Tu l'interpretes, però jo l'he creat. I a partir d'aquí es va generar tota una odissea judicial en la qual finalment es va arribar a un cert acord en què a Mèxic l'actor no podia interpretar pel seu compte el personatge, però altres països, com Argentina, per exemple, sí que podia fer-ho. Que és una qüestió molt curiosa.
1: Molt.
0: I coses així, la sèrie ho explica, no acaba d'entrar en tot el detall perquè deu ser una cosa molt més complexa.
1: Sí.
0: La sèrie té un to amable, òbviament. Sí, no intenten deixar més o menys malament a ningú. Sí que s'expliquen alguns roces, s'expliquen algunes, diguéssim, enemistats o diguéssim, divergències o separacions. Al final, la sèrie el que planteja és que la trup, a poc, la major part es va anar dissolvent, alguns van quedar continuant treballant al servei de Roberto Gómez Bolaños, però altres van començar a fer una carrera independent. I diguéssim que la trup, que durant dues dècades havien fet diverses sèries, doncs es va anar disgregant. I explica més o menys com tot això, a finals de 70 especialment, ja era molt palès, que ja la mateixa cadena de televisió era conscient que, diguéssim, la gallina dels ous durats s'estava acabant.
1: Evident, sí.
0: Llavors, la sèrie ho explica, però la sèrie sobretot explica el nivell de creació que tenia en Chespirito.
1: Sobretot com... aquesta idea, no?, que ja transmeten en el tràiler, de que era una sèrie que no era precisament per nens, però no. que com que agradaria a tota la família, això tindria molt d'èxit. Una mica com el que passa per avui en dia, que ho comentem amb el Pablo Mérida, amb el que seria amb els Gru, no? Mi villano favorito, sí. Que pots pensar que és per nens i quasi a vegades gaudim més els pares que els fills.
0: En aquest sentit, Chespirito s'avança una miqueta amb aquesta idea de que hi ha productes que semblen per tota la família, però que a poc, diguéssim, els que entronquen més amb aquestes produccions són la gent gran, són els adults més que els nens.
1: Sí.
0: Els nens es poden quedar, per exemple, amb els colors, segons quines trames, segons quines coses, però el llenguatge intertextual moltes vegades arriba més als adults.
1: Sí, totalment.
0: I en Chespirito, en aquest sentit, que tampoc ho va inventar, òbviament, però sí que ho potència. Ell tenia clar que volia fer sèries per la família, per tota la família. Ja fos el nen petit o ja fos l'àvia gran. Que tots et poguessin seguir. Que fos una sèrie amable, que fos una sèrie que entretingués a la gent i que sobretot fos una sèrie blanca que servís per explicar coses del seu voltant. Que la gent se sentís reconeguda amb els personatges. No tant en les seves, diguéssim, experiències quotidianes, sinó en tot el món que l'envolta. De fet, la sèrie explica, doncs, perquè, per exemple, per crear el Chavo del Ocho, doncs, aquella, diguéssim, aquella escala, aquella casa, aquell edifici, doncs ell, per cada personatge, es va inspirar més o menys en vivències pròpies que havia tingut quan era petit. Això s'explica un dels episodis, per exemple. I més o menys ell estava molt interessat en que el que fessin els actors i el que fessin amb els guions arribés a la gent i se sentissin identificats i veiessin un producte que era familiar, que era blanc, però que podia veure tothom i que tothom ho podia valorar. Era un producte fet especialment pel fan. I en aquest sentit, la sèrie parla d'això, parla dels nivells de creació, els diversos nivells de creació que tenia el mateix Gómez Bolaños, que ell protagonitzava les seves sèries, era tant el Chapulín Colorado com era el Chavo del Ocho,
1: sí.
0: altres productes, com també van començar a introduir música, cançons, a fer concerts, a fer gires, gires fins i tot internacionals amb els personatges barra actors de les seves sèries, que als anys 70 eren brutals aquestes gires.
1: Sí, econòmicament estem parlant d'un fenomen tipus que es podria ser un Parxís, per entendre'ns.
0: Però multiplica-ho encara més.
1: Sí.
0: Estem parlant de Mèxic, Argentina, estem parlant d'Amèrica Llatina, Brasil, és a dir, mercat, és un mercat molt gran.
1: Molts diners, i van molts diners aquí en joc.
0: Són molts diners. És a dir, llavors, Chespirito és una sèrie que encara que no hagis vist ni el Chavo del Ocho ni el Chapulín Colorado, com és el meu cas, pots entrar-hi fàcilment, perquè t'explica això.
1: Perquè hi ha el context de que, com a mínim, sabràs més o menys de què et parla, encara que no ho hagis vist,
0: et sona. Encara que no ho hagis vist, et sona. Fins i tot les frases, tanto el sin querer queriendo o no contaban con mi astucia, les has sentit moltes vegades. Llavors, potser no has vist les sèries i potser ni les coneixes, però aquest món et sona. D'una manera o altra, els que ja tenim una certa edat, sobretot a través de xarxes socials i de plataformes com YouTube, doncs ens sona d'una manera. Llavors, ens explica d'una manera amable, una manera divertida fins i tot. És una mica dramèdia, perquè també parla molt de tota la rerefons dramàtica que hi havia a la família del...

0: del propi Gómez Bolaños, doncs ens explica com es podien fer aquest tipus de productes audiovisuals, de programes familiars, i com, d'una cosa molt senzilla que semblava que ningú havia pensat, que les cadenes al principi no estaven interessats, es va convertir en fenomen global. Perquè sí, sí. Chespirito i totes les sèries, el Chavo del Ocho i el Chapulín Colorado, són fenòmens globals.
1: Sí, sí, totalment, totalment.
0: I en aquest sentit és una sèrie molt, molt interessant. Aquesta sí que és minissèrie tancada, que explica més o menys gairebé tota la vida del Gómez Bolaños i d'alguns dels personatges de la troupe. I, de fet, és fàcil que puguis indagar una miqueta en aquests actors i actrius que han continuat. De fet, molts d'ells han estat, per bé, perquè ells ho accepten molt bé, encasellats dins dels personatges de les sèries del Gómez Bolaños. Ells no reneguen del que han fet, perquè han treballat tants anys, i, de fet, d'una manera o altra, els supervivents encara continuen treballant d'aquesta manera, i perquè ells consideren que fer el Chavo del Ocho o fer el Chapulín Colorado per ell és un honor, no és una feina més. Mm-hmm. Una feina en la qual hagin estat encasellats, que en darrera distància estan encasellats, òbviament. Mm-hmm. Però aquestes de les poques vegades en què els actors ho veuen bé.
1: Mm, totalment. Doncs és molt, molt, molt interessant i aquestes són les dues propostes que ens ha fet l'Òscar. Una per conèixer una mica més com va el CNI i l'altra com va anar la creació d'unes sèries absolutament i uns personatges absolutament mítics. Doncs aquestes són les recomanacions. Òscar, com sempre t'agraïm que ens portis dues com els Petit Suís i t'esperem la propera setmana. Fins la propera
0: setmana més. Ha ha ha.

Una vida i una cançó. Avui us porto la història de Sonny Till i The Orioles, una de les primeres veus del doo-wop que va canviar la música R&B per sempre. Erlington Carl Tillman, conegut com a Sonny Till, va néixer el 18 d'agost del 1928 a Baltimore, a Maryland. Va créixer en un barri obrer afroamericà on la música gospel i el rhythm and blues eren part del dia a dia. Els detalls sobre la seva família són escassos, però sabem que va tenir una infantesa humil, envoltat de germans i amb uns pares que treballaven dur per tirar endavant. De petit, en Sonny cantava a l'església, on la seva veu de tenor ja captivava els feligresos. Una anècdota que ho il·lustra, als 10 anys va improvisar un solo durant una missa que va deixar el cor bocabadat i el pastor va dir que aquella veu era un do de Déu. No era un nen gaire acadèmic, va deixar l'escola aviat per ajudar a casa, treballant en feines ocasionals com repartir diaris o netejar. Però la música era la seva passió. Als carrers de Baltimore escoltava grups com els Ink Spots i els Mill Brothers i somiava amb tenir el seu propi grup vocal.

Als 16 anys, en Sonny es va allistar a l'exèrcit durant la Segona Guerra Mundial, servint breument abans de tornar a Baltimore el 1946. Va viure amb la seva mare i va començar a explorar la seva veu en concursos locals de talents. La seva vida personal era senzilla, però ja mostrava un carisma magnètic. Es va casar molt jove, amb Ruth Tilghman, amb qui va tenir diversos fills, però el matrimoni va patir per les seves gires constants més endavant. Una història molt commovedora és que quan era adolescent, en Sonny va regalar a la seva mare una ràdio que va pagar amb les seves actuacions als carrers, prometent-li que un dia la seva veu sonaria per aquelles zones. Pel que fa al món de la música i les seves primeres passes, el 1946, en Sonny va formar un grup anomenat The Vibrenaries amb els seus amics Alexander Sharp, el tenor alt, George Nelson com a baríton, Johnny Reed com a baix i Tommy Gaither a la guitarra. Eren joves amb somnis grans, cantant harmonies a les cantonades de Baltimore. Una nit, mentre actuaven en un club local, una noia anomenada Deborah Kessler, una dependenta amb talent per escriure cançons, els va sentir i els va oferir a la seva mànager. Va ser un punt d'inflexió. Els va aconseguir una audició al programa de ràdio Arthur Godfrey's Talent Scouts al 1948 i, tot i no guanyar, van cridar l'atenció del segell It's a Natural Records, una filial de Jubilee Records. En aquest moment van canviar el seu nom, el nom The Orioles, en honor als Orioles, l'ocell estatal de Maryland, i van gravar It's Too Soon to Know, escrita per Kessler. Aquesta cançó, amb la veu apassionada d'en Sonny, va arribar al número 1 de les llistes d'R&B el novembre de 1948 i va ser un dels primers èxits de la race music, la música racialitzada, que va arribar al públic blanc, arribant al número 13 de les llistes pop.

Orioles es van convertir en pioners del doo-wop. La seva música, amb harmonies suaus i lletres emotives, contrastava amb els sons més orquestrals de l'època. El 1949 van encadenar èxits com Tell Me So i It's Gonna Be a Lonely Christmas, però el 1950 la tragèdia els va colpejar. En un accident de cotxe a prop de Baltimore, Tommy Gaither va morir i George Nelson i John Reed van quedar ferits greument. En Sonny i Alexander Sharp, que viatjaven en un altre vehicle, van quedar devastats. Després de l'accident, en Sonny va insistir a cantar en un concert programat, dient que en Tommy hauria volgut que continuessin. Van incorporar llavors a Ralph Williams a la guitarra i a Charlie Harris al piano, i en Nelson va tornar poc després. El 1953, George Nelson va deixar el grup a causa dels problemes que tenia amb l'alcoholisme, i llavors va ser substituït per Gregory Carroll dels Four Buddies. Aquell any van gravar Crying in the Chapel, un èxit massiu que va arribar al número 1 d'R&B i al número 11 de les llistes pop. Però el 1955, el grup original es va dissoldre, Sharp i Reed es van unir als Ink Spots i la Kessler va deixar de ser la seva mànager. En Sonny, decidit a mantenir el nom de The Orioles, va formar una nova alineació amb els Regals, incloent Dizz Russell, Tex Cornelius, Jenny Holman, Billy Adams i Paul Griffin. Van signar amb BJ Records, però el so més pop que van adoptar no va tenir el mateix impacte. Durant una sessió a BJ, en Sonny va improvisar una harmonia que va desconcertar els tècnics. Però aquella improvisació va acabar sent el punt fort de la cançó Happy Till the Letter.

La discografia de The Orioles inclou més de 120 cançons gravades per Jubilee i BJ, amb èxits com It's Too Soon to Know del 48, Tell Me So del 49, Crying in the Chapel del 53 o In the Mission of Saint Augustine del 54. Compilacions posteriors com Jubilee Jive Rocking with the Orioles del 96 o Best of Jubilee and C.P. Parker Years del 2000 han mantingut viva la música d'aquest grup. En Sony va continuar actuant amb diferents formacions dels The Orioles, sovint com Sonny Till and His New Orioles, fins als anys 70. Va fer aparicions a la televisió, com el programa Dubup 51 de PBS l'any 2000, on va compartir escenari amb un altre grup liderat per Bobby Thomas, un antic membre de la formació de The Orioles. Pel que fa a la seva vida personal, en Sonny Till era un home carismàtic però reservat. El seu matrimoni amb Ruth va patir per la seva vida a la carretera i van acabar separant-se. Va tenir diversos fills, però la seva dedicació a la música sovint el mantenia allunyat de la família. Als anys 70, quan la seva carrera anava a la baixa, en Sony va tornar a Baltimore i va actuar en petits clubs, on els fans més fidels encara l'aclamaven com una estrella. Era un apassionat dels escacs i sovint jugava amb els membres del grup durant les gires, una manera de relaxar-se entre concerts.

Als anys 80, la salut d'en Sonny Till va començar a decaure, possiblement per l'estrès d'una vida intensa i problemes cardiovasculars. Va morir el 9 de desembre del 1981 a Washington, D.C., als 53 anys d'un atac de cor. The Orioles van ser inclosos al Rock and Roll Hall of Fame el 1995 com a influència primerenca i el seu llegat perdura en el doo-wop i l'R&B. Altres membres també van tenir finals tràgics. Alexander Sharp va morir el 1970, George Nelson el 1959, Johnny Reed el 2005, Bobby Thomas el 2012 i Dizz Russell el 2016. Però la veu d'en Sonny Till continua ressonant com un eco de l'ànima de Baltimore.

i una cançó. 8 anys abans que un equip de beisbol prengués el seu nom, The Orioles de Baltimore es van formar el 1946 i van començar a escriure les regles del doo-wop. Aquest grup vocal, batejat en honor a l'ocell oficial de Maryland, va esdevenir una sensació de l'R&B, encadenant diversos èxits abans que s'acabés la dècada. A principis dels anys 50, el seu impuls es va desaccelerar, però no abans de deixar-nos una joia com Crying in the Chapel, una de les millors cançons del gènere. Aquesta peça gospel, adaptable a estils com el country, l'R&B i el pop, va ser el vehicle perfecte per a les veus vibrants de The Orioles. Els quatre cantants es van compenetrar com pocs grups en la història del doo-wop. En George Harrison, el baríton, i John Reed, el baix, van construir una base profunda que semblava enterrar les penes terrenals, mentre que els tenors Alexander Sharp i Sonny Till s'enlairaven amb una promesa de redempció celestial. Era una oda al senyor, però amb un toc de picardia que li donava caràcter. Crying in the Chapel va ser un èxit en moltes veus, com les d'Elvis Presley o Aretha Franklin, però cap versió va superar la de The Orioles, els fills predilectes de Baltimore. La seva interpretació va arribar al número 1 de les llistes d'R&B als Estats Units, mantenint-s'hi durant 5 setmanes i convertint-se en el seu més gran i últim triomf. Dues dècades més tard, aquesta versió icònica va arribar a noves generacions gràcies a la banda sonora d'American Graffiti.

0: Una setmana més, perquè les setmanes van passant, els dies van passant de forma que sembla impossible, però és així. I les nits van passant, perquè clar, si entenem la nit per tota l'estona que és fosc, allò que és negra nit, cada cop, clar, costen més de passar, són més llargues, ja quasi és més temps del dia és de nit que de dia, per això, doncs, nits de ràdio, doncs clar, si fos per això hauria de durar pràcticament tot el dia ja. Però bueno, aquí el que estem és acompanyant-vos quan és matinada, però és temps de tertúlia, és temps per analitzar uns temes que durant el dia, sigui de dia o sigui fosc, s'analitza més política i totes aquestes coses, i aquí analitzem d'altres coses, d'altres més bueno, del dia a dia o de la nit a nit de les persones, aquests drames urbanos que tenim quan se'ns quedem sense wifi, o què fem quan amb els semàfors, no ho sé, coses d'aquestes quotidianes, o quan ens costa anar de ventre. I això ho fem a la tertúlia dels dimecres amb la doctora Marta González Peláez i en David Morales. Clar que sí, home, vamos.
1: Ui, acaba de sortir.
0: Sí, ha sortit un. Tenim molts animals avui, perquè sabeu que som una tertúlia pro animals i bueno, ha vingut un gall avui, aquestes coses.
1: Estava fent jo una reflexió ara, quan deies això del nits de ràdio.
0: Sí.
1: Clar, a Noruega jo crec que no li poden posar aquest nom a cap programa,
0: no,
1: perquè tenen un problema. Si no, hi hauria un programa que es faria pràcticament tot el dia, sabeu aquell... les nits polars,
0: sí.
1: Que pràcticament
0: sí.
1: No veuen des de l'octubre fins al febrer, més o menys.
0: Sí, sí.
1: Vaja, dura tota la nit.
0: Sí.
1: I després, a l'estiu, no farien programa.
0: No,
1: perquè
0: clar.
1: Les 24 hores és de dia.
0: Sí. Ves que no, jo m'hi adaptaria a això durant 6 mesos, estar dale que te dale, i que estiguéssim allà i anem fent la tertúlia, bueno, amb una sonda posada, connectada, vull dir, no sé, que vas fent tota l'estona i després et pegues 6 mesos de vacances, i per recuperar-te, bueno, i llavors pots fer un viatge doncs per tot el... per tot el món. Home, seria interessant, seria interessant aquesta opció. És bona pregunta, que sí que ja ho deuen fer diferent. Deu ser Nick Bussen de Hunden's Radiant. Bueno, deu ser una cosa així complicada que deuen dir. I bueno, també és veritat que és una gent més tranquil·lota, que és més allò de... Més de parlar potser a poc i... els agrada molt els silencis. A mi em crida molt l'atenció, això de...